El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Ets un cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Richmond. Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: Sí. FM, app i 3CAT.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: Potser algú pensarà que aquesta és una entrevista enregistrada de la temporada passada. No es passa així, no? Ja van venir els convidats que ara presentarem perquè ens van explicar que era el 15è aniversari de la última restauració de l'òrgan. Però és que en aquesta ocasió parlem dels 250 anys de la creació de l'òrgan. Poca broma, per això que anem de parlar, i segurament que més en parlarem al llarg de tot aquest 2026. Això ens torna a acompanyar en Salvador Guasch. Salvador.
6: Hola, bona tarda, Pere.
5: Gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
5: I en Xavier Mercader, com estàs?
7: Bona tarda, bé.
5: Sí? De fet, quan ja vam parlar del 15è aniversari de la restauració, ja vam apuntar que aquest 2026 seria el 250è aniversari de l'Orga del Vendrell.
7: No és ben bé de l'Orga.
5: Bé, de la signatura del contracte...
7: Del segon contracte.
5: De la segon contracte.
7: Sí, que ja va ser definitiu.
5: Val, no? Que de fet, ara ho explicarem. Per sí. Això, comenceu ara i acabareu el 2027, és com un any natural.
7: Acabarem... Quan es va inaugurar l'Orga, que és la Pasqua florida.
5: Correcte.
7: Del 2027.
5: I quan es van passar comptes, no? Quan bueno, es va mig pagar ja l'Orga.
7: Ja estava força pagat, però no s'acaba de pagar fins al 1804.
5: Ah, jo em pensava que no, que havia coincidit.
6: No, va arribar.
5: Que ja es va inaugurar quan ja estava pagat,
7: no,
5: per entendre'ns.
7: No, no. Ah, havia cobrat, es havia pagat l'Orga. O sigui, havia cobrat, el Xerra l'havia cobrat.
5: Sí.
7: Però llavors hi havia una sèrie de bestretes, hi va haver una sèrie de gent que van avançar diners.
5: Val.
7: I que, si un cas després, explicarem sí, com han pogut saber.
5: Sí, sí, perfecte, perfecte. Això, a més, és, diguem, l'aniversari més antic dels molts aniversaris que hi ha aquest 2026. No, dins la llista de celebracions,
7: sí.
5: El que celebra sí. Més anys és l'Orga, pues 250.
7: Sí, sí, i tant, i tant. Bueno, després hi ha el centenari dels Nens del Vendrell,
5: sí,
7: tots uns
5: sí.
7: Altres, però bueno...
6: 150
7: anys del naixement de Pocos Alps.
5: 250 anys de l'Orga, crec que passa per davant de tot això.
7: Són molts anys, eh?
5: Parlarem dels actes, que n'hi ha molts, però fem una cosa, i a més és el que més ens agrada i el que més esperem de vosaltres, eh? Una mica d'història. Va, això, és a dir, com es va decidir fer un Orga al Vendrell, per què, de quina manera, això és que el volem escoltar, va.
7: Bueno... O sigui, aquí al Vendrell s'estava fent un... Feia 30 anys que s'havia acabat l'església.
5: Sí.
7: I llavors...
5: 30 anys?
7: Sí, sí. Ja feia 30 anys que havien acabat l'església. El campanar no, eh?
5: No, l'església.
7: El campanar és una història, no?
5: Uh-huh.
7: Però van acabar l'església i no van acabar la portalada. Perquè la portalada la van fer un cop van acabar el campanar, perquè hi ha un dels escultors que fa les baranes de dalt, del campanar, que és conegut com el mestre de la portalada.
5: Val.
7: Perquè baixa a fer el grup escultòric que sobresurt de la portalada. Vale? Llavors, doncs, mentre anàvem fent el campanar, perquè parlem que l'orgue és del 1700, 75.
5: 75.
7: 75, comencen el 76, firmen el contracte. Val. I el 77 s'inaugura. El campanar s'acaba el 1784, quan posen l'Àngel, no? Pues llavors ja estaven ja amb l'església i decideixen fer un retaule, el retaule major. Aquest retaule major l'encarreguen amb un escultor de Valls que es deia Lluís Bonifàs. Uh-huh. Aquest senyor, pues, bueno, li fan un contracte, però no el acaben de firmar, li diuen que sí, que no, que no, que sí, van d'allò. Total, que aquest home, no sé si és que es va cansar, o li va sortir una feina més engrescadora, com era fer el cor de la catedral de la Seu Nova de Lleida, la catedral que feia Nova Lleida, total, que l'home agafa i se'n va. I deixa la retaula a l'alçada de l'altar. O sigui, només havia fet el sòcol de baix.
5: Val.
7: Llavors, en aquell moment, i aquella frase cèlebre que diuen uns volien orgue, els altres no els volien, i al final, bueno, ells decideixen, doncs, bueno, com que no podem condenar l'altar, doncs farem un orgue, per a fi efecte, per poder fer més lluïment dels divinals oficis, donar més reals.
5: Més fes.
7: Això mateix. Llavors, doncs, bueno, què fan? En aquell moment, a Valls, havien acabat de fer un orgue, aquest senyor Lluís Bonifàs, que és un escultor que d'aquest senyor el Salvador on se'n pot explicar més, total, que el van a buscar. El van a buscar aquest home el 1775. I en aquell moment, doncs, bueno, ell fa un primer contracte, tot això gràcies a que ens ha pogut arribar, tenim escanejats el primer contracte, el segon contracte i el contracte definitiu.
5: Vaja.
7: I fa un primer contracte, llavors li diuen que, doncs, que no hi ha diners, rebaixa aquest contracte i al cap d'un any, quan el 1776 ja n'hi fan un altre contracte, que és el definitiu, i a més devien tenir alguna entrada de diners, i afegeix la cadireta. La cadireta és la part aquella que surt de l'aigua, no? Perquè ell, en aquest moment, és quan diu, em comprometo a fer una cadireta del mateix color cafè i vernís que l'orgue major. Això... Perquè té importància, això. Té importància perquè quan es va restaurar l'orgue, doncs es va poder recuperar aquest color cafè que tenia en aquell moment, no? Bueno, doncs llavors van a buscar aquest senyor a Valls i li encarreguen aquest... I a partir d'aquí, doncs, el 1776, comença la construcció de l'orgue.
5: D'acord. Molt bé. Amb un organer que n'hem parlat en moltes ocasions...
7: El Ludwig Scherrer, no?
5: Correcte.
7: Vale. Llavors, vull dir, a partir d'aquí comença la construcció... Llavors hi ha tota una sèrie de materials que s'han de comprar. Però tot això ha sigut possible gràcies a que ells, vull dir, quan van començar el Salvador, que va ser dels que van començar tota la tasca aquesta, ja tenien escanejat el contracte i una traça de l'orgue com havia de ser. Que després no va ser com la traça. Uh-huh. Però, bueno. Uh-huh. Però diem-ne que un cop l'última restauració va sortir, o sigui, li van donar a mossèn Barenys, el Salsigui, un llibre enquadernat en pergamí, de pergamí enquadernat, que posava comptes de l'orgue. I llavors aquí el Salvador, que és de... Amb allò s'ha pogut refer la comptabilitat.
5: Ostres!
7: Qui va avançar diners, qui es va tornar...
5: Val. Clar, perquè aleshores, tal com passaria ara avui en dia, la prova més important eren els diners, yes. Perquè costava molts diners. No construir un orgue.
8: 250 lliures.
5: Ostres!
8: Les lliures, els lliures, els jornals... Bueno, però clar. El curiós d'això és que en el contracte, el Scherrer va exigir una sèrie de pagaments, el firmar el contracte, el dia tal,
5: clar.
8: I amb unes dates molt determinades... I en el llibre de comptabilitat quadren exactament el dia en què hi havia posat el contracte i se li va pagar. És a dir, igual que avui, que es paga puntualment a tot arreu, no? En aquella època es va complir.
5: Era una altra manera de fer, eh?
8: Sí, sí. Es va complir molt, la gent va complir amb el contracte. El problema és que no hi havia diners.
5: No, clar.
8: No hi havia diners. Llavors, el que es va fer en aquella època, que ja tenien previst utilitzar els diners de l'impost, una taxa, un tribut, sobre la brisa, que és un subproducte del vi, el feien servir també per la taula, però va quedar aparcat el tema i no es va fer servir. Llavors, l'Ajuntament, cada any que recaptava aquests diners, els aportava per la construcció de l'orgue.
5: Val.
8: El tema és que no eren suficients. Llavors, el que estava dient ara el Xavier abans és que hi havia una sèrie de gent, de prohoms de la vila, gent benestant, que van posar diners per poder pagar fins a l'últim cèntim. Perquè no només hi havia les despeses del Scherrer, hi havia despeses de la fusta, dels claus, de guixaires, de mestre d'obres, dels menjadors... Hi havia un munt de despeses. D'això està tot el cost que va allí. El dia que es va pagar, la còpia del rebut... És espectacular.
5: Sí,
8: la
5: sí.
8: Casa de lloguer on va estar ell treballant i obrant a l'orgue, que aquí vam estar amb el Xavier fa poc discutint, perquè com que és un paper del 1775... 6, que és quan es firma, però jo queda clar el que diu. I llavors moltes traduccions diuen vull una casa amb
7: taula,
8: taula, i les traduccions posen, o les transcripcions, 6 cadires, 6 cadires i mestre d'obra, vale? Menjador i mestre d'obra.
7: Mestre de casa.
8: Mestre de casa. I nosaltres fa dos dies estàvem mirant, sí, que 6, i llegint era llits. Volem una casa que hi hagi
7: casa, llits,
8: cadira, mestressa de casa, no un mestre d'obra, sinó una mestressa de casa,
5: casa
8: i una taula de menjador, vale?
5: Ostres.
8: Llavors, que, no sé si algú que entengués o algú es pogués ajudar per definir exactament el que diu allí, però té més lògic que sigui així, que ho vas
5: clar, clar,
8: sis.
5: Clar.
8: Perquè si fossin 6 cadires, com podem pensar? Ell anava amb un, ell era organista, amb 5 ajudants per fer...
5: Clar,
8: el...
5: sí,
7: però hagués posat, però hagués posat 5 llits, també.
5: Clar, no només cadires, no?
8: I una dormida de... Bueno, doncs sí, això vam trobar. Llavors, el que estàvem dient, no va haver prou diners i es va posar això. I el curiós és que el mossèn que va...
7: Serà el Matell.
8: Tot això, el mossèn el Matell, va haver un moment que tenien que pagar i no hi havia suficients diners, ni els pros homes els havien posat. Doncs ell, de la seva butxaca, va posar un munt de diners.
7: Sí.
8: No sé si eren d'ells o què, però estem parlant d'entre un 15 i un 20% del pressupost que va posar. Va ser l'últim pagament que va posar per poder cobrir totes les despeses.
5: Per poder fer...
8: I després es veu com li van tornar els diners en els anys següents. Vale?
5: D'acord.
8: O sigui que l'orgue, una vegada acabat, encara va durar uns quants anys passant comptes amb els delmes dels tributs de l'Ajuntament i anar tornant amb tota aquesta gent. No?
5: Ostres, que interessant.
7: Fins al 1804, que és quan el bisbe de Barcelona firma en castellà.
8: Tot escoltat és en català, tot en català.
5: Sí,
8: i el bisbe, cardenal de Barcelona, va firmar en castellà.
5: Ui,
8: va tancar el llibre de contes.
5: Sí.
7: On t'acaba el llibre aquest de pergamí.
8: Que és l'última firma d'ell i tot firmat.
5: Sí.
8: Curiós.
5: I per què aquest constructor?
7: Perquè estava a Valls.
5: Sí, perquè és això, per la proximitat i per...
7: Jo no crec que...
5: No perquè tingués bones referències ni...
8: Va haver molts problemes amb l'organí, amb aquest, perquè hi havia una família d'organís que era tot Catalunya al segle XVIII, que eren els Boscàs, tres generacions d'organís, que feien els orgues, i que era suís. I va vindre amb tècniques d'organeria a Alemanya, del centre d'Europa.
5: I no els agradava massa.
8: I no els agradava, els havia una mica de xins, però com que, jo crec que Bonifàs, que estava, va anar a Lleida per treballar això, devien ser amics, els devien conèixer.
7: Perquè el Xerri va estar treballant a Valls.
8: Aquest home era de Valls.
7: Perdó, a Lleida també va estar.
8: Va anar a Lleida a fer els dos orgues, de l'Evangeli i de l'Epístola. I devia recomanar, vés a Vendrell a fer això.
5: I després els anys acabat demostrant que és dels millors constructors d'orgues barrocs.
8: De 1718, segur.
5: Segur,
7: No, i a més hi ha una cosa que està molt clara, no? Vull dir, a Suïssa... Els xerres el tenen aquí dalt. És l'anècdota aquella que va venir el senyor, que va dir, doncs, de que vostès aquí tenen... Nosaltres diuen una vitrina al Museu de la Música de Ginebra, tenim 3 tubs del xerre, vostès en tenen 1.900.
5: Imagina't. Això una mica ja ho demostra, en certa manera.
7: Però el curiós d'això ha sigut que, amb això que deia el Salvador, que han pogut establir on es va fer la casa. Perquè, esclar, amb aquest llibre diu lloguer per obrar l'orga i d'un tal... d'un capellà que es deia Fons, Mossèn Fons. Llavors, buscant aquest senyor que posa de la placeta del carrer Alt. I aquest home va néixer aquí i es va morir aquí. I llavors, amb gent que han estat treballant al Cambreu, doncs, ens han pogut situar més o menys on es va fer, on es va obrar l'orga, no?
5: Val.
7: Que era a la placeta de les Garrofes.
5: Les Garrofes que coneixem, coneixem avui en dia.
7: Sí, perquè no, és que va canviar una mica, no?
5: Arquitectònicament, urbanísticament era diferent.
7: Això, l'exposició aquesta és una d'aquestes, intentarem potser ubicar una mica.
5: Perquè, de fet, això, anem que hi ha cap aquests actes, hem pinzellat la història, és evident que amb 250 anys potser necessitaria molta més estona, però amb això crec que ja copsem una mica l'origen, i per què i com es va fer, com us preguntava, aquest orgue. Això, actes, moltíssims actes, jo els tinc apuntats, Una desena de concerts, 3 conferències, 2 exposicions, una visita guiada i la publicació de diferents partitures. Pel cap baix, això,
7: Potser hi haurà alguna cosa més.
5: Ja, per això dic. De fet, els actes ja van començar la setmana passada amb un concert amb el Cor Orfeó, que va anar molt bé, ens consta, amb l'orgue, i a partir d'aquí això venen moltíssimes activitats. Ens quedarem amb aquestes primeres i amb les més properes i després ja ens seguirem parlant, si us sembla, que si no, no acabaríem mai d'anar explicant una mica la programació de l'orgue. Això, potser les exposicions o aquesta primera exposició que s'inaugura el mes d'abril són els fets destacats, no? Conjuntament amb la conferència que va una mica lligada també a l'exposició.
7: No, es farà quan hi hagi les... O sigui, al voltant de l'exposició, perquè aquesta conferència que li han donat li hem dit del tras al so, la gènesis del nostre orgue, perquè està basada única i exclusivament en totes les reproduccions facsímils i explicatius de tot el procés de construcció.
5: D'acord.
7: I s'acabarà aquesta exposició. I llavors, el Salvador, i jo l'ajudaré, farem una conferència al mateix lloc, que seran les sales d'exposicions de la biblioteca, bueno, que allà dintre on fan la presentació del llibre.
5: Sí, el Pardo.
7: I que anirà sobre això, sobre aquests documents i tot això.
5: Molt
7: bé. Que vindrà a ser una mica més curta que una conferència que vam fer per l'Associació Musical Pau Casals, que parlava sobre Carles Casals i la vinculació.
5: Bé, bé, bé. Quin dia serà la conferència?
7: La conferència serà el dia 29.
5: 29 d'abril, a la sala de Portal del Pardo, a l'exposició... que s'inaugurarà quan, l'exposició?
7: El 10 d'abril.
5: 10 d'abril ja està inaugurada.
7: Sí, el divendres a les 6 de la tarda.
5: Molt bé.
7: Que seran sobre 11 o 12 panells, on hi haurà reproduccions de tots aquests documents que tenim, perquè la gent pugui veure una mica, vull dir, per on anava la cosa, no? I llavors hi haurà panells amb tot l'estat comptable.
5: Perfecte.
7: Inclús, amb aquesta llibreta, posa els donatius per carrers.
5: Ah,
7: el carrer Major, no sé, fulano, sotano, mangano, de l'altre.
5: Ja,
7: el carrer de Mar, tiqui. Sí,
5: mira,
7: sí.
5: Però barri s'aniria bé, això. Aquest barri va portar l'altre. Estaria bé. Hosti, que interessant.
7: Va ser una sort, Salvador, trobar aquest llibre.
5: I d'on va sortir, doncs, aquest llibre? Qui se'l va...
7: Li van donar mossèn Berenys. I mossèn Berenys va dir, mira què m'han donat.
5: Val, i ell...
8: Però amb anonimat, sense...
5: No es va desvetllar...
7: Llavors, el que van fer va ser retratar-lo. Pàgina per pàgina, tot i que hi ha alguna pàgina que, com que era fet amb pluma, transparent un cantó amb l'altre, però es pot llegir bé, Salvador. I aquí inclús hi ha el número del rebut, està tot està molt ben.
5: Treballava amb fions, en aquella època.
8: Més cara, segur.
5: Segur, exacte. Molt més cara, seguríssim. I perquè fa la música, perquè hi ha molts concerts properament...
7: El Salvador.
5: Fem una repassada d'això fins... Fins al juny, que sé que és un dels concerts importants.
7: Sí, el del juny estaria.
5: Va, repassem, però, sisplau.
8: A part d'aquest que has comentat, del que es va fer al Colosseum, que va ser molt interessant, molt bé, i molt perfecte per poder inaugurar els actes d'aquests, acompanyat amb l'orgue també, vull dir, va ser un concert que l'orgue també tindrà la seva part de protagonisme. Després tenim un concert ara el dia 22 de maig que ens acompanyarà el Cor Sombra, l'hem titulat Lux Sacra, Llum Sagrada, i aquí el que es farà és una peça de l'Àvaro, Metzger, que és el que va acompanyar l'Orfeó i també va acompanyar el Corfogra, basat en l'Obos Omnes, de Pau Casals. Vale? Aquesta peça d'Obos Omnes estava pensada per cor masculí, així, per homes, i ha fet una versió entre...
7: Cor femení.
8: I, bueno, pensant en la qualitat que tenen tant el cor... com a directora, Montse Menezes, com a organista, les expectatives són...
5: Quin dia és, recordem-ho, això?
8: Això és el dia 22 de maig.
5: 22 de maig, a
7: l'església,
5: clar.
7: Sí, perquè l'església també.
8: Doncs en farem un cada mes, al maig, després vindrà el mes de juny, que fem un concert original. Hem parlat amb el Dani Carbonell, que és el professor de l'Esbuc de Gralla, per fer peces de gralla i orgue amb el Josep Mateu, i a més amb diferents compositors que facin una obra per orgue i gralla, doncs que s'estrenarà aquest dia. I l'anècdota o la circumstància divertida d'aquest concert és que tocarà una gralla. Explica una mica la història de la gralla.
7: Bueno, quan vam fer aquest any el cant de la Sibil·la, nosaltres anàvem, ja feia temps que anàvem al darrere, d'una gralla que era dels Casimiros. Els Casimiros, que era un grup local que hi va haver aquí a Vendrell,
5: Això mateix. Històrics, de la gralla a nivell català.
7: Sí. I que sabien que hi havia una gralla, que aquesta gralla va anar a parar al seu fill i ara seria dels seus besnets. I aquesta gralla la tenien aquesta gent i nosaltres li vam fer la proposta de si podia fer una sessió a l'orgue, no una donació, amb el compromís de que, com que nosaltres cada any fem un concert d'orgue i gralla, sonaria. Llavors, aquest concert que ha dit el Salvador, en el qual s'han encarregat una sèrie de peces que totes porten un nom d'un graller local. O sigui que...
8: Estàs avançant, Juliet?
7: Bueno, avança una mica, no?
5: Sí.
7: Porten el nom.
5: Fins aquí.
7: I ja li hem deixat la gralla amb el Dani, perquè sí que... És una Onofre, una gralla feta d'aquest lutier de Barcelona, tot i que molts diuen que eren franceses, però això ja... D'una gralla de quatre claus, i que, bueno, pues que sonarà aquell dia.
5: Molt bé, quin dia serà això del juny?
7: Això serà el 5 de juny.
5: El 5 de juny. Sí. Anirem parlant, ho anirem recordant, sí. Després continuarà amb més... més Paco Casals, no, perdó, amb el Festival Internacional de Música Paco Casals, sí. Que el juliol també hi haurà concerts, que ja en parlarem. Deixem-ho aquí. Crec que ja hem fet aquesta primera pinzellada del que és l'aniversari i els 250 anys que es donaria per moltes seccions, que mira, no ho descarto, de fer una secció i anar aportant capítols. Però com ho diré? Allò que m'expliqueu moltes vegades fora de micros i fora de càmeres, que és aquesta part sucosa de les històries de l'orgue, de les restauracions... com rieu, perquè ja sabeu... Un dia tot això ho hem d'explicar, aquestes històries de trifulcles entre grups, entre famílies, personatges, sí o no?
7: Sí, vull dir, a veure... Hi ha una cosa que està molt clara. Hem de tenir en compte que totes les persones som complicades.
5: Sí,
7: ja,
5: vull dir, que sí.
7: I quan hi ha una rellevància com és aquesta, doncs, vulguis o no vulguis, vull dir, a veure, no sé, per mai ni a fer coses a l'hora del Vendrell, però...
5: Sí.
7: Entens. A tothom li agrada, no?
5: I llavors...
7: Vull dir...
5: Un dia hem d'anar cap aquí, sense dir noms ni d'això, però una mica explica aquestes vicissituds de l'orgue interiorment, que estaria molt bé. Gràcies per venir, de veritat.
7: Gràcies per
5: venir. Que vagi molt bé. Fins ben aviat, fins ben aviat.

0: Doncs va, seguim amb més qüestions, més coses. I, de fet, aquestes píndoles històriques, aquests retalls de història que ens aporta ja de manera habitual la Gisela Alcón des de fa ja molt de temps, en diferents temporades, i que des de la darrera ja ho fa també de manera assídua i habitual amb molts temes que sempre són molt, molt, molt, molt interessants. De fet, en aquesta ocasió, la Gisela torna a tractar un tema que ella, i a més hi té una publicació, li agrada molt, que són els safarejos. La història que sempre hi ha hagut darrere els safarejos i que potser no és pas tan coneguda com ho hauria de ser. Inclús reivindicada, diria. Com estàs?
1: Hola, molt bé. Encantada de tornar a estar aquí.
0: Ja, doncs, encantats, de poder donar-te aquest temps. I tant de bo en tinguéssim més, Però, sí. Però encantadíssims. A més, amb tota aquesta feinada que fas al darrere de buscar, d'investigar, de divulgar, d'explicar. I ara l'introducció ho deia. Crec que és una de les teves particularitats, no? El que avui parlarem.
1: Sí.
0: No? De
1: sí.
0: Particularitats. De,
1: I tant.
0: De les teves devocions.
1: Sí. Bueno, fa molt de temps que vaig darrere d'aquest tema.
0: Sí. Parlem de safarejos.
1: Safarejos.
0: A més, tens un llibre publicat que el tens,
1: sí,
0: que el tens
1: sí.
0: Per aquí, eh?
1: Fer l'abogada.
0: Fer l'abogada.
1: Sí.
0: I, clar, és un llibre que convidem des d'aquí ja, que la gent, ara que s'acosta a Sant Jordi, que el tingui present.
1: I tant.
0: Que el pugui trobar, que el pugui comprar, que el pugui veure, que el pugui regalar. Però que intenta explicar, és el que ara farem, de fet, i potser ho farem un parell de capítols inclús, Gisela, que és explicar la connotació dels safarejos i tot el que podem extreure dels safarejos,
1: Sí.
0: Que
1: sempre s'hem quedat amb la part més superficial, no?
0: Sí.
1: Perquè si diem safareig, què pensa tothom?
0: Xafarderia, el vinagreig, no?
1: Exacte. Servia per anar a xerrar i semblava que per anar-s'ho passar bé.
0: Ja.
1: I ben lluny d'això.
0: Ja.
1: Sí, evidentment que servia per xerrar, com qualsevol lloc que hi ha que es troben persones, no? Però té un sentit molt més important el safareig. Però, clar, quan parlem de dones, feines de dones, què fem? Banalitzar-les i quedar-nos amb l'anècdota.
0: Sí.
1: Que era xerrar? Sí, i veurem per què i de què xerraven, no?
0: Uh-huh.
1: Però, clar, el sentit del safareig és molt més important.
0: Bé. De fet, també, ara, aquests darrers anys, per sort, hi ha hagut també aquesta intenció de reivindicar aquests espais. La majoria de municipis, la majoria, que no tots...
1: Que no és
0: perquè
1: el nostre.
0: El Vendrell no està passant i no entenem per què, Però en molts municipis del Baix Penedès i fora d'aquí s'han recuperat aquests espais, s'han dignificat, i inclús s'estan utilitzant com a referència cultural, social i també reivindicativa, perquè fa... No vull dir feminisme, que també, sinó de les dones, de la feina de les dones.
1: Bé, és que és un espai, un espai que veurem que va ser molt important, va tindre moltes conseqüències bones per a la vida quotidiana, i vagis allà on vagis, pràcticament a tota Europa, quan et donen el planell de la ciutat que vols conèixer, sempre hi ha aquell punt que hi ha els safareig.
0: Sí.
1: Per què? Perquè era un lloc important per
0: a
1: la vida quotidiana.
0: Sí,
1: no?
0: Si
1: no es fa d'aquesta manera, després... a un museu hauran de construir un safareig per fer entendre a les futures generacions que quan no hi havia la màquina de rentar, com s'havia de fer i on estaven i per què servien.
0: Clar, de fet, es van deixar utilitzar fins fa no gaires anys.
1: Exacte.
0: Vull dir que dins d'aquest context històric, que estem parlant de, com a molt, 50, 60, 70 anys...
1: Mira, aquí al Vendrell, fins que tothom va tenir aigua corrent, que hi havia alguns carrers potser que van trigar una miqueta més, i després es van conservar encara uns anys més perquè hi havia gent que anava a rentar peces molt grans, els safareigs. Per tant, jo diria que els 70 va ser potser cap al final.
0: Però això fa 4 dies.
1: Fa 4 dies.
0: Dels 70, no? És a dir, amb aquesta mirada històrica,
1: històrica
0: fa 4
1: és
0: dies.
1: Res,
0: és a dir, que és el que trobem en aquest llibre, hi ha molts testimonis vius. I que expliquen
1: I
0: que
1: tant,
0: elles anaven a rentar els safarejos.
1: Jo, de fet, aquest llibre he d'agrair a més de 100 persones que van voler parlar amb mi i em van regalar els seus records.
0: Ostres.
1: De 100 de tota la comarca.
0: Sí.
1: Perquè vaig anar per tota la comarca,
0: clar.
1: No? I va ser tan enriquidor... Sí que està molt bé fer el catàleg de tots els safarejos, però després aquest parlar que

0: expliquin el que sentien, el mal que els hi feia, el fred a l'hivern, el fred a les mans, quanta roba havien de rentar, què es rentava, i cadascú t'anava explicant la seva, no? Va ser enriquidor, jo, agraïdíssima, agraïdíssima.
1: Que bé.
0: Tant amb les persones que vaig parlar, també, com la generositat de persones que em van cedir fotografies,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí el Vendrell, el Clavetaire, el Jaume Domingo i la Montse Canyelles són tres persones que em van facilitar. Hi ha imatges també inèdites d'aquests safrets que tenim aquí, que me les va donar la Montserrat Canyelles.
1: Que està aquí...
0: Aquí davant.
1: Carretera Sant Oliva, aquí a tocar.
0: Aquí.
1: Sí. Allà, Camp d'Esports, per entendre'ns.
0: Sí,
1: i que tothom
0: sí.
1: El té molt... Jo crec que tothom el coneix, aquest espai. Tothom,
0: sí.
1: Potser a vegades no hi passa l'atenció que s'ha de parar, però tothom coneix que hi ha uns safarets.
0: Sí, sí.
1: Estan molt malmesos.
0: Molt,
1: a
0: molt.
1: Través de la teva intervenció es van com mig netejar, es van ballar. Però tornen a estar força fotuts.
0: Sí, sí, és una llàstima, perquè és un espai tan maco, no?
1: Sí.
0: Si vas per la comarca... A la comarca n'hem tingut uns 25, excepte Bellvei, que no n'ha tingut. Tenia una bassa, però no tenia safareig. Tots els altres municipis tenien safareig. N'hi ha molts, molts, que estan dignificats i
1: clar,
0: senyalitzats
1: clar,
0: i que hi pots anar... Fins i tot hi fan espectacles.
1: Clar. És que és molt comú, no? Ara que fa no pas gaire, bé, fa un mes que vam tenir el 8 de març, molts actes a molts municipis es feien allà.
0: Sí,
1: o es fan
0: sí.
1: Allà, eh?
0: Mira, de fet, a Reus... Vam fer el 8 de març un programa de ràdio, que és amb Mirada de Dona, es va fer dintre el safareig, que és un espai, és una sala.
1: Clar.
0: I es presenten llibres, hi ha exposicions,
1: clar,
0: hi ha molts actes.
1: Que...
0: Vull dir que molt dignificat i bé. Molt bé, molt bé.
1: Encara no hem començat, eh? La secció com a tal encara no l'hem començat, eh? I ja portem 6 minuts llargs. Per això que reservem sempre tot l'espai. Bé, entrem en matèria. Per on comencem? Què ens expliques?
0: Bé, el per què.
1: Val.
0: Per desmitificar ja si era un espai d'anar a xerrar i d'anar a criticar. Ho podia ser, però no era aquest l'objectiu. L'objectiu va ser que al segle XIX hi ha un corrent higienista a tota Europa perquè... Hi ha epidèmies a tota Europa que maten una gran part de la societat.
1: Sí.
0: Llavors, per primera vegada s'encara la malaltia com un problema social. Com? Què es pot fer per evitar les epidèmies, per no, que no hi hagi tants contagis? Es prenen tres decisions importants. Una és el clavegueram a tots els pobles, municipis, ciutats. L'altra, l'aigua potable, control de les aigües, i tercera, la higiene. I a la higiene entra el rentar la roba amb aigua neta, que això és molt important, i sabó, amb més regularitat de la que es feia.
1: Val.
0: Perquè la gent es rentava poc. I després també la higiene personal, que sigui una mica més regular del que era.
1: Més curosa.
0: Ah, clar. Com es farà el control de neteja de la roba? Fent safaretjos. Per tant, al segle XIX es construeixen un munt de safaretjos per a tota Europa, inclòs el Vendrell. I qui serà la màxima executora d'això? Les dones.
1: Les dones.
0: Per tant, a les dones se'ls hi posarà un safareig, normalment a l'entrada del poble, prop d'allà on hi hagi entrada d'aigua, i elles seran les encarregades de controlar la higiene familiar, que si controlem la higiene familiar, controlarem la higiene del nostre entorn, del nostre municipi, i així millorarà aquesta situació tan terrible.
1: Val.
0: Que mirava un diari de Reus de l'època i deia que l'esperança de vida era de 35 anys, la mitjana. Llavors, clar, la mortalitat infantil era altíssima. Clar, i hi havia moltíssimes epidèmies. Diftèria, escarlatina, xarampió, diftèria, verola... Clar, i què demanaven? Aïllament dels malalts, vacunes, desinfectar roba i habitacions i controls d'aigües brutes. Vull dir, com a mesura sanitària, tenim rentar la roba. Vull dir que, importantíssim. El Ildefons Cerdà, el famós polític, explica que al segle XIX la gent... portava la roba entre 10 i 15 dies.
1: Sense rentar, clar.
0: Sense rentar. Llavors, s'havia de rentar una roba que tenia 10 i 15 dies d'ús. Ara, per un moment, pensem també, aquella roba s'embrutava de veritat.
1: No, clar.
0: No com ara.
1: No, clar, clar carrer sense asfaltar...
0: Aquí anava.
1: Ah, perdó.
0: Exacte. No, aquí. No, aquí. no ens ho podem imaginar com ara, no? De dir, perquè ens llevem, ens dutxem...
1: Tot net, més o menys net. Sí,
0: sí, ens canviem peus, tal. Però, sí, clar, això que dius, carrer sense asfaltar, animals que anaven pel carrer, clar, hi havia cavalls, no?, que eren els que anaven pel carrer, sí, més i deixaven la brutícia.
1: Claveguera sense canalitzar.
0: Aquí. Tirar aigües brutes al carrer. Sí. I llavors, clar, dones amb les faldilles llargues, que allò ho anaven escombrant i entrant cap a casa, o amb les sabates, amb les espardenyes, que tampoc es canviaven, aquelles sabates. Llavors, clar, tota aquesta font, no?, entrava cap a casa. I també pensem que hi havia moltes cases que tenien animals, convivien, no? La part baixa segurament tenien animals, o la part de dalt de tot. Llavors, clar, la convivència amb tot això, ja, era, clar, era un caldo de cultiu,
1: d'aquí les epidèmies i d'aquí aquests casos d'infeccions vàries i que segurament es devien propagar molt, molt, molt ràpidament.
0: Molt,
1: eh?
0: molt, clar. Què fem ara? Ens rentem, ens dutxem, la roba no dura gaire,
1: no?
0: Ens rentem, a vegades quasi rentem sobre net,
1: sí,
0: no? Doncs clar, pensem en una roba de 15 dies... L'angúnia, també. Clar. Qui havia de rentar-la, eh?
1: Clar, clar. I a més, suposo que també en parlarem, la roba d'abans.
0: Sí.
1: Clar que estem parlant, no, de robes apalfades moltes vegades, robes gruixudes, pensades per durar...
0: Sí, clar, clar.
1: Que, és a dir, que encara eren més...
0: Havia de ser difícil.
1: Exacte, que eren més comuns que poguessin arrossegar tota aquesta brutícia que dèiem, i després renta-ho.
0: Exacte.
1: Renta.
0: Que ho rentin.
1: Clar, renta una faldilla d'aquestes, que ja devia passar el seu, mullada...
0: Sí.
1: Doncs quan devia pesar, allò?
0: Mira, la roba mullada, perquè a vegades, clar, anaven a rentar el safareig i havien de prendre la roba mullada cap a casa per estendre la casa, si no podien esperar. La roba mullada pesa 4 vegades més que la roba seca.
1: Clar.
0: Per tant, les dones que anaven al safareig, si prenien roba seca, era una cosa. Però si havien de tornar amb la roba mullada, allò devia ser un drama.
1: Clar. Ostres, quina...
0: Sí, sí. Imagina't si era un espai lúdic.
1: Correcte, exacte, que anaven perquè volien, no?
0: Clar.
1: En certa manera.
0: I el bé que se devien passar, sí, amb aquest tipus de roba, no?
1: Clar, això. I això, estem parlant de l'hivern, de fred, d'aigua gelada...
0: Sí, sí. No s'ha valorat.
1: No, no, jo crec que no, eh?
0: No.
1: I a vegades això ho percebem com... Potser perquè ara ho hem banalitzat, no?, de rentar la roba, clar, ens ho fa una rentadora...
0: Màquines.
1: És allò com, bé, rentar la roba ho pot fer un nen de 6 anys, no?, que li ensenyes a posar. Però, clar, no és així,
0: eh? No és això, no. Llavors, clar, davant d'aquesta situació, comencen a construir els safaretjos. Aquí li diem safareig, hi ha llocs que li diuen rentadors. Aquí hem agafat la paraula d'origen àrab, que és sàric, que vol dir bassal, només.
1: Val.
0: I es construeixen, que tenen normalment dos cossos, una que és per ensabonar i l'altra que és per esbaldir.
1: Val.
0: No? N'hi ha que tenen tauladeta per evitar el sol de l'estiu o la pluja, n'hi ha que eren a l'aire lliure, i aquí al Vendrell també en teníem un, que en molts llocs de la comarca, que era el dels infecciosos.
1: Val.
0: Perquè quan hi havia algú que estava malalt, o se sospitava que estava malalt, hi havia un que l'Ajuntament tenia la clau i anava a rentar la roba d'aquesta persona a part.
1: Ja.
0: No? Perquè, clar, en
1: per
0: èpoques...
1: Per evitar justament això.
0: Exacte, contagis. I algun lloc de la comarca també em van explicar que quan hi havia un difunt, la roba del difunt també anava a l'altre safareig, el dels infecciosos. Que... I no es rentava allà on es rentaven la roba de la gent.
1: Sí,
0: doncs, els
1: safarejos,
0: no?,
1: comuns, eh?
0: Quan vaig fer el llibre també li vaig demanar a la doctora Anna Lavara, que ara ja s'ha jubilat, que viu a Sant Oliva, li vaig dir, des del punt de vista mèdic, una dona que havia d'anar a rentar cada setmana al safareig, com es notava això a la seva salut? I em va dir, clar, problemes ossis, reumàtics, dèrmics, no? Perquè la pell, això que dèiem, a l'hivern, moltes em deien que anaven, hi havia una capeta de gel, i amb el colze trencaven el gel, i clar, sense guants i sense sabons fins, eh? Llavors, clar, posa les mans a dintre i renta la roba de tota la teva família, que com a mínim serien 3, no? Hi havia qui em deia que els panellons que se'ls hi feien a les mans, amb tot l'hivern no se'ls hi curava, perquè quan començaven a estar una miqueta bé, havien de tornar als safarets. Doncs, bueno, després de formacions, de fer la força, no? I una senyora també em va dir, a part de tot això, em va dir, nena, el fàstic.
1: Uau.
0: Que amb el fàstic no hi contem.
1: Clar, sí, és veritat, eh? A vegades
0: va dir que ella era joveneta, la seva mare estava malalta, i no estem parlant de 1.800 llars, estem parlant dels anys 40 o així. La seva mare estava malalta i li tocava amb ella anar a rentar la roba de la família. I clar, quan obria aquella roba, que igual havia estat allí desada dos o tres dies, no? Ella tenia angúnia i tenia... Sí. Però clar, li tocava i sabia,
1: sabia
0: de
1: fer.
0: I és el que et deien, sabia de fer i ho feia,
1: ja,
0: però li feia angúnia. Vull dir que és una cosa que també l'hauríem de tenir en compte.
1: És veritat, sí, que també es sobresuposa també això, no? Que una dona té la capacitat d'afrontar aquestes situacions, de netejar malalts, de...
0: Sí, sí.
1: I no, clar, clar, és evident que com tots,
0: sí.
1: Doncs a vegades hi ha certes...
0: No, i això havia de ser molt dur, molt dur. I també, el que era, també, vaja, a mi em va xocar molt, era les normes no escrites que hi havia al safareig, no?
1: Val.
0: Perquè, clar... Es podia rentar tot el safareig? Em van dir no. No ho deien enlloc, que no. Però ja hi havia com unes normes no escrites i, per exemple, els bolquers dels nens petits, no.
1: No es podien netejar.
0: Els posaven en remull a casa i quan ja quasi estaven nets anaven al safareig per fer l'última ensabonada, esbaldida i el sol, no? Si podia ser. Els panyos, que deien, tampoc. Va. Això havia de venir també bastant net de casa. Clar, imagina't que traginaven ja roba mullada cap al safareig.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquestes dues coses eren les que mai. Després, per Setmana Santa no es rentava. I coses que em van xocar molt, perquè, clar, parlem d'uns anys que... Eren... Ara sembla que amb el reciclatge s'hagi inventat tot, però el reciclatge fa molts anys que va. Em va arribar molt al cor una senyora de Mas Llorenç que em va dir que una de les coses que li costava més rentar eren aquells sacs que hi havia a les botigues, que dintre hi havia l'arròs, de quilos, que igual eren de jo no sé...
1: De roba de sac, quilos, no?
0: De roba que era com de cotó,
1: sí.
0: I llavors a les botigues els hi donaven... I anava a rentar per treure les lletres.
1: Uau.
0: O de sucre, d'arròs,
1: sí,
0: de coses
1: de llegums.
0: Sí. I que el que costava treure les lletres per poder fer servir aquella roba per apedassar, o per fer un coixí, o per fer una tira, per arreglar alguna cosa.
1: Clar.
0: I a mi aquestes coses, la veritat, que... I és història viva, perquè... ho explicaven, elles de primera mà.
1: I quan parles de normes, clar, suposo que també, no sé, si per poder anar-hi, si havia algun ordre...
0: Exacte.
1: No? Allò, qui podia anar-hi, quan hi anaves, quin dia anaves, a quina hora hi anaves, no?
0: La majoria els agradava molt anar-hi amb dilluns, perquè la roba, com que el cap de setmana no hi anava ningú, doncs l'aigua aquella corria i agradava molt. Algunes posaven la roba en estova el diumenge, t'ho imagina't, eh? Diumenge posar la roba en estova per anar-hi el dilluns. Hi havia qui tenia el dia fixo, els que anaven els dilluns, els que anaven el dimecres, i després... amb qui es trobaven, anaven mares i filles moltes vegades, n'hi havia que tenien el seu lloc, que una era molt baixeta, hi havia una pedreta allí per pujar i poder rentar més bé, sí que hi havia tota una història.
1: Un ordre, no?
0: Sí.
1: No escrit,
0: no
1: però
0: escrit,
1: que tothom respectava.
0: Però un ordre, sí. Uh-huh. I clar, hi anaven carregades aquestes dones cap allí, perquè feien el sabó, que es feia a casa... prenien el lleixiu. Si la pedra no era prou rugosa, hi havia qui també prenia la fusta al safareig. Vull dir que tela, eh? Anaven carregades la roba, la fusta. Hi havia qui tenia pala. Si els baixos, per exemple, els pantalons estaven molt bruts, una pala per picar o un raspall per raspallar. Qui tenia sort i tenia lleixiu, també hem de pensar que el lleixiu era un bé molt preuat, era car, i també una senyora em va dir a mi m'havia de durar un mes una ampolla de lleixiu. I eren ampolles de vidre, no com ara de plàstic que no pesa. Llavors, vigilar que aquella ampolla no caigués i es trenqués, no? I el sabó. Vull dir que era tot una moguda anar a rentar.
1: I els sabors... Fets a casa, també entenc,
0: casa,
1: no?
0: Amb
1: la sosa càustica, la cendra, el greix, no?
0: Sí.
1: Que aquests sabors també per la pell van molt bé, eh? Per la roba segurament devien anar molt
0: clar.
1: Bé, però per la pell, ni t'ho explico.
0: Per la pell, és que a part de l'aigua gelada a l'hivern, a més aquest sabó que déu-n'hi-do.
1: Clar.
0: I si hi havia lleixiu, també posant les mans dintre el lleixiu, no?
1: Sí, sí.
0: És, bueno... Per tant, i fixem-nos que a poc es crea un espai de dones. Un espai que allí només no hi va rentar mai un home. És un espai exclusivament. Pensem, els homes anaven a treballar i el diumenge anaven al cafè. Les dones, el diumenge moltes, estem parlant de dones d'una classe social no alta, el diumenge posaven la roba en estova moltes pel dilluns anar al safareig. Per tant, eren dones que no tenien pràcticament ni descans, no? Estaven treballant tots els dies de la setmana.
1: Sí. El que sí que es converteix al safareig, ja hem dit, i ho descartem, que no era un punt lúdic ni molt menys, era un lloc per anar a treballar, i de quina manera, però que al mateix temps sí que es convertia en un punt social.
0: Exacte.
1: Que era, segurament, les poques estones que les dones podien sociabilitzar.
0: Aquí està. La importància gran del safareig, a part de la higiènica i mesures sanitàries, és aquesta. Perquè les dones tenien dos llocs, on anar a missa, on al safareig, on te trobaven dones iguals a elles. Una dada que crec que és molt interessant. El 1877, aquí al Vendrell, que hi havia uns 5.000 habitants, hi havia 2.708 dones. 2.708. 2.110 eren analfabetes. Llavors, ara posem-nos a 1877. Dones analfabetes que no poden trobar informació enlloc, però que els hi toca tirar endavant una família. Han de cuinar, han de curar, han de rentar, han de netejar, han de comprar, han de fer tot. Sense instrucció, perquè la majoria tenia una instrucció tan bàsica, no podien trobar informació enlloc. Perquè ara jo li dic a la IA com fer això i m'ho explica i no cal que sàpiga res. No?
1: A un tutorial d'aquests.
0: Exacte. On anaven aquestes dones a preguntar? Clar, per tant, el safareig es va convertir en l'àgora de les dones d'aprendre de les unes a les altres.
1: Clar. Perdona.
0: No, digues.
1: No, això, com curar, el que deies, receptes, tinc aquest problema, com ho podem fer?
0: Els problemes,
1: no?
0: Fins i tot de sexe.
1: Seguro, clar.
0: Perquè
1: clar,
0: no tenien
1: clar.
0: Cap mena de noció de...
1: Sí.
0: Llavors, clar, i moltes anaven mares i filles, perquè les filles anessin aprenent de les mares i ja anaven sentint i alguns temes que eren importants de la vida quotidiana. I abans he dit això del cafè, amb molt de respecte vull dir això, perquè els homes anaven al cafè i allí parlaven dels seus temes, que devien ser importants també, però moltes vegades als cafès d'homes es parlava de si jo manés i jo faria, no? Es criticava potser una mica de política i tal, que en definitiva no solucionava els problemes que tenien. Però elles
1: sí que
0: allí havien de... La meva sogra té una llaga i no sé com li he de curar, i una li havia dit, doncs mira, fes-ho així, fes-ho així, o la meva nena està malalta, o m'han regalat, jo què sé, un conill, com el podria fer per guisar-lo, no? Tota la vida quotidiana s'havia de resoldre en algun lloc, entra igual.
1: Clar, que bé. Hòstia, la importància dels safarejos...
0: La importància.
1: Ens hem quedat sense temps, ja?
0: Ah, que no em diguis. Estem a la meitat, eh?
1: Doncs, el que ja hem fet en altres ocasions. Parto dels safarejos.
0: Molt bé.
1: Ens retrobem ben aviat, fem part dos dels safarejos. A veure si podem incloure els safarejos vendrellencs, que tenim intenció de parlar-ne.
0: Sí.
1: I si no és el capítol 2, serà el capítol 3.
0: D'acord.
1: Anirem fent capítols.
0: Molt bé, que dona molt, eh?
1: Per això dic, per nostre cap problema.
0: Molt bé.
1: Gisela, gràcies, de veritat.
0: A vosaltres.
1: Fins ben aviat.
0: Fins aviat.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el tenim,
1: sí,
0: aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva,
1: sí,
0: el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple,
0: sí,
1: fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?,
0: clar,
1: fer una foto...
0: Sí.
1: Una de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguessin perdut el valor, no?, aquestes,
1: exacte,
0: fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: qui diu,
1: no? Completament, sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que era el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal, no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Que els stories són 24 hores,
0: ostres,
1: si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat.
1: El temps,
0: sí,
1: d'exposició,
0: de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: amunt i...
1: Completament,
0: i
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: sí,
1: clar, al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... o i la colla segurament tindrà la foto,
0: sí,
1: del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet a...
0: sí.
1: Perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh, ens va arribar una dona que ja és gran que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir, clar, que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. Fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta... O la gran part de gent, sí, no té, no, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara, clar, estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les,
0: sí,
1: coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot, clar, està guardat.
0: Sí, guardat.
1: Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a que deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què fèiem aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs algun disut d'algun ordinador que havies, sí, tingut i, sí, el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97.
1: Sí.
0: M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí,
0: sí. I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè,
1: clar,
0: si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, això ens passa doncs, en actes bastant públics que,
0: sí,
1: fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel...
1: Sí.
0: Pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement,
1: sí,
0: quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre, que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis, de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, fer una foto i si ho surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí, sí. I a més,
1: sí,
0: hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic,
1: sí,
0: si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic,
1: clar,
0: o per una causa,
1: sí,
0: publicitària,
1: sí,
0: no? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat, era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament,
1: sí,
0: amb multituds, amb festes,
1: sí,
0: majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte,
1: la canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... Es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva voluntat, però pot caure una denúncia,
1: clar,
0: per la família d'aquella,
1: sí,
0: persona.
1: Sí, sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
1: hi ha
0: com una certa exposició,
1: no? Sí.
0: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un,
1: sí,
0: castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu,
0: sí, sí,
1: depèn d'on la foto que es faci,
0: sí,
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí, sí. I les borro totes després, també, És d'allò que em fas 20 i tinc que...
0: També quan hi ha el que d'espai a Google Fotos et toca borrar-ho. Això també us passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte,
0: sí. Sí? Renovem en directe?
1: Renovem. Doncs, renovada. No ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: bé. Ens veiem. Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, a la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella, i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
2: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
3: La sintonia que ens convida sempre cada setmana, això, a parlar de llibres, d'autors, d'autores, de lectures, tot allò que ens aporta la Montse Porcel i que ja ens torna a acompanyar en directe. Montse, molt bon dia.
4: Bon dia, benvingut a tothom.
3: A tothom.
4: I aquest llibre el vaig veure l'altre dia caminant per la llibreria Mitjan. Dic, ui, ha tret un llibre...
3: Correcte, dels 100 anys dels nens del Vendrell.
4: Sí, sí, està bé, que es fagin llibres.
3: Sempre, que no faltin
4: sí,
3: mai.
4: Que no faltin, no?
3: I a més, en commemoracions especials sí, com és aquesta, doncs mira,
4: sí.
3: Encara més.
4: Ara parlaré així de commemoracions, ja que s'ha reeditat de la Marta Mat, El País de les 100 Paraules, il·lustrat per la Iraida Llucià.
3: Oh, que bé! Ens encanta la Iraida, ja ho saps. Sí.
4: I llavors, mira, ara que tots també ja un dia doncs, ja en parlarem també d'aquest llibre.
3: Molt bé, genial.
4: I avui només dedicat a Pau Casals. A veure, Pau Casals, evidentment, no va escriure, va compondre, però no com a escriptor, sinó com a referent de la música.
3: En molts aspectes.
4: I aquest any, i el 27, perquè clar, es fa entre aquest any i el 27, es commemoren els 150 anys del seu naixement.
3: Correcte.
4: I clar, hi ha molts actes. Ara escoltava, no?, que hi ha la Fundació Amics de Música de Pau Casals, i ja dic, doncs, si ell no va escriure literatura, sí que hi ha... No molta, però sí que hi ha biografia de Pau Casals. Clar. Biografies...
3: Sí, va escriure música.
4: Músic, clar.
3: No, podem fer aquesta referència.
4: Ah,
3: va escriure música.
4: Sí, era compositor, no?
3: Sí.
4: I també, doncs, inclús al final, doncs, escoltarem el cant dels ocells, però és que el cant dels ocells... Està escrit, és una cançó.
3: Sí, popular, no té
4: popular,
3: autor. No té... Ell la va popularitzar, la va adaptar i la va popularitzar.
4: I llavors, si busqueu, doncs hi ha algunes cantants, solistes, corals, que han cantat el cant dels ocells, no?
3: Fantàstic, molt
4: doncs bé. Començarem doncs, amb aquest, el personatge de Pau Casals, no? I és que, i a més, com a figura musical, és que és universal, molts, no? Però, clar... Que ho coneixem tots els... No que sé que sí Bach, que sí Alberti. En canvi, el Pau Casal del segle passat, que hagi tingut tot aquest ressò internacional. Per tant, és que, clar, va demostrar que era un excel·lent violoncel·lista, no?
3: Sí.
4: I, a més, com deies tu, d'escriure... Va ser director d'orquestra, compositor, també pedagog, és a dir, que també va fer, doncs, per com ensenyar la música, i una part també persona humanista, no?, per tota la, que ara una mica quatre coses del que ell es va posicionar com a músic amb alguns temes que el segle passat, Déu-m'hi-do, que si la segona, la Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, i doncs a partir d'aquí doncs també es va donar a conèixer doncs això, arreu del món. I jo poder destacaria quatre coses, a part de ser, sembla, jo no sóc una experta, però està considerat un gran músic, i a més, es veu que com a instrumentista va una miqueta, com es diu això, la manera de tocar el violoncel d'una altra manera, més activa, més emocional, que ahir també una mica va revolucionar la música a través d'aquest instrument. I aleshores podien destacar doncs, això, a l'amor a la llibertat, a la democràcia, a la pau i sobretot als drets humans. Després direm una mica els premis que va rebre, inclús va ser nomenat, no va aconseguir-ho, clar, hi ha molta competència, com a Premi Nobel de la Pau.
3: Sí.
4: No sé quin any, però va ser anomenat, no? I aleshores la fundació, que hi ha una fundació, Pau Casals, doncs durant aquests dos anys, aquest i el 2027, doncs per reivindicar la seva figura, doncs es fan doncs un seguit de d'actes, no? Clar, a més de que és important, és que ahir va néixer aquí al costat.
3: Sí, aquí, aquí mateix, sí, sí, sí, Sant Salvador, Vendrell.
4: I ara pues, va haver-hi, s'ha renovat la, la seva casa, diguem-ne, hi ha hagut una remodelació, i ara doncs es fan visites, vull dir que clar, el tenim tan a prop que també val la pena doncs de comentar-ho, de, del Baix Penedès, sí. No? Va néixer el Vendrell, en el, bueno, quan diem el Vendrell, però bueno, la seva, després, doncs, la seva casa doncs la va, va ser a Sant Salvador, quan ja va tenir aquest èxit, no? Era fill d'una família humil, i van, es va iniciar amb la música doncs a través de, del seu pare. Es va formar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona i va completar els estudis a Madrid gràcies a una beca concedida per la reina Maria Cristina. Això només és una pinzellada, una mica per... Clar, hem passat d'un any a l'altre, però també una mica, doncs, dir de, a nivell social d'on venia Pau Casals, que no venia d'una família de músics ni d'una família benestant. I tot el que ha aconseguit doncs, ha sigut a través doncs, del seu art, no? Amb 23 anys va triomfar a París, és a dir, una persona també inquieta, i a partir d'aquí doncs, va començar la seva carrera com a solista internacional, no? I això que deia, no? Que va revolucionar la tècnica d'aquest instrument que és el violoncel. Jo sempre he pensat que el violoncel, tots els instruments perquè tenen, però el fet inclús voluminós.
3: Sí, pel tamany, no?
4: Pel tamany, sí o no, no?
3: Home, fa el fet que has de tenir unes mans molt grosses, que no, perquè no, veiem violoncel·listes amb mans petites,
4: clar,
3: però fa l'efecte, no?, fa la... que has de tenir
4: clar,
3: unes mans molt grans.
4: Clar, això és com la guitarra, no?, o el violí, sí. que els que comencen, els nois i els nens i les nenes, que hi ha diferents tamanys, de... però sí, sí, jo també he pensat que és un instrument... No sé, com molt important, no? No sé, important de pues això, no? De, i amb aquest so, perquè, clar, hi ha instruments que són solistes i n'hi ha que no, clar, el violoncel també és solista, però els acompanyaments a les orquestres, no? Bé, aleshores, continuem. Doncs això, va ser director d'orquestra i va crear l'orquestra Pau Casals a Barcelona. I també doncs, va participar doncs, a festivals de Prada i, a més, de Puerto Rico, per una relació que va tenir amb aquest país, no? I, com deia abans, doncs, a part de la seva tasca musical, doncs, un gran defensor dels drets humans. I com ho va, diguem, com ho va transmetre, això? A la Guerra Civil Espanyola es va exiliar a Prada de Conflent. Ell va dir que no, que fins no, durant la dictadura, ell no tornaria doncs, mai més a Espanya, i ahir, allà doncs, es va, bueno, allà va tenir la seva estada i el visitaven músics, etc, no? I també va anar a França i també a Puerto Rico, no? Però sobretot a Prada de Conflent, no? I clar, en els últims anys, doncs, a part de dedicar-se a la música, doncs també doncs, en defensa doncs, de la pau, en aquest cas d'Europa, no? Clar, i va enganxar, clar, a Prada de Conflent, amb la invasió doncs, del nazisme a França, vull dir que també la Gestapo estava per allà, també,
3: sí,
4: no?
3: Sí,
4: vull
3: sí,
4: dir
3: sí,
4: que
3: sí.
4: Tampoc no, però d'entrada, doncs, amb ell no s'hi van ficar, sembla que no s'hi van ficar, no? Destacar la medalla presidencial de la llibertat, concedida pel Kennedy, pel president Kennedy, pel John Kennedy, el que van assassinar. La medalla de la pau de les Nacions Unides i el que deia nominació al Premi Nobel de la Pau. Per tant, això us recomano doncs, que bueno, llegiu biografies d'ell, doncs, que busqueu doncs, informació per una mica la seva vida, però dic aquí una mica quatre
3: sí,
4: coses
3: sí,
4: d'aquest músic,
3: bé,
4: perquè, clar, no podem... No es tracta sinó una mica d'això, de que pues, els oients se n'assabentin que aquest any, i part de l'any que ve, doncs, és l'any commemoratiu, de, entre d'altres, però en aquest cas del gran músic Pau Casals. Bibliografia.
3: Vinga.
4: Començarem per una novel·la. Estimat Pablo, de Maria Jaén, una novel·la d'amor i d'exili. Aquesta novel·la, a veure, intenta una biografia, però novel·lada, però destacant un personatge molt important. Començarem. Diu, Pau Casals, admirat arreu del món pel seu humanisme i el compromís polític, va prometre això, que no tornaria a posar els peus a Catalunya mentre Franco fos viu. Però l'any 55, per primera i única vegada des de l'inici del seu exili, va tornar a Catalunya. Per què ho va fer? Diu, quin motiu poderós el va empènyer a incomplir la seva promesa? Aquesta novel·la, doncs, una mica, doncs, en parla, vol respondre a aquest interrogant. Maria Jaén recupera, això és molt important, en aquesta novel·la, la figura de Francesca Vidal.
5: Sí.
4: Per què? Perquè la seva, clar, va ser important com altres personatges, però sí que és una mica la gran oblidada, perquè parla de la seva primera esposa, la segona esposa, però d'aquesta figura, doncs, no se'n parla poc, i ella l'ha volgut una mica, doncs, reivindicar i explicar en aquesta, et dic, una novel·la, però ella diu que està basada, tot el que escriu són fets reals, és a dir, els personatges, l'únic que ella li ha volgut donar, doncs, una, bueno, un caire de novel·la. Doncs això, la van, està ignorada a la majoria de biografies. I un tros del llibre diu, t'escric, Pablo estimat, perquè hi ha coses, que li deia Pablo, és curiós, no?, que és millor dir-les en silenci i a raig, sense que l'altre escolti ni interrompi. Escriure't em resulta més fàcil que dir-te el que et vull dir de viva veu. Vull que quedi escrit que a les portes de la mort, sí, a les portes de la mort, perquè malgrat el que digui el metge, sé que aviat me n'aniré al calaix a les portes de la mort, doncs, i en aquest penós exili decideixo rebel·lar-me. Un escrit també emotiu, no?
5: Sí.
4: Quina època està, comença la novel·la? A finals del segle XIX. Parla una miqueta, doncs, també una mica, explica aquí la família de la Francesca Vidal. Era una família que era molt important la qüestió artística. El pare, Francesc Vidal, era un moblista, feia mobles.
5: Feia mobles, mira.
4: Feia mobles. I que era, no, tenia molta, bueno, molt renom, no?, de l'època del modernisme. Tenia, havia tingut 12 fills, i el seu desig era crear una família d'artistes. Però clar, estem parlant d'homes i dones aquí, ai, també, i doncs això, des de ben joves tots ells van comptar amb una educació, doncs es veu que molt exigent i marcada, doncs, per aquesta ambició del pare. Maria Jaén ens fa un retrat d'una casa plena de noies que lluiten per les seves aspiracions. Hi ha una filla, Lluïsa Vidal, que va ser una de les germanes que va convertir la seva passió en la seva professió, és a dir, es va dedicar, doncs, a la pintura. Francesca Vidal, de les altres no les anomena, se suposa que és que no. Llavors es va diguem-ne, destacar, doncs, la germana Lluïsa Vidal i Francesca Vidal. Li diem Fresquita.
5: Fresquita, sí, sí, la Fresquita.
4: La Fresquita, no? Bueno, ja va començar que era una apassionada del violoncel. Però, clar, ser dona era un obstacle en aquella època. I, a més, se suposa per la música, no? Què fa la Maria Jaén? Doncs retrata molt bé, doncs, aquesta, diguem-ne, discriminació de musical, d'alguna manera, no? I clar, això, clar, corresponia, feia que aprenent a tocar, doncs, podés, hauria de dedicar, doncs, a estar en una orquestra, a viatjar. Per tant, parla una mica de les crítiques, doncs, misògines de l'època.
5: Sí, sí, sí.
4: Per tant, ja va patir una mica això. El 1895, ella té 16 anys, la Fresquita, coneix a Pau Casals amb 19 anys, i Casals es converteix en el seu mestre. Imagina't, amb 19 anys,
5: Sí, sí, sí.
4: Des del primer moment, ella s'enamora de la seva genialitat com a músic, però també, doncs, del seu esperit crític, de la seva generositat i el seu humanisme, no? Però l'amor tarda molt més a sorgir. Per què? Casals es casa amb una altra dona, també ho explica la Maria Jaén, i Francesca sembla que no massa convençuda amb un altre home. No és fins a l'esclat de la Guerra Civil que els dos es retroben i emprenen un camí bastant dolorós, que és el de l'exili. A Prada de Conflent, la seva història d'amor es recupera d'amagat, sembla, fingint una vida que no era la seva fins al final dels seus dies, perquè, clar, la Frasquita doncs, va morir bastant jove, no? Què passa? Doncs, clar, tota la investigació de Maria Jaén, cartes, diaris, documents íntims, tant de la família Vidal com de la família Casals, doncs la Maria Jaén es proposa doncs, explicar amb la màxima fidelitat la història d'ells dos, però sobretot la història de la Francesca. Diu l'autora: jo no he volgut fer una biografia de Pau Casals. El que volia era retratar la història d'ella, de la Frasquita, i explicar com durant tota la vida va estar amb ell. Evidentment, hi ha escenes novel·lades, però tot el que s'explica, estimat Pablo, es basa en fets reals. Per inèrcia, durant els anys, les biografies del mestre doncs, oblidaven aquesta figura de Vidal. Ells, des d'un principi, és a dir, el Pau Casals i la Frasquita, van decidir no fer pública la seva relació i van ocultar el seu amor per les condicions del moment. La Frasquita és la gran oblidada de les biografies del violoncista, però en algun punt algú es va preguntar qui era ella. Llavors ens diu, estimat Pablo, vol reparar aquest injust oblit. Per tant, us recomano molt aquesta novel·la. Sí, novel·la biogràfica, diguem-ne,
5: sí,
4: no?
5: Sí.
4: Perquè, bé, poder en alguna biografia, però sembla ser que no ha trobat la Maria Jaén en tan important, perquè, clar, ella parla, doncs, això, de la qui era la seva família, sí, per tant, és interessant, no?
5: I crec que hi ha, i sobre aquesta novel·la, hi ha una adaptació cinematogràfica d'aquest llibre que es va rodar ja fa uns quants anys, no masses, potser només de 5 anys, del qual es va gravar bona part aquí, a la Casa de Sant Salvador, on el Joan Pera va fer de Pau Casals.
4: Però no era de la Frasquita, de la seva
5: I la Frasquita, interpretada per la Carme Sansa, i crec que una mica reflectia això, aquesta relació, una mica també aquest personatge de la Frasquita. Crec.
4: Espera, ara em fas dubtar. No era la seva, perquè és que amb la seva dona, la vídua, es portaven...
5: Sí, amb la Marta Casals, que encara és viu. Encara és
4: clar,
5: viu,
4: però aquesta no és la Carme Sansa, a la pel·lícula aquesta.
5: Ostres, jo diria que no. Ara m'ho faràs buscar, eh?
4: És que ella era molt gran.
5: Potser tu tens més memòria que jo, eh?
4: No, és que jo l'he vist, aquesta pel·lícula,
5: ho busco de seguida.
4: I el Joan Pere, que sempre l'havíem vist fent humor, fa un paperàs.
5: Per això, s'assembla moltíssim amb el... Clar, amb la...
4: Ai, ara, mira, jo n'he buscat... Jo recordo, sí... La Carme Sansa...
5: Pues, potser sí, potser tu tens més bona memòria que jo. Jo, de fet, no tinc massa
4: perquè
5: bona
4: ella era
5: memòria.
4: Gran. Era molt gran, del Pau Casals. Sí o no?
5: Sí, en principi sí.
4: Doncs a veure, busquem-ho.
5: Espera que t'ho estic mirant.
4: Sí, perquè, home, és important.
5: I crec que aquella pel·lícula o aquella adaptació el que volia també era una mica això, donar protagonisme al personatge de la Frasquita. Això no recordo qui el va interpretar. Jo tinc el cap Carme Sansa.
4: Sí, no, la Carme Sansa segur. Però que, ostres, mira, bo, vaya fallo.
5: No.
4: Mira, perquè jo tenia tant d'allò la pel·lícula,

0: I val, doncs jo em pensava que era la seva vídua.
1: Sí, no, en aquest doncs cas, bé, doncs, la Carme Sansa, sí, sí, va interpretar la Fresquita Cantalina.
0: Doncs a veure si algú la pot trobar, perquè val molt la pena, i l'interpretació. A més, és que és clavat, vull dir, s'assembla molt físicament al Joan Pere.
1: Sí, de fet, l'adaptació a cine es diu Pau, la força d'un silenci.
0: La força d'un silenci.
1: Que potser no té relació amb aquesta, amb aquesta novel·la.
0: Eh? Ara quadra. Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, veus, la investigació val la pena. Bueno, doncs ara un altre llibre.
1: Vinga.
0: Es diu Reflexions de Pau Casals, pensaments íntims i personals recollits per Albert E. Kahn. Albert és un periodista i fotògraf nord-americà. Uh-huh. En aquesta obra, Pau Casals reflexiona, aquest ja en primera persona, sobre la seva època i ens ofereix el commovedor relat de la seva vida. És la història de la recerca apassionada de la bellesa i la justícia en un període, doncs això, de turbulències i de guerres, clar, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. La història d'un músic que va tocar per la reina Victòria del Regne Unit a finals del segle XIX i també pel president Kennedy. President, bueno, si és que els altres no han sigut presidents, els germans Kennedy, no? Poc abans de la seva mort. La història d'un gran artista i patriota, doncs, que amb més de 90 anys es va embarcar en una creuada personal per la pau. De què va aquest llibre? Recull pensaments i records de Pau Casals, tal com els va relatar el Pau Casals en aquest periodista. És a la vegada un testament i un cant, el testament d'una manera de viure i un cant a la vida, no? Per tant, també, doncs, recomanable aquest llibre, i és bastant modern, no sé si és el 2020, vull dir que és una obra bastant actual. I ara, pels més petits, també hi ha un llibre, és una col·lecció de grans músics, no? I en aquest cas és Pau Casals, el col·leccionista de pipes. Uh-huh. Ell era molt, molt aficionat a les pipes, que tenia una bona col·lecció. Uh-huh. Però és un llibre molt interessant, perquè és un conte il·lustrat. Pels que comencen a llegir, hi ha una gravació dramatitzada del conte, que també facilita la lectura, i a més ajuda, doncs, això a la comprensió lingüística. I per als més grans, doncs, un apartat de coses curioses i d'un joc. Per tant, està molt bé també aquest llibre, no? El col·leccionista de pipes, d'Anna Ubiols i Llopart, és la seva autora. I ara acabarem amb el cant dels ocells, que escoltarem només música, eh?
1: Sí, sí.
0: Música, sí. Però dic això del cant dels ocells una mica, doncs, la història, no? És una nadala, no ens ho perdem, sí, és una nadala.
1: Una cançó popular de Nadal.
0: Una cançó popular, això, de Nadal. Uh-huh. Que, clar, aquí a Catalunya, doncs, bastant popular, no? Bueno, i també arreu del món. La lletra, doncs, explica com els ocells canten i s'esplaien amb joia pel naixement de Jesús. Hi ha un nombre moltes variants, però tots coincideixen amb la primera estrofa, que és la més coneguda. La cançó té la mateixa melodia que una altra de popular de temàtica totalment diferent, Els contrabandistes. On té una lletra, és veritat, una mica trista i melancòlica, els darrers anys s'interpreta com a cançó de dol, associada sempre a la mort, no?
1: Sí, potser una mica maltractada, s'ha de dir, eh? Jo crec que s'ha abusat massa d'aquesta peça.
0: Sí.
1: Crec.
0: Sí, però perquè és que no té res a veure amb...
1: No, al principi que... això és un cant de Nadal, no? És un cant d'esperança, de renaixement.
0: Tan dòcil, tan així, però bé... Clar, vull dir...
1: Pels minuts de silenci, pel dol, doncs es va servir moltíssim.
0: Exacte. Sí. I ara només res, Cicle Gaudí, que va per tota la comarca, doncs avui aquest vespre, a les 7 del vespre, com sempre, a la nostra llar, que és carrer Mossèn Cinto Verdaguer número 4, que passa en Cirat.
1: Molt bé.
0: I doncs cuideu-vos molt, llegiu molt i que Pau Casals estarà per sempre, perquè és que, clar, imagineu-vos, 150 anys
1: sí,
0: de la
1: sí,
0: seva...
1: Sí, universal, sí.
0: Universal.
1: Correcte.
0: I tant, i mira, i d'aquí al costat. Ai, i se m'oblida. Bueno, no, aquest llibre està molt bé, Vila Casals.
1: Bé, que sí, que és un catàleg de la casa, oi? Del museu.
0: No.

0: I de la seva biografia.
1: I la seva biografia, d'acord, d'acord.
0: Records, partitures,
1: val, sí.
0: Fotografies. És una meravella, clar. Jo el vaig trobar a la biblioteca i està editat doncs, per la Caixa, per la Diputació de Tarragona, però és un llibre, però unes fotografies
1: sí,
0: de les seves,
1: sí, és
0: molt
1: una edició de luxe, sí.
0: Una edició de luxe també, mm. I bueno, trossets que parla ell, molt bé, molt bé, sí. Molt interessant.
1: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Escoltar el cant dels ocells.
1: La setmana que ve, adéu-siau.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Una jornada solidària que arriba aquest diumenge contra el càncer. Ara ho acabarem de desvetllar i explicar tot plegat perquè és prou important. A més ho farem així amb la gràcia del José María de l'Estepa, em sembla.
5: Molt bé. Mira, bon dia, Pere, bon dia, oients.
4: Com estàs?
5: Pues molt bé.
4: Sent?
5: Com diu el Pere, con ganes de jubilar-me.
4: Però que, escolta'm, havies d'estar jubilat ja, no, en
5: sí,
4: principi?
5: Sí, però aquesta senda, Hisenda, es treu molts diners quan plegues un any abans.
4: Eh? Clar, és que el problema és Hisenda, eh?
5: Llavors ja vaig dir una anyet més. Però, Pere, Salvador, tranquil, que el que coge el bar seguirà col·laborando con la calaixera.
4: Fantàstic.
5: Això està firmat ja.
6: I si no busquem un altre, vull dir, cap problema.
5: Bueno, doncs la introducció, jo estic aquí perquè, sí, ha nascut una nova associació aquí al Vendrell, Batec de Mar, com has dit, Pere, i amb la Gina, que tinc molta amistat fa molts anys, amb son pare, la mare, bueno, tots. I, bueno, jo tenia cara de col·laborar amb ells amb aquest problema que era tan gran aquest país i aquest món, no?
4: Molt bé.
5: I llavors, bueno, va sortir això de Batec de Mar i dic, bueno, mira, jo ofereixo les meves mans, les del meu company guitarra, que no pot ser avui perquè està treballant, però són molt col·laboradors, i li vaig oferir de fer-li una fideuada, pues, per 300 persones mínim.
4: Ostres.
5: Si surten més, pues, farem més. Llavors se van implicar tots i van començar a buscar col·laboradors del Vendrell, que no ha faltat ni un.
4: Bé,
5: i se s'han quedat un munt fora, però bueno, no podien ser tots, perquè clar, és el que diem. I bueno, i ara ja la Gina t'explicarà una mica.
4: I tant, sí, tot plegat, eh? Gina, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Pere.
4: Gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltes gràcies.
4: Tindràs aquesta doble tasca, Gina, d'acabar d'explicar-nos com ha d'anar aquest diumenge amb l'ajuda del José María, només faltaria. Però sobretot el més important és conèixer aquesta nova entitat, Batec de Mar. És una entitat que lluita contra el càncer i d'afectats del càncer. Entenc, Gina, explica'ns-la tu, sisplau.
7: Bueno, aquesta associació neix aquest 2026, aquí al municipi del Vendrell, I sobretot és per promoure el que és l'esport, la comunitat, no? I fusionar aquests dos aspectes i adreçar-ho sobretot a les pacients que estiguin, doncs, transitant, no? Que estiguin actualment fent aquest procés de recuperació del càncer o bé que ja l'hagin superat.
4: Val. Així doncs, un punt de trobada, un punt de reflexió d'afectats, de gent que ja ho ha superat i que cada vegada, doncs, per sort, això és així. De fet, tu ets un dels casos, perquè tu has portat moltes iniciatives, jo et conec informativament perquè ja hem parlat amb tu, o des dels serveis informatius hem parlat amb tu en diferents iniciatives socials i solidàries, també a través de les samarretes, etc, que ja et coneixem, la teva història, i si més no, ja una mica t'hem seguit la pista, i que sempre has tingut aquesta inquietud, també com a afectada de càncer, que tens superat ja.
7: Totalment, sí, bueno, estic amb hormonoteràpia, que al final per no haver-hi una recessiva doncs estàs en medicació, però sí, per sort estic neta i bueno, vaig fent els meus controls amb la certa periodicitat i tot.
4: Fantàstic.
7: Molt bé.
4: Fantàstic, sí.
7: I doncs res, sempre a nivell d'implicar-me, no?, i aquesta voluntat de poder ajudar i transformar aquesta energia que al final la tinc.
4: Molt bé.
7: I d'ajudar i beneficiar moltes persones, no?, i poder donar aquest suport. I doncs aquesta associació també per mi va ser una descoberta. O sigui, no l'associació en si, sinó el rem, l'activitat, va ser un descobriment, perquè jo sempre doncs havia practicat futbol.
4: Val.
7: I sóc una enamorada de l'esport i de fer-lo sobretot en un entorn obert. I doncs, bueno, va haver una iniciativa, no?, per part d'una timonera del Club de Llaguts de Calafell.
4: Val, sí que té molta història, no? Sí. Té molta empremta.
7: Sí, sí, sí. I bueno, i la mateixa timonera doncs ha sigut la que ens ha engrescat juntament amb l'Ajuntament i tots doncs de dur a terme aquest nou projecte aquí al Vendrell.
4: Val.
7: I doncs el rem és un descobriment, perquè és, bueno, va molt bé en quant a l'infedemes, a les pacients, sobretot de càncer de mama, perquè aporta molts beneficis, i el contacte amb el mar, que al final tot el que és allò del zinc, no, el potassi...
4: Val. D'aquí batecs de mar, justament, acaba molt lligat així. Així, doncs, clar, jo introductòriament no acabava d'entendre que hi havia el rem pel mig, ara ja sí, jo ho entenia més com una associació, que també ho serà, també ho és. A banda de ser una associació esportiva o dedicada al rem, doncs també és aquest punt de trobada que jo deia, en certa que sé.
7: Sí, totalment, és comunitari, és social, és algo inclusiu, no?, que tothom ens sentim part d'una comunitat, perquè, bueno, al final adreçat a un públic oncològic, i després estarà obert a la ciutadania, el que passa que volem fer bé les coses d'una forma progressiva perquè no morim d'èxit, no? Que al final la infraestructura vagi una mica acompanyada dels socis i els usuaris que vulguin formar-hi part.
4: Fantàstic. Doncs justament això, per donar peu a aquesta nova entitat, per començar ja a agafar cos, suposo, i a tenir encara més logística, per poder desenvolupar la tasca, heu organitzat aquesta jornada d'aquest proper diumenge, que serà dia 26, el 26 d'abril, que es farà com a Ruga. No es fa com a Ruga, perdó.
5: Es farà a la plaça Nova.
4: Però l'entitat sí que t'asseu a com a Ruga.
7: Sí.
4: Veus?
7: Sí,
4: jo sabia que com a Ruga estava pel mig.
7: Sí, no, els del barri marítim diuen, com és que no ho heu celebrat aquí? També per un tema logístic i perquè, bueno, ara per comoditat d'espai i disponibilitat ho han fet aquí a la plaça Nova, i sobretot doncs perquè al final... El Sant David també contribueix, ens ha cedit l'espai doncs, del seu bar perquè la gent en pugui fer un ús.
4: D'acord. Doncs això, com a Ruga i a la Seu, clar, és on suposo que hi ha...
7: Estem ubicats a dintre del port.
4: Val.
7: El Club Nàutic, la veritat que també, bueno, ha sigut un de gran suport des del minut 1, perquè doncs, ens ha cedit part de la instal·lació on podem fer l'amarratge, el quartet d'instal·lacions doncs, per preservar el material.
4: Perfecte. Molt bé. I això, però la fina UAS solidària, que ara acabarem de conèixer, sí que arriba, en aquest cas, a la plaça Nova, al centre del Vendrell, aquest diumenge, dia 26. Què és això? Suposo que José Maria, que et coneix, és coneixedor d'aquest inici d'entitat, i el José Maria, que té aquesta energia, i amb l'experiència d'altres temes,
5: Jo, ja saps tu que col·laborar amb qualsevol entitat del poble sempre estem per fer una miqueta de... D'empenta.
4: Clar.
5: I, bueno, va sortir així, i va ser... Jo tenia molta gana perquè va ser a la Bisbal on van quedar, amb ella, un partit de fèmines de Barcelona, veteranes amb el tancat o no.
7: Sí, del Barça, dic jugadores, i vaig anar a veure unes companyes que vam coincidir.
5: I vaig coincidir, jo dic, Gina, tinc ganes de fer una fideuada pel vostre... Bueno,
4: clar, per l'entitat, per l'associació.
5: L'associació, el que sigui, ja em diràs alguna cosa i ja farem. I llavors va sortir, bueno, i va vindre tot, pam, i es va enganxar ràpid. Perquè jo parlava amb qui parlava, se m'ha dit lo que falta, pou lo que quiera. I ella, bueno, allà al set de vi, bueno, me'n sé, i quan es van veure tots, dic, hòstia, això és un èxit total.
4: Clar.
5: Ara, bueno, a la gent que vingui a comprar els tiquets al bar Estepa, al set de vi...
7: El Goy, i després un fort de Santa Oliva.
5: I farem a Belvei, també estan col·laborant, també s'han portat també tiquets per vendre. En fi, que esperem allà un èxit total.
4: Segur que ho serà.
5: I la fideuà es vendrà, es podrà menjar allà, i el que vulgui portar-se-la cap a casa, doncs tindrem uns tàpers perquè se la puguin dur.
4: Perfecte. Però només serà fideuà, entenc.
5: Fideuà, sí. No, nosaltres només la fideuà. No,
4: sí, però em refereixo.
7: Bueno, farem una mica de vermut.
4: No només és aquest punt de trobada per menjar, sinó que es convertirà allò en una festa.
5: Tenim un DJ també, que començarà de 12 fins que acabi, posant música, que és l'Alberto del Set de Vi, i que aquest també està també sempre per tot. I el que diem, tenim una barreta, farem una barreta, tindrem uns platets de vermut, que també es farà, doncs, bueno, mentre que esperem que falli la fideuà, doncs, a menjar vermut i fer vermutets de cervesa...
4: I fer ambient, no? Fer poble, sí. I acabar de conèixer aquesta entitat de recent creació.
5: Bueno, això, el que diem, convidar gent que no estigui, però bueno, sempre tens un familiar, un amic, un... que pugui vindre allà i fer la conversa
4: i tant.
5: I entrar-se de tot això, no? Perquè, clar, amb aquesta horeta no podem dir-li tot. Jo me vull apuntar a Bateix de Mar un dia t'admito a ti.
4: A bugar. Va, fem una cosa. Hosti, jo agafo molts compromisos i després no s'acabo de complir perquè no m'he de la vida per mas. Escolta'm, una bugada... Vale. Es diu bugar, no?
7: Sí, sí, sí.
4: Un dia anem a bugar i després anem a fer les braves, que ja em vas prometre el seu dia, i del qual encara no he anat a gaudir-les, però...
7: Prenc nota, no? Però,
6: I a remar a galera. A galera.
4: A remar a galeres, correcte.
5: Farà el tambor.
6: Sí, ja fem allò.
4: Jo tinc un problema que jo em marejo molt, Gina.
7: No, però és bastant estable. I al final la gràcia és que et farem remar força i així no et donarà temps ni de marejar-te.
4: És que jo tinc un company d'aquí a la casa, no vull dir el seu nom, un company de la casa també d'informació, que un dia va fer un reportatge dels bugadors de Calafell i va quedar marejat com una sopa,
7: sí,
4: eh?
7: Sí, no.
6: No va prendre la
7: pastilla. No, també la mar, no? Ja procurarem
6: que sigui
7: un dia
6: que no... Ja li
7: diré
6: a la mar,
7: sí. Mar
6: plana.
7: Sí, que estigui
4: biodramina... Sí. Allò, por vena, eh? Por vena. No, però és una molt bona activitat.
7: Sí, no, és molt complet, la veritat, eh?
4: Sí, és un esport molt complet.
7: Molt,
4: sí.
7: Perquè no hi ha impacte.
4: Clar.
7: Vull dir, treballes tot, la musculatura, braços, sí, cames, abdominals... Sí, no, és ben completa i a més que no hi ha edat, que el bo és que... Jo, les meves companyes, ja des de 65-70, jovenetes, vull dir, hi ha de tot, que és el bo.
4: Sí. I a més, encara que no ho sembli, sí, però també és esport d'equip.
7: Molt.
4: Sí. No, però clar, s'ha de bugar al mateix ritme, de la mateixa manera, equilibrar forces, no?
7: Totalment.
5: I sàpiguer ficar bé el pal, eh?
4: Clar, ja no hi ha una tècnica... Una tècnica
7: no, requereix la seva tècnica, però...
6: A tocar l'aigua, vull dir... Sí.
7: Però és com una espècie de mantra, eh? Quan estàs remant i has d'anar totes acompassades, és com si entressis en un ball i que totes hem de...
4: Clar.
7: No, és bonic, la veritat, la sensació. Sí. I normalment anem a bugar, que són la tarda-nit, no? Les barcades surten a les 6, 7, 8.
4: Val.
7: I clar, és la posta de sol, les estrelles... Vull dir, és un moment, jo crec que molt màgic, eh? Mm-hmm. Quan estàs allà penses, ostres...
5: Lo que sí te digo, chalecos XXL...
7: No utilitzem, eh?
5: No.
7: Ni ens mullem, perquè molta gent és... Ostres, quina mandra, no? L'hivern, no us mulleu.
4: Ja, mullars, no.
7: No ens mullem.
4: En principi, tot va bé, no.
7: No
4: hi ha perill ni de volcà, ni de...
7: No, està mal, no. És molt estable, l'embarcació.
6: I si hi ha molt mala mar, ja no surten.
7: No, ens quedem a dintre de port i fem allà...
6: Hi ha algú que se capi...
4: Està bé. No, sí, jo no tinc por, deia per José María, ho deia per José María, bàsicament. S'ha enfredat per això, no?
5: No, aire.
4: No?
5: Nado como los peces, para abajo, pero para arriba no.
4: Ostres, pues potser sí que haurem de buscar un xaleco, per José María, que no sé...
7: I jo més d'una vegada estic tentada, eh? I jo les meves companyes, perquè els pacients oncològics ja sabem que quan estem en tractaments així tenim una de fogots i uns canvis de temperatura...
4: Mira, de tirar-se, no?
7: Abandono el barco.
4: Bé, aquesta manera sí que és una manera, un cop ja s'ha fet l'entrenament, no? I un cop ja hem acabat i ja hem arribat a port.
7: Sí.
4: Suposo que també
7: una
4: remullada i un banyet també pot anar bé, eh? Així que no has provat mai, això de bugar, doncs?
5: Jo no.
4: José Mari, no?
5: No, jo de platja la sorra.
4: La sorra.
7: Però no s'escaquejarà, el farem i tant, perquè li agradarà.
5: No, a mi ja li havia dit, perquè ella feia kayak, també.
7: Sí.
5: Dic, hòstia, m'has de portar un dia a fer kayak.
7: Sí que el pare el seu dia també va comprar un kayak.
5: A mi m'agrada tot això, però clar, l'aigua le tengo mucho respeto.
4: Fa respecte. Se li ha de tenir, com
7: sempre,
4: tot, eh? Se li ha de tenir, però...
5: I ara que tindrem aquí el... Pues m'apunto, però seguro. Vamos.
4: Clar, i tant.
7: Tindrem el nostre primer llegut al Vendrell, tu.
4: Sí, no? Molt bé.
5: Soci número 3.
7: Sí, ja està, ja podem
5: oblidar.
4: Clar, suposo que logísticament i també econòmicament la frontera principal és els llaguts, que entenc que no és pas... No són embarcacions econòmiques, entenc?
7: No, en general tot, el que suposa tota la infraestructura, tant el que és la plataforma, no?, que subjecta... Ja ens anem gairebé a veure els 3.000, 4.000, els rems, que són 1.000 llargs, també, sinó tot. L'embarcació del llagut, vora els 20.000, sí. És una inversió important, o sigui, en el moment que vam decidir, això és una mica el que ens parava, no?, ens paralitzava, però, bueno, vam dir, escolta, amb la solidaritat de la gent, que al final té moltes ganes de portar el seu granet de sorra i contribuir, a la vista està que tot s'ha alineat.
5: Sí.
7: I que veus que flueix tot, que és increïble, que poses una proposta sobre la taula i veuen que tu estàs al capdavant i que... et deixes ajudar per tothom, veus que és una cosa d'equip, també, és increïble. I el punt de sortida de partida és aquest, la jornada solidària del dia 26, ja és el tret de sortida.
4: Molt bé, és allò, el tret de sortida oficial de Batex, d'acord? Sí. El primer...
7: Batex de mar.
4: Perdó.
7: Batex de mar.
4: Batex de mar.
7: Però que surt amb el cor, sí. Sí. El cor.
5: Era, que a mi m'ha costat fins que no... Oh, me parece que hoy el primer dia que l'ho he dicho bien, Batex de mar, eh?
4: Sí. Batex de mar. Clar, se'm acaba Batex de cor,
7: No, jo crec que és bonic, però costa una mica Batex.
4: Batex de mar. El primer llagut que el teniu, doncs, entenc?
7: Bueno, ara hi ha un grup de Cambrils, que ens l'ha llogat.
4: Val.
7: D'entrada, doncs, per poder fer una sèrie de coses i anar recaptant uns diners.
4: Val.
7: I doncs, bueno, serà, doncs, a veure si l'Ajuntament arribem a un acord i doncs després pot fer front ella aquesta despesa, però clar, inicialment som nosaltres els que hem de suportar amb tot.
4: Sí, sí, sí, està clar, està clar.
7: Que després doncs facin la seva contribució, doncs ja serà cosa d'ajuntaments, diputacions, ja anirem a trucar a diverses portes d'esponsors sí, sí, sí, que vulguin col·laborar, contribuir amb la lona, no? Doncs perquè també s'ha de cobrir aquesta embarcació, s'ha de fer un armariet. Bueno, la veritat, ja et dic, hi ha molta bona voluntat per part de tothom de sumar esforços.
4: Molt bé. I aquesta recaptació, si podem dir-ho així, aquesta recaptació que hi haurà el diumenge, doncs ajudarà justament cap a això, cap a poder comprar material, per acabar de posar-vos com a entitat i poder aportar les màximes de persones possible.
7: Sí.
4: Clar, un llagut, quants bogadors hi caben en un llagut?
7: Som 8 i el timoner 9.
4: 9. Val. Sí, sí. Si hi hagués més gent que volgués bugar, que s'han d'anar ampliant llaguts, no?, embarcacions.
7: Clar, sobretot és el que dèiem, no?, que al final hi ha una limitació ara real, que són els timoners dels que disposem, que al cap i a la fi són ells els que han de dirigir, no?
4: El timoner és com el capità, no?
7: L'entrenador, el capità, sí, sí, no? Sí. Hi ha la figura del timoner, llavors... Ara hi ha unes hores que més reduït, que s'aniran ampliant, no?, en funció que anem a introduir més timoners,
4: sí, sí, sí, clar,
7: més
4: clar.
7: Barques, si clar. Més endavant es fiquen més llaguts, però bueno, ara la que tenim és la de lloguer, anem tirant amb això, l'estem netejant i acondicionant tota, i ara tenim temps, bueno, ahir una mà de pintura, no?, d'avui de vernís, aquesta tarda de els termorretràctils, doncs, segellar els rems que hem comprat de segona mà, i bueno, i anar acondicionant tot una miqueta, no?
4: És un món, el món del mar en general és un món...
7: Sí.
4: És un món,
7: és
4: molt bonic, sí. I tant que és molt bonic, però també el món dels llaguts, dels bugadors, dels clubs també és un món,
6: El timoner es treu el títol,
7: Bueno, sí, és un requisit i clar, requereix també d'experiència, és com si em volgués fer d'entrenadora de futbol sense haver jugat,
4: a veure
7: si ho pots fer des de la teoria, no?, i d'això, però fa molt el fet d'haver jugat, no?, i haver viscut a dintre, llavors, clar, jo em podria tenir la voluntat de voler ser timonera, però primer he d'aprendre a remar i remar moltes hores, no?
4: Clar, dominar la tècnica, la manera de capitanejar l'equip, no?, suposo.
7: Sí.
4: El Vendrell, hi ha hagut mai cap club de
7: jugadors? No, és el primer. Llavors, clar, és obrir-se una nova finestra, no? I sobretot de ficar-ho a l'abast de tothom, perquè moltes vegades la connotació que té el del tema de nàutic, no?, és com, ostres, és molt car tot el que, no?
4: Clar, per seguretat, per homologacions,
7: sí,
4: no?
7: I que moltes vegades és com, ostres, aquest esport el veu juny, si no l'ha practicat algun familiar o algú, és com...
6: Això t'ha de vindre de família, això sí.
7: I realment el llagut veus que no, que està obert a tothom i que és accessible, que no suposa un gran cost de la quota, no?, anual, ni és un desorbitat, ni...
4: Que també hi ha competicions, de fet,
7: sí,
4: no? També hi ha, també, hi ha aquí, curses... Hi ha...
7: Aquí, Pere, et diré que som bastant ignorant, perquè encara avui soc molt... Vaig començar l'octubre, jo, remar, i no he participat encara en cap... No sé com, no sé com li diuen...
4: Bueno, sí,
7: les competicions
4: trobades...
7: Aquí sí que és la timonera, que no ha pogut venir avui, però hauria de fer...
4: No, més endavant ho podem fer, després d'aquesta trobada solidària. El més important de la conversa d'avui és sobretot explicar i recordar que hi ha aquesta jornada solidària aquest proper diumenge a la plaça Nova, que és la part important, i després anirem perfilant de com... Què és això d'un club de bugadors? Què feu? I a més, amb tot aquest rerefons que hi afegiu vosaltres des de Batecs de Mar, que hi ha aquesta part també d'afectats, d'afectades de càncer, no?, i que també és important que també sigui, no?, com a punt de millora i de superació i de fer esport, que en principi la més important és fer esport.
6: Okay. Tornant a la Fidoà, a quina hora teniu previst de començar a servir les Fidoàs per la gent? Perquè...
4: Sí. Doncs
5: pues mira, Pere, Salvador, començarem l'acte començarà a les 12, serem allà tots, música, el vermut, i començarem a fregir els fideus. Això serà primer, i per allà dos quarts de tres, no?
7: Les dues.
5: No. Serà començar a servir.
6: Que és ho dic perquè hi ha molta gent, potser jo mateix.
5: Que si la primera surt abans una miqueta, doncs començarem a aixequem. Que vulgui començar, doncs comencem a... Però sobre les dues de la tarda ja estarem servint fins
6: igual. Que la gent sàpiga i doncs que s'animi a apuntar-se a buscar els tiquets en dita. El set de vi...
7: El Goil, també, el centre... El Goil, castellà...
4: El Goil, a la plaça Vella. Sí, és un lloc tecnològic, així, que fan... Sí. El Joan és col·laborador d'aquesta casa. El Joan Molines és col·laborador d'aquesta casa, també.
5: Bueno, i això, que és... A veure si podem vendre totes 300 racions i si no...
7: I tant, sí. Que es vendran. Sí, sí. Bueno, i la gràcia és vendre-les amb anticipació una mica per fer una previsió, i llavors sí que és veritat que una vegada ja també les pots comprar in situ, però si podem vendre-les amb una mica per fer això, preveure, no?, la ona...
5: Perquè si has de fer una mica més, pues, pues fem, pues mira, van comprar, fem 50 més, perquè...
6: No, el millor és que la gent ens animem i anem a buscar el tiquet als llocs que hem dit, i, sí, i així ens ja saben quan han de fer més o menys.
4: Clar.
6: La previsió és la millor.
4: Això, unes 300 persones...
5: Sí. De moment, preparem 300.
7: Les places. Taules i cadires estan demanades per 300.
4: Va, 300.
7: Sí, sí, som així d'optimistes.
4: No, no, no, jo penso que hi arribareu, inclús jo crec que faltaran racions, deixem-ho dir.
5: Ojalà, Pere, ojalà.
4: Perquè és tu, això...
5: Dos racions de braves tienes.
4: Venga, tu imagina, que allò... allò bueno, braves vitalícies, ja.
5: No, però... Que tinc el doctor Vendrell, que ja està jubilat,
4: sí.
5: I me parece que le debo 1.200 cafés.
4: Ostres!
5: Perquè cada vegada que anava allà, Josep Maria, passa, tio, te invito a un cafè, cuando quiera.
4: Clar.
5: Ah, ja, i ara quan es va jubilar diu Josep Maria ja començarà a vindre a descomptar.
4: Clar, a partir d'aquí
6: no, el que has de dir és que vingui a ajudar a fer la filuada.
4: Jo crec que sí, perquè...
5: mà d'obra tenim bastanta, molta ajuda tenim, sí, perquè, bueno, col·laboradors, amics i de vegades diu gràcies, però no us pongáis todo, perquè al final no fem una.
6: Exacte, això és
4: veritat. Això també passa. Per això, jo crec que és una jornada que reunirà moltes coses, això.
5: Sí, home, no.
4: El que transmet l'Estepa i el José Mari.
5: I aquí al Vendrell, els que ens agrada és quan de sortir fer alguna cosa, i la gent surt i col·labora, eh?
7: Sí, quan fas... jo crec que serà una bona atmosfera aquí.
4: Això que serà el que deia abans, que serà un punt de trobada, serà un dia festiu, un dia de retrobament, justament sempre amb aquesta intenció solidària, però es convertirà en un dia festiu, no?
7: Sí.
4: Com es fa una fira guapa per 300 persones, José Mari?
6: Amb una pell gran.
4: Però allà, però...
5: T'ha tirat una pedra,
4: Sí, d'acord, vale, pues mira, vale, porta'm la mi d'aquesta paella gran, a veure si te la sabré fer.
5: Home, sí. Bueno, fem 3 de 100.
6: Necessites rems, també, per remenar els rems.
5: Sí, si fossi de 300, fem 3 de 100. 3 paelles de 100, perquè no quedi tampoc molt... Perquè si fas massa... te queda muy esponjosa como...
6: Sí, queda...
4: Ya, clar, sí queda...
5: Llavors que quedi dur i que quedi...
4: Mira, guafi també, no?
6: Que quedi al dente.
5: Llavors fem... Sí, al dente. Jo no parlo italià, no? I això, i llavors fem 3 de 100, i bueno, s'ofregir, un bon caldo,
4: val.
5: El cap d'alls per fregir, per marcar també l'oli, i llavors comença pam, pam, calamar, la gambeta... En fi...
7: Soc testimoni que li queden boníssims.
4: Vale, ja ho crec.
6: Ho van fer quan va celebrar l'aniversari del seu local.
5: Sí. I també van fer...
6: Va ser el mateix, per dir-ho, no?
5: Va ser la mateixa.
7: Són uns cracs, els Pepes, el Pep Guitarra i...
5: El Guitarra, doncs ja sabes tu com és el Guitarra, és un màquina.
4: Bueno, com tu, tot s'apunta i endavant i...
5: Mira, ahir va deixar el castell per anar a fer una paella a Creixell, de carpa, era per la família, no cobrava, però bueno. I dic, hòstia, macho, digo, no paramos, eh?
4: No, enllaçant una cosa amb l'altra, eh?
5: Tenim el dia 23 de... El 23 de març tenim dos paelles. Una paella vegetariana i una fideuà per 150. El dia 2 de maig tenim una per 80, una fideuà. En fi, que si... Haciendo propaganda, a ver si...
6: No,
5: si es truquen a mi o al Pep, i podeu fer per diumenge o dissabte...
6: Per saber-ho, això.
4: No, i tant, allò. Per fer família...
5: Fideuàs i paelles familiars. Nosaltres els acabem de servir i marxem, no molestem més.
4: Recolliu, netegeu i...
5: I marxem.
4: I no es faltarà fregar plats. Que
5: no, són d'aquells de cartó.
4: Encara millor, doncs. Escolta, ara ja, per acabar de rodonir, fer una mica més de conya, eh? Una de les polèmiques, jo crec, a l'hora de la fideuà. Alioli, sí o no, a la fideuà?
5: Nosaltres posem el que vulgui, se'l fica, el que no, no.
4: Sí?
5: Nosaltres no obliguem.
4: Però personalment...
5: Jo sí.
6: Jo també, ja ho saps.
5: Sí?
6: Un pèl sí.
5: A mi m'agrada molt l'ioli.
7: Sí.
5: I si es forma millor.
4: Sí?
5: Per mi, eh?
4: Gina, sent?
7: Sí, però no coincidir la parella també.
4: No. Els aliolis avui a nit també són bastant...
5: El guitarra no. El guitarra fa mig de maionesa i mig de l'ioli. I el junta perquè diu que l'aigua...
7: No, és més malós, la veritat que sí.
4: Jo sé que... Si, jo he parlat amb algun mariner,
5: sí, sí.
4: mariner, i ni sentir-ne parlar, eh?
7: Bueno, perquè diuen, no, que mascara
4: una mica el gust de... Si la fideuà és bona...
5: És bona, sí.
6: Que no s'enfadin, eh? Tampoc hi entenen gaire, a veure si m'entens. No hi entenen gaire, vull dir, a veure, cadascú... És com a mi sempre em renyeu que bec cava amb gel. I què?
7: Sí, més fresquet, eh?
6: Jo bec cava amb gel.
4: Aquí cada un que faci el que...
5: Salvador, jo t'acompanyo, jo també.
6: El Benet... sempre sí. donat, m'ho va ensenyar ell.
7: Doncs ja
6: i,
7: està.
6: I des de llavors jo cava amb gel. Cava sense gel, no, és que no m'agrada.
5: A mi m'ha ensenyat també el Josep Maria del, del Cendrós.
4: Sí.
6: Sí, Josep Maria.
5: Un màquina.
4: Sí.
7: I una hora abans, un al congelador.
5: Una mica... Sí, anar a dinar allà a casa d'ell, allà, bam, hòstia, i estava ja assegut, ja, i una ampolla de Rioja.
4: Sí.
5: Chapó. I una gaseosa. Digo, hòstia, de Mari... Me va a estropear el río, que dice, no, estoy mejorando la gaseosa.
7: Sí, sí, no. Es que de fet no las mires.
5: Es verdad.
4: Sí, a vegades trencam aquestes tonteries entre cometes. Que algú s'ho faci com
6: vulgui
4: i ja està.
5: I sempre ho diem, eh? La gaseosa con un buen vino o con un buen tinto está mejor que con el tío de la bota ese, eh? Te lo garantizo yo.
4: Fantástico.
5: Yo lo miro allí, que se lo damos a los presos para que hablen. Y fíjate, si lo echa con gaseosa está malo igual.
4: Això és veritat. Clar, és a dir, no? Si jo vull per això dic tal qual doncs va, acabem això explicant aquesta jornada solidària aquest proper diumenge dia 26 a la plaça Nova, ja a partir de mig matí ja trobaran xarau, trobaran música, podran prendre alguna cosa, podran fer un vermut i de fet també podran conèixer la pròpia entitat, no? Suposo que
7: correcte, la donarem a conèixer també, estareu allà, l'explicareu, que també som les que som formem part de Matex,
5: molt bé, merchandising una miqueta,
7: sí, també posarem un punt de venda també, que vendrem doncs unes gorres, uns buffs, de fet la barra també doncs la cedeixen tot el que sigui els beneficis que traiem de la cervesa, de la venda de cervesa i del vermut, de les patatones olives,
4: també
7: tot suma.
6: Això és important.
7: Sí, sí, ens han cedit la barra, bueno, el set de vi també, ja et dic, és que tothom ha contribuït i els del set de vi han ficat tots l'espai, les barres, la cervesa, els tiradors...
4: Molt bé.
7: I super.
4: I també es poden fer socis de l'entitat, no? De Batex de Mar, encara que no vulguem sortir a bugar, però si volem donar suport...
7: Però que estareu convidadíssims, eh? Que si no us traiem a passejar, que si no voleu remar, us traurem a passejar.
4: Ostres, doncs mira, no és mala idea, eh?
7: A més, endavant es pensaran de fer més cosetes, per això deia que el tret de sortides aquest dia 26, però després es volen fer challenge, que en comptes de sumar minuts i quilòmetres seran... ara no em surt... Milles nàutiques.
4: Va, milles nàutiques, clar que...
7: participin moltes entitats de Vendrell també, doncs per continuar fent això, germano i cooperació.
4: Fantàstic, que bé.
5: Pere, nosaltres juguem un patinet d'aquells i nosaltres un patinet d'aquells.
7: Darrere
5: d'ells.
4: Doncs pues mira, no mala idea.
5: Mira, ja som els dos, Salvador 3.
6: Sí, sí, cap una.
7: Una navareta darrere i les patates braves.
4: Perquè si ens hem de posar... Mira, si nosaltres tres, ens hem de posar a bugar, allò ho tenir així, anirà de canto, anirà de costat al begut.
7: No, ho salvaríeu,
4: no sé pas. Enhorabona per la feinada, de veritat. Gina, ho seguirem la pista, ho dic sincerament, seguirem la pista de com us aneu formant i com va creixent i com va naixent aquesta entitat i donant tot el suport possible. I amb el José Mari seguirem parlant, segurament.
6: Com veu, ja saps, dilluns que ve direm com ha anat.
5: Això, Maria.
7: Perfecte.
4: Exacte, podrem explicar com ha anat això.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. El matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
9: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat, amb també un carrer tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaz a Extremadura, Almaraz, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla Infocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvasi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
10: Notícies en xarxa.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de la Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs va, seguim, continuem, i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants, i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell, i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants, i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari, i de fet ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí, dues.
0: Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que som dues.
2: Sí, oh, no fa tant.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé.
0: Sí?
3: Estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres ocasions,
4: correcte.
0: Que sí. És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? O sou de les dues, és igual, ho fareu igual de bé una com l'altra, no patiu.
1: El treball social sanitari té totes les intervencions, o toca tots els camps de treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
1: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val, com poden ser hospitals,
4: sociosanitaris,
1: val. Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
1: I també, i bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar, doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut, doncs, realment no és només el component sanitari, sinó que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
1: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per al que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina, eh? I dèieu que no fa gaires anys.
1: Quan fa que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets,
1: però que més
4: de 10. Ja, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, és que...
1: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
1: crec.
0: Val.
1: 95-96.
0: Encara, doncs encara, doncs, que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo... És evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant, no, de coses que venen de molt antic,
1: sí,
0: i suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys. Aleshores, quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social, fa relativament poc que es té en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària. Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari.
0: Clar.
4: I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
0: Clar.
4: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim 5 o 10 anys que les tenen.
0: Sí. Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta predisposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
4: Poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge de capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que aniran amb el metge o infermera.
0: D'acord, d'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents, no ho sé, ho dic per potser posar, encara posar més exemple a la feina que feu, eh?
1: És difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que...
0: Ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en la introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara es fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
4: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors, és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així. O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia de demà podré tenir un amor, no? Pues més en pau i...
0: el més digne possible, més digne, no? La paraula és aquesta, no? L'amor digne.
1: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a, encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, dependent, com afecta això a la família, que és això que parlàvem, vull dir que és dolorós per això, i nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant,
4: ho fem molt sovint.
0: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
4: Sí, i que més, bueno, considero que també és important que de pensar-hi i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però bueno, no tot és final de vida, podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, en una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, pues potser 30 anys fins que finalitzem la vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
0: Sí. Per això que no hi ha una edat
1: mínima
0: ni màxima.
1: Bueno, major d'edat.
4: Sí, això sí, ha de ser major d'edat.
0: Sí, és lògic. Està.
4: Conscient i orientat, això també és important.
1: Si no, no es pot fer. Clar. I això a vegades... Bueno, una de les recomanacions nosaltres quan comencem a veure sobretot moments amb inicis de demència que encara no està diagnosticat, però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va, sí. Doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no? A l'hora de gestionar moltes coses després, no? Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
0: Ja fem tard. Clar, quan ja està diagnosticat, no?
4: Bueno, no està en el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial, pèrdues de memòria, sobretot, no? El típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plaç, doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no el dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant d'algun cas que se'ns generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria si hi ha alguna cosa que no tenim clara perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
0: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
1: És important deixar clar com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. Fet, aquest document que potser n'hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin a l'escanor.
0: Sí, sí.
1: Això queda clar.
0: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. És a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar al teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho.
1: Sí.
0: Sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
1: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa al CAP, doncs el cost és zero i és igualment vàlid.
0: És gratuït,
1: vale? I llavors al CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
4: Sí.
0: Val. Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades o és un altre camí? No, també entra,
4: Dins el document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment. Tu pots demanar l'eutanàsia i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
0: D'acord.
4: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
0: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? Si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
1: La normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
0: Sí.
1: Què passa que GenCat facilita un model previ que realment està molt bé perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris, de nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars, i si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic amb dos, perquè fins ara en feien servir un, hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera. Però el contingut és el mateix, si vols ho podem anar mirant una mica punt per punt.
0: Sí, tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant,
1: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades, de manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i, posarem entre cometes, perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés.
0: Va,
1: si tu tens un accident a Múrcia, perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés amb aquest.
0: D'acord.
1: Diem entre cometes perquè l'Àlex i jo
4: tenim
1: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre el CatSalut. No hem tingut l'experiència d'aquest passa si el document
0: està en una altra administració.
1: Tenim aquests dubtes.
0: En principi
1: ha de ser així.
4: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni de diagnòstic,
0: no
4: ni de
0: l'SSTC.
4: Però els professionals mèdics poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
0: Consulta'l, sisplau, no? Etcètera.
4: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
0: D'acord. Val, interessant.
4: Vale.
0: Vinga, anem al document, si us sembla,
4: sí? Sí. Que havíem portat els dos últims models.
0: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més.
4: Vale, si no, un d'ells estan tots dividits en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara a que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida. Això serveix una mica per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber en quines condicions voldries viure o no.
0: Una bona pregunta inicial, clar.
4: Sí.
0: Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa.
4: Per això ens van molt bé els models, perquè hi ha molta gent que et ve i et diu, jo el dia de demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'ha recuperat, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model.
0: Val.
4: Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar
1: concretes, no?
4: Sí.
1: Ja concretes.
4: I situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que no. I després ja arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
1: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i aquell, per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Tota aquesta sèrie de coses. Un apartat que et parla, en quina situació

0: intuïtment la vida mitjançant mesures artificials, sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació, que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades sí. no ho sabem, però això hi penso molt, perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament, quan arribem a urgències els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
1: Sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida. Sí,
0: s'espanta molt. Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és
2: el
0: pronòstic,
2: no?
0: Mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació, o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
1: Clar.
0: Perquè la persona afectada no està conscient orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
1: Sí. Clar, quan és quan entra la família, però a vegades la família tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
0: Clar.
2: Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
1: Clar.
2: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat. Sí, però això en fred es veu més fàcil, i quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
1: Clar.
2: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's.
1: Sí.
2: I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no?, siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats aquestes decisions.
1: I passa, consta que passa.
2: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta
0: la
2: pressió que pot
0: familiar.
2: Tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no?, que especifica si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia, tothom s'espanta.
1: No
2: vol dir que facis aquest document i que el que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després ja ve la part de formalitzar el document, no? Sí, explica-ho tu, això, del tema del trasplantament...
0: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més
2: farragós,
0: perquè s'ha de contactar, no?, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
1: Sí, tot canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
2: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
1: és un problema
2: de no poder-se despedir. Bueno, això cada persona a la seva concepció, no?
1: Sí.
2: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
1: clar,
2: no?
1: I després, la lletra petita...
2: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferentment morir a casa, per exemple, no? Però, clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
0: Sí.
2: Ara, doncs, bueno, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és aquest procediment, no? I després, bueno,

0: Hi ha d'aquesta part així més de contingut, no? Seria ja explicar com es formalitza aquest document.
1: Val, correcte, si és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, és important.
2: Primer sí que m'agradaria explicar el tema que podem posar una o dues persones com a representants.
1: Val.
2: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntats anticipades.
1: Val.
2: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntats anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
1: Val.
0: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està tenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
1: Jo sóc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
0: Per exemple, és un dels exemples que
1: podem posar. Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
0: El tema de després formalitzar-ho... Bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent dirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
1: està clar.
0: Normalment ho fem nosaltres.
1: És una facilitat.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
1: Sí. D'acord.
0: Si ho vols comentar.
2: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants o encara que no els hi hagi, però que la família sàpigui on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera, que tinguin una còpia per si de cas.
1: Mai està de més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
0: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenem res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
1: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
0: Sí. Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
2: resolem dubtes i ja està.
1: Sí.
2: No hi ha una manera correcte o incorrecte.
1: No.
2: La correcta és el que tu decideixis.
1: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, és a dir, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. I una pregunta important, que tota l'estona em ve al cap, és reversible?
0: Sí.
1: És evident, és a dir, quan... Suposo, quan hem tingut l'accident, quan no tenim consciència, suposo que deu ser més complicat, però en canvi això, no? Doncs jo el nostre dia vaig fer aquest document, però al cap d'uns anys, per les qüestions que siguin o per les creences que pugui haver-hi, doncs decideixo revertir-ho. És possible, es pot fer,
2: És possible tant modificar-lo les vegades que vulguem, com revertir-lo totalment i no tenir cap document de voluntats
1: anul·lades.
0: I en relació a això que en l'apartat d'abans potser no ho hem dit, en aquest espais que hi ha el document, hi ha uns espais en blanc perquè tu puguis, el que deia ella, posar-hi el que tu vulguis, que creus que no ha quedat especificat el document, no? I hi ha coses que a la gent els hi queda molt atenció, com de dir, miri, aquí posa que vostè pot decidir qui l'acompanyarà en aquest últim procés de vida. Sí. I bueno, normalment no hi ha cap problema, però a vegades potser resulta que fa 20 anys que no et parles amb el teu germà.
1: Clar.
0: I tu no vols que el teu germà tingui accés en aquell moment que per tu és delicat, important, i no pots dir, no vull que hi siguis. Ja. Doncs tot això també pot quedar reflectit en el document de voluntats anticipades, o dir, bueno, doncs jo vull, no vull que jo no tinc cap idea religiosa, per tant no vull que se'n faci bueno, cap tipus de
1: cerimònia religiosa,
0: ni cerimònies, no sé, vull dir que hi ha moltes coses d'aquesta part més emocional que tu pots afegir en aquest document.
2: O si volem que es faci algun tipus de ritual, a vegades hi ha gent que em diuen, doncs la meva cançó preferida tota la vida ha estat la cançó tal, m'agradaria escoltar-la una última vegada abans de morir. Si hi ha una previsió, doncs m'agradaria que es fes això. O a vegades el que deia, igual que hi ha potser persones que no volem que estiguin, potser hi ha amics que són encara més família que la pròpia família, doncs també ho podem deixar per escrit, per evitar el dia demà que hi hagi qualsevol cosa de, escolta, vostè no és família, no, tal persona m'agradaria que si vol i pot que estigués amb mi. O la gent que té mascotes, també podem demanar despedir-nos de les nostres mascotes.
0: Bueno, són detalls que fa que el document no sigui una cosa tan freda, sanitària, escèptica, sinó que realment hi hagi aquesta part més emocional i més de la persona.
1: Clar, correcte, que una mica la mort va cap aquí, no? A banda de ser, no?, un fet purament de salut, no sé com dir-ho, no? La vida s'acaba pel que sigui, hi ha una fallida orgànica i te'n vas, no? Però hi ha tot aquest component, no?, emocional i de pertinença, no sé com dir-ho, que és el que una mica recull tot això, sens dubte.
0: Sí.
1: Ostres, un tema interessant. És complicat, eh? És complicat, però és interessant. I abordar-ho crec que és molt interessant.
0: Bueno, jo crec que per nosaltres és bastant satisfactori.
1: Sí.
0: Parlar d'aquestes coses et permet parlar d'altres, no?
1: Clar.
0: Que surten a la consulta, potser aquell pacient t'ha vingut per una altra cosa, no té res a veure.
1: Però acaba sortint això.
0: Acaba sortint això, nosaltres veiem la necessitat, jo què sé, nosaltres, estic segura que ella fa igual, si tu veus un matrimoni molt gran, sense fills, sense una xarxa familiar propera i tal, doncs els hi recomanes això, per exemple, no?
1: Sí.
0: I llavors, arrel d'aquí, que han vingut per una altra cosa, comences a recomanar això, et surten coses, surten temes.
1: Fantàstic.
0: I ens ajuda.
1: Molt bé, doncs el consell principal és informar-se i preguntar-ho, justament amb la vostra feina, que vinguin al CAP, que preguntin i que tinguin consciència de que existeix aquest document de voluntats anticipades i de que es pot fer de manera lliure i gratuïta en aquest cas.
0: I fàcil.
1: És important, i fàcil, molt fàcil.
0: Ho posarem
1: tot i,
0: fàcil.
1: Tot i el pes que té, és fàcil, i tant que sí. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
0: De vosaltres, de res.
1: Que
0: així
1: vagi
0: fem
1: molt bé.
0: Extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
1: De manera periòdica.
0: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
1: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem, sense cap mena de dubte.
0: Vale.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una forta abraçada.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.
4: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n.
6: amb la col·laboració de Covidrio. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
1: Doncs això és una secció més dins d'aquest espai de la Calaixera que de forma recurrent des de l'Associació Musical Pau Casals ens expliquen tota l'actualitat, les propostes i tot allò que s'hi cou des de la pròpia entitat, que no és poca cosa. Anton Català, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
1: Com estàs?
7: Doncs molt bé, sí? Molt content. De... Sí, home.
1: Justament, jo el tinc a les mans, és un llibre, és aquest llibre que dèiem ara, que recull aquests 50 anys en moviment, i és un llibre, oida, és, pesa sí, sí. Això, és contundent,
7: Hi ha
1: contingut aquí,
7: Uau, sí, tant.
1: Es presenta divendres, dia 17.
7: Molt bé.
1: Això per començar... Explica'ns aquestes dades, perquè es tinguem ben present. Divendres 17, a partir de quina hora i quin espai?
7: El presentem a la biblioteca, al polivalent de la biblioteca.
1: Molt bé.
7: Aquest divendres, tal com dius, a les 6 de la tarda, i esteu tothom convidats,
1: Molt bé.
7: Òbviament. Doncs sí, a la biblioteca, a la sala polivalent de la biblioteca, hi van fer l'exposició del cinquantenari.
1: Correcte.
7: I en el mateix espai... i farem la presentació del llibre.
1: Molt bé. Clar, que de fet aquest llibre recull molta de la documentació que veu haver de recollir i de fer justament per aquella exposició, oi?
7: Exactament. Aquella exposició va ser l'any 2023,
1: Ostres. Sí, passa molt ràpid el temps,
7: Sí. L'any 2023 va ser quan vam commemorar el cinquantenari.
1: Val.
7: I... per fer aquella exposició vam haver de fer una extensa recerca de documentació, informació de la història de l'Associació Musical Pau Casals. Però quan vam tenir aquella exposició feta, aleshores, de tot, òbviament, per fer l'exposició vam haver de fer un resum, vam haver de seleccionar les imatges i el text de la pròpia exposició, però n'hi havia moltíssima més d'informació que l'exposició no es podia presentar tot, esclar.
1: Sí.
7: I aleshores vam dir, això s'ha d'escriure, això s'ha de... Hi ha d'haver una constància escrita d'aquesta història, sobretot dels primers anys de l'Associació Musical Pau Casals, no? I va ser a partir d'aquí que se'ns va... Vam pensar que això s'hauria de fer un llibre, no? I la confeccionar un llibre porta molt de temps. Fixa't.
1: No, és molta feina.
7: Fixa't, 2 anys llargs per poder treure el llibre finalment, no? Perquè... El llibre ha de tenir... Ha de ser... No ens podem deixar res, per una banda. Clar. Hi ha de ser tot.
1: Sí.
7: I per l'altra banda, el que s'escrigui ha de ser cert.
1: Sobretot,
7: Ha de ser cert. I per tant s'ha de contrastar.
1: Clar,
7: no?
1: Cert i contrastat,
7: I doncs bé, i tot això doncs comporta una elaboració lenta i pausada. La primera cosa que vam haver de fer és buscar una persona que ens fes el relat d'aquesta història, no?
1: Clar.
7: I aleshores vam tenir molta sort de contactar amb la Núria Canyelles. La Núria Canyelles és una vendrellenca historiadora, coneixedora de la societat civil del Vendrell i de tota la cultura del Vendrell de la segona meitat del segle XX, doncs ja... I ella, doncs, participant en primera persona de molts actes culturals, també, de forma que... I ella, quan li vam proposar de fer aquest llibre, doncs s'ho va agafar amb molt de carinyo, moltes ganes, i li va venir molt de gust. I ella, que ja és... ja tenia l'experiència d'haver fet algun altre llibre, ella, també, de la història medieval, i contemporània també, de forma que ella també va fer la seva recerca per la seva banda i va col·locar tots els actes, totes les organitzacions que havien dut a terme des dels primers anys les juntes de l'Associació Musical Pau Casals, ho va col·locar dins del context cultural i civil i de l'ambient del Vendrell encara durant època de la dictadura.
1: Estem parlant d'aquests anys, sí.
7: Estem parlant dels anys 60, quan la dictadura encara funcionava i oprimia moltes coses del... iniciatives que podien semblar massa catalanistes, no? O que, doncs bé, nosaltres pensem que tota aquella labor que van fer les primeres juntes, les primeres persones que van iniciar el contacte, que tenien, mantenir el contacte amb Pau Casals a l'exili des d'aquí al Vendrell, i que era una cosa que es feia una miqueta així de manera amagada i tal, perquè doncs tot això era molt difícil de fer-ho, de posar-ho a la llum, a plena llum, no? Clar. Es havia de fer.
1: Sí.
7: Doncs tota aquella labor d'aquelles persones havia de quedar escrit, perquè doncs va ser una labor molt important, i això doncs estava a la memòria de persones, no? Però això s'havia d'escriure.
1: No, està clar.
7: I aquest llibre és un homenatge també a totes aquelles persones que van començar l'Associació Musical Pau Casals.
1: Fantàstic, això.
7: L'Associació Musical Pau Casals va néixer, o es va formar, l'any 1973. Uh-huh. Casualment, Pau Casals també va morir l'any 1973.
1: Sí.
7: Uns mesos després de la formació de l'Associació Musical Pau Casals.
1: Correcte.
7: Pau Casals i Marta Muntanyet havien fundat la Fundació, havien iniciat la Fundació Pau Casals, uh-huh, just un any abans.
1: Val.
7: I l'Associació Musical Pau Casals, tot i que ja funcionava, hi havia una, el que en deien la comissió aniversari, perquè organitzaven concerts commemorant el 29 de desembre els aniversaris de Pau Casals des de ja fer uns quants anys anteriors, uh-huh, i aquella comissió que en deien comissió aniversari van fundar l'Associació Musical Pau Casals l'any 1973, tot i que ja funcionaven.
1: Sí, ja funcionava d'abans.
7: D'anys anteriors.
1: De manera extraoficial, podríem dir-ho així. El llibre recull justament tota aquesta història, aquest homenatge a les persones impulsores de l'època, i del qual, a banda d'aquesta representació i de donar a conèixer i de sempre recolzar el nom de Pau Casals, també de començar i de coordinar projectes arquitectònics importantíssims a l'època i que són ben vigents avui en dia, com l'Auditori, la plaça Bach, la pròpia Escola de Música, entre molts altres. Sí, és a dir, que el llegat que deixeu des de l'associació és... Sí. Bé, el llegat no, el llegat i l'actualitat de l'associació és molt, molt profund, també.
7: Sí, l'Associació Musical Pau Casals, bueno, a veure, les persones que anaven al davant, que el Pep Altet, el Pep Casalta, Lluís Martorell, etc., Albert Pàmies, totes aquelles persones que van començar, que funcionaven en aquell moment, van impulsar a la creació de l'Auditori de Sant Salvador, la construcció de la plaça Joan Sebastià Bach del costat, i de l'Escola de Música d'aquí al Vendrell. L'Escola de Música... Clar, aquí a Vendrell no hi havia escola de música.
1: No.
7: Però van començar impulsant el fet d'ensenyar l'ensenyament de música a les escoles, primer. Uh-huh. Val? I després la pròpia creació de l'Escola de Música del Vendrell. Uh-huh. No? De forma que aquestes persones van ser molt importants respecte a l'impuls de la cultura musical aquí al Vendrell.
1: Clar.
7: I sempre tenim present i impulsant el nom de Pau Casals, els valors del mestre i tot plegat, doncs, donant-ho a conèixer en aquells anys que els vendrellencs no estaven gens al corrent de tot plegat, no?
1: Sí. De fet, el llibre recull, no?, cronològicament tots aquests esdeveniments, no?
7: Sí. Anton? Sí. L'any 1976, uh-huh, 1976, que va esdevenir el centenari de Pau Casals,
1: sí,
7: es van fer tot un munt d'actes aquí a Vendrell. De fet, va ser el despertar de la societat civil vendrellenca respecte a la figura de Pau Casals. No? Uh-huh. I tothom s'hi va abocar i... tot això es relata en el llibre, de tot un munt d'actes que es van fer i tot el Vendrell s'hi va abocar. Es van fer uns concerts molt importants, totes les entitats culturals, esportives, d'aquí el Vendrell s'hi van abocar també i tothom hi va col·laborar i es van fer un munt de coses. Uh-huh. Es va portar el violoncel des de Puerto Rico aquell any. Es va pensar en fer un monument a Pau Casals, que no n'hi havia cap. No hi havia cap figura de Pau Casals, no? Que se li va encarregar aquest monument a l'escultor Apel·les Fenosa, que en aquell moment estava residint aquí al Vendrell.
8: Molt bé.
7: No? I que també té una història que s'explica en el llibre, una història curiosa, perquè aquest monument finalment no està a Vendrell, sinó que
1: curiós,
7: està a Barcelona.
1: Té història aquest monument.
7: És una història que no molta gent sap, no? I que aquí, doncs, en el llibre s'explica molt bé, detalladament.
8: Que bé.
7: No? Nosaltres hem procurat que el llibre també tingués molta imatge, també, no? En forma de fotografies, cartells, documents diversos, i de forma que hem volgut que el llibre aquest sigui amè, sigui fàcil de llegir i sigui i també l'aportació d'imatges també el fa, crec que, més agradable de la lectura, doncs,
8: sí,
7: no?
8: Sí,
7: de forma
8: sí,
7: que
8: sí,
7: es pot fer un primer visionat a base de veure les imatges, que és el que moltes persones fem quan obrim un llibre.
1: Que és el que estic fent jo ara mateix, eh?
7: Ens mirem les imatges i el peu de foto, no?
1: Correcte.
7: I després, en tot cas, els capítols que t'interessen, doncs els llegeixes detalladament,
1: sí,
7: no?
1: Sí, sí, sí, sí, està clar. Clar, de fet, és això, eh? La imatge, la fotografia té molta força.
7: Sí, a més,
1: aquesta publicació és excel·lent, les fotografies són en color, són molt vistoses, donant aquest protagonisme, com ara dèiem, justament, aquesta imatge gràfica que també explica la història d'aquests 50 anys de l'associació.
7: Sí, i hem tingut feina, eh?
1: Ja ho crec.
7: Hem seleccionat les imatges, també. Hi ha hagut bastanta feina, perquè, esclar, ens havies de triar unes imatges que acompanyessin el text,
1: sí,
7: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
7: I el poguessin complementar bé.
1: Clar. No? De fet, també està plegat, i ara ho estic veient, de cartells, amb molts cartells, de molts concerts, perquè també ha sigut una, com dèiem ara, d'aquestes forces que heu fet des de l'associació, que és tenir una programació viva de música, sempre una mica amb el nom de Boques als darrere, però d'estils ben variats i ben diferents, amb molts autors i amb molts músics.
7: Sí, esclar, sí. Concerts i conferències.
1: I diferents
7: xerrades, de tota mena, no?
1: Uh-huh.
7: Nosaltres hem comptat amb la col·laboració de les persones coneixedores de la història, i, per exemple, doncs, Albert Soler, que va ser president de l'associació durant una pila d'anys, també ens ha ajudat en el relat, no? Per
1: Molt
7: exemple,
1: bé.
7: Tot en la creació de l'Escola de Música, ell i la Carlota Valdrís, per exemple, dues persones que coneixen a fons tot el tema, no?
1: Clar.
7: Per exemple, en la construcció del monument de la Apel·les Fenosa, per exemple, el Martí Carnicer, que era l'alcalde en aquell moment, també va aportar molta informació respecte d'aquest fet, no?
1: Uh-huh.
7: I el Salvador Manyer, el Joan Descals, que també va ser president de l'Associació Musical Pau Casals, també tenia moltes coses per explicar. Per cert, que el Joan Descals ens ha fet un pròleg molt bonic. Ell, quan li vaig proposar de fer el pròleg, s'ho va agafar amb molt d'entusiasme i molt de carinyo, perquè, doncs, home, també és cosa seva.
1: No, no, i tant, té una part importantíssima. Sí.
7: L'Anna Tiquestejón també ens ha ajudat molt en tot el tema arxivístic, la documentació que hi ha a l'Arxiu Comarcal, de forma que hem tingut col·laboracions de moltes bandes, no?
1: Sí, fantàstic. Això, recordem-ho, la presentació és aquest divendres 17. Com anirà? Com l'heu preparada, la presentació?
7: Doncs, senzillament, la presentació.
1: Sí?
7: És a dir, la Núria Canyelles...
1: Ella participarà,
7: ganes,
1: no? Clar, per explicar-ho.
7: Òbviament, ella és l'autora, realment, del relat, no? Ella s'ha basat, en essència, en principi, doncs, a bé, el llibre d'actes. El llibre d'actes explica, en primera persona, les coses, no? El llibre d'actes de l'associació, no? I després, la seva pròpia recerca, el seu context social, tot plegat, ella explicarà una mica, doncs, com s'ho va fer per anar elaborant el text que se li proposava, no? I intervindrem el, jo mateix i el Joan Miró, que, és, que era el president de quan el cinquantenari, no? I aleshores esperem que, per exemple, doncs, el Joan Descalç digui alguna cosa, perquè ell també tindrà coses a dir.
8: Per suposat.
7: I doncs bé, nosaltres esperem que doncs, la gent doncs, tingui interès
8: en aquest
7: llibre, que bueno, estem segurs que ho... que ho tindran.
8: Seguríssim. Ah. Així que tothom convidat a la presentació d'aquest divendres, i després el llibre on es podrà trobar?
7: Després aquest llibre el tindrà a les llibreries, el mitjans ja té unes quantes caixes.
8: Ja hi són. Fantàstic. Sí. Que bé, ho dic perquè és una molt bona, clar, és això, és una molt bona proposta per regalar aquest Sant Jordi, no?
7: Jo crec que sí. De fet, és un bocí de la història del Vendrell.
8: Sí, eh? i tant. Eh? De la part cultural i musical, no? I tant.
7: Sí, i social.
8: I social, també, correcte.
7: De tota mena, perquè en el llibre s'expliquen fets que van ocórrer mentre... Jo, per exemple, doncs, la Marxa de la Llibertat.
8: Sí.
7: Que hi va haver tot aquell merder de Madrid, per dir-ho d'alguna manera, no? Que també està posat dins el context social d'aquella època, no?
8: Sí.
7: I com aquesta, doncs, tantes altres coses. Per exemple, doncs, l'inici de les... que en deien guarderies infantils, no?
8: Sí.
7: De les llars d'infants, no? Tot això també surt aquí, no? La creació de les associacions de veïns. Tot l'inici del moviment cultural associatiu que hi va haver just a l'inici de la democràcia, quan tot començava, no?
8: Clar,
7: no?
8: Ostres.
7: I doncs bé, tot plegat té, jo crec, doncs, un interès, que és un relat de la història del Vendrell, just al traspàs de la dictadura a la democràcia, on tothom es va posar en marxa.
8: Ostres,
7: no?
8: Sí, tant.
7: Doncs. I aquí, doncs, l'Associació Musical Pau Casals hi va tenir molt a veure. Uh-huh. El Centre d'Iniciatives i Turisme també hi va estar molt lligat. El Club d'Esports, la Lira Vendrellenca, el Casal Familiar, uh-huh, el Cor Orfeo Parroquial, tothom hi posava a cullerada.
8: Clar.
7: Per exemple, en els primers concerts que es van fer... el Port Orfeo Parroquial sempre hi surt. Eh? Tenim reproduccions de cartells i programes i repertoris, i es convidava alguns orquestres o músics reconeguts o de fama, però sempre el Port Orfeo Parroquial, per exemple, doncs sempre feia el que...
8: Clar.
7: Un començament, no? participant.
8: Que bé. No, doncs, en majúscules, també aquest component social que recull aquest llibre, a banda del cultural, del musical, que, bueno, hi estan lligats, en certa manera.
7: Sí. El Club de Joves. Hi va haver tot un moviment importantíssim, també. Tot això, tot està interrelacionat.
8: Clar.
7: Tot té... Gairebé les mateixes persones intervenien aquí i allà.
8: Clar, no? Aquest interès social que tocava diferents branques. I mira, i utilitzant l'actualitat, perdona, Anton, també un dels reculls que té aquest llibre que ara he vist també és aquella visita a Prada Conflent, que es va fer per visitar el mestre,
7: quan encara era vida.
8: Per això dic, això es va revalidar tot just aquest passat cap de setmana,
7: sí,
8: com bé dius,
7: sí.
8: Que va anar molt bé.
7: Magnífic,
8: sí?
7: Va anar molt, molt bé.
8: Amb la participació de més de 300 vendrellencs i vendrellenques.
7: Sí, molt bé. I a més va fer bon temps, que hi havia una previsió de fred i pluja. I ni fred
8: ni pluja.
7: Però, doncs, bé, molt bé. I el casal del Conflent i l'Ajuntament de Prada de Conflent amb l'alcaldessa recent elegida van estar molt contents i molt feliços de tenir un munt de gent, un munt de vendrellencs allà. I ells també van poder... participar doncs amb la seva colla castellera, el seu grup de diables, els seus sardanistes, a Sant Miquel de Cuixà el dissabte, i el diumenge també, i el dissabte també van fer actuació castellera a Prada, i el diumenge al dematí el Cor Orfeo va fer un concert allà a l'església Sant Pere de Prada, i també van fer una ballada de sardanes.
8: Bé, un dia ben rodó, un cap de setmana, vaja, ben rodó.
7: Va anar molt bé, va anar molt bé. Sí, sí.
8: De fet, també és el primer acte oficial després de la instauració de l'agermanament oficial.
7: Sí, home, esclar.
8: De dos municipis, que de fet un agermanament que també ha estat impulsat per l'Associació Musical Pau Casals, en certa manera, no?
7: Sí, sí, clar... En fi, l'agermanament l'oficialitzen els ajuntaments.
8: Sí, no? Això està clar, però qui ha treballat perquè això sigui possible?
7: Això sí, eh? sí. Vam fer diferents reunions i viatges entre el Casal del Conflent i l'Associació Musical Pau Casals vam estar impulsant aquesta cosa, no?
8: Fantàstic.
7: D'aquest agermanament.
8: Molt bé, sí, doncs sí. molta activitat i molta cosa que es fa des de l'associació i que anem parlant aquí a la Cleixera, que ho seguirem fent, eh? Sí. Amb properes propostes de concerts i també anirem seguint la pista de com es va desenvolupant aquest llibre que, recordem, es presenta aquest mateix divendres.
7: Aquest divendres a les 6 a la biblioteca.
8: Correcte. Gràcies, Anton, de veritat. Fins la propera.
7: Val.
8: Que adeu. Vagi molt bé.
7: Adeu a tothom. Adeu.
9: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats amb mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. 91.80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

bon dia, salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Què tal, com esteu? Espero que molt bé, perquè a més de que avui és divendres, doncs segurament per aquelles coses de casualitat, avui també és inici de vacances per a molts. Aquest any, el 15 d'agost, aquesta festivitat que normalment és festiva, doncs cau en dissabte i no la podrem tenir com a festiva, però sí recuperable. Gràcies per acompanyar-nos en aquest nou dia, avui divendres 14 d'agost, i benvinguts a la quarta hora. Ja sabeu que a partir de la setmana que ve aquesta quarta hora es traslladarà una miqueta cap endavant i el nostre nou format serà Ona 10-13. Que serà doncs un programa en format d'estiu durant 3 horetes amb un contingut algun del qual sí serà com el que vestim en aquesta hora, que serà la nostra primera hora, però després tindrem altres seccions i també participació per part vostra i regals que espero i desitjo que sigueu doncs partícips de la nostra programació estival. Doncs ja sabeu que la calaixera fa vacances. Bueno, però anem a centrar-nos en el que tenim d'ara endavant, que fins a arribar al punt de la una del migdia en aquesta quarta hora. Després, i a partir de la quarta setmana, després d'aquest format estival, és a dir, el dia 14, tornarem amb el nostre format habitual. Avui és 14 del mes d'agost i aquest 14 d'agost se celebra principalment el Dia Mundial del Llangardeix o del Llangardaix o les Sargantanes. Té com a objectiu principal conscienciar la població sobre la importància d'aquests rèptils per a l'ecosistema i alertar sobre les amenaces que pateixen, com el canvi climàtic, la destrucció dels seus hàbitats i el tràfic il·legal de la fauna. A més, avui també és un dia dedicat a la natura. La data reconeix altres commemoracions d'àmbit internacional. Avui és el Dia Internacional de la Qualitat de l'Aire, una jornada centrada per a conscienciar sobre la importància de mantenir l'aire net per protegir la salut humana i el medi ambient. I avui és el Dia Internacional de les Consciències de la SSVP, una celebració de caràcter social i religiós dins de la Societat de Sant Vicenç de Pau. Avui, 14 d'agost, la figura principal del Sant Oral ens diu que avui és Sant Maximilià, Maria Colbe, Sant Eusebi de Roma, Sant Enfur de Soissons i també Sant Albert de Trapani. Durant aquest mes d'agost ja sabeu que ens agrada fer una mirada a festes majors que estan en la província de Tarragona. Doncs avui les festes majors destacades de la província de Tarragona, recalquem que avui doncs, Tarragona viu també les seves festes de Sant Magí, la capital està immersa en la seva festa major d'estiu. I per destacar, avui es celebra el concert de cloenda del Festival Camp de Mar i les activitats als carrers a la Part Alta, una de les tradicionals festes del Sant Roc al Cos del Bou, una cita molt destacada de la capital. Avui també és festa major a Amposta. El municipi del Montsià es troba de ple en les seves festes fins al 16 d'agost. Continuen les nits daurades de Salou o la festa major de la Bisbal del Penedès. Avui divendres és un dels dies forts de la seva celebració. A partir de 7:45 del vespre hi haurà actuació infantil i més tard hi haurà el seu famós correfoc. No us ho perdeu perquè nosaltres a l'agenda ho farem destacat. Avui també és festa major del Tebre i també festa d'agost de Ulldemolins. Una cita, si voleu anar a la fresqueta, que allà a l'hivern fa molt de fred i ara segurament doncs, també trobareu fresqueta. Més esdeveniments especials, doncs avui és el Festival Internacional de Màgia de Creixell, per si voleu fer comarca, o la Fira d'Artesania d'Altafulla. També és el Misteri de la Selva del Camp. Avui a partir de les 10 de la nit es representa l'església de Sant Andreu Apòstol, aquest drama assumpcionista medieval, un dels més antics d'Europa en llengua romànica, i l'entrada és gratuïta. I també avui hi ha el Festival Jordi Savalls a Santes Creus. S'ofereixen concerts inspirats en el recent eclipsi, destacant espectacle Lumen Tenebrae avui a les 10 de la nit al Real Monestir de Santes Creus. I avui, 14 d'agost, també és una data assenyalada en la història de Catalunya, marcada per batalles clau de la Guerra de Successió. El 1714 té lloc la batalla de Talamanca, la darrera gran victòria de l'exèrcit català contra les tropes borbòniques. El marquès de Poal, al capdavant de 2.500 fusellers, va derrotar el destacament borbònic del comte de Montemar.
I més coses que ens fan mirar cap a la història, en aquest cas a casa nostra. El 1465, amb la Guerra Civil Catalana, després d'un setge a les tropes de la Generalitat, la ciutat de Cervera cau en mans de les forces reials de Joan II. I el 1850 arriba la música popular, que s'ofereix el primer concert públic a Barcelona de la coral La Fraternitat, la primera federació coral fundada pel mestre Josep Anselm Clavé. I tradicions, avui dia és dia històricament en el que comença el pregó de la Festa Major de Gràcia de Barcelona, donant el tret de sortida a una de les celebracions més importants i populars de Catalunya. I com sempre, aturem aquests primers minuts de la quarta hora sapiguent que avui al Vendrell s'espera un dia amb cel pràcticament serè i amb molta calor, amb una temperatura màxima que fregarà els 33 i 35 graus. Una mínima que no baixarà dels 27 graus. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté actiu els avisos per calor nocturna intensa, per la qual cosa la sensació de xafogor serà molt acusada durant tot el dia. I de cara al cap de setmana, ja pensem, que ve el cap de setmana, s'iniciarà una tendència a la baixa de les temperatures. La previsió detallada per demà dissabte és que el cel es mostrarà més variable amb intervals ennuvolats. Hi haurà una lleugera baixada de les temperatures i augmentarà la inestabilitat amb una probabilitat del 40% de patir algun xàfec. I diumenge 16 d'agost es considerarà el descens tèrmic, deixant una màxima al voltant dels 31 graus. El cel combinarà clarianes i intervals de núvols i oferirà una treva a la calor extrema d'aquests dies. Si teniu pensat baixar a la platja, recordeu que l'aigua està molt calenta, està al voltant dels 29 graus. I us recorden els serveis de meteorologia, doncs, protegir-nos molt bé del sol. I d'aquí uns minuts ens anirem amb el que avui ens despertem, amb el que hem de saber, aquest punt on ens aturem amb les notícies locals de comarca i la mirada a les notícies nacionals, internacionals i d'última hora. El 686-1101 és el telèfon en el que podeu demanar una petició musical, una dedicatòria, al nostre WhatsApp de participació, si voleu, amb un missatge escrit o un missatge de veu. Arribarem amb el nostre tema retro i també l'agenda. Avui, la veritat és que no ens dona el temps per molt més. Gràcies per escollir aquesta quarta hora a la sintonia de Ràdio El Vendrell i, com sempre, al peu del canó, salutacions de Marga Márquez. Arrenquem, comencem amb bona música.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs ara mateix és moment, amb aquesta sintonia, com sempre, de fer una ullada a les últimes informacions pel que fa a casa nostra i també a la comarca, la província, notícies del món i notícies d'Espanya. Segurament que encara esteu, doncs, amb la ressaca de l'eclipsi. Doncs és moment també de fer valoracions de les afectacions posteriors a eclipsi. L'eclipsi solar total d'aquest dijous s'ha convertit al Baix Penedès és un dels llocs privilegiats per contemplar, ja ho sabeu, un dels grans fenòmens astronòmics que hem viscut en els darrers anys. Durant aproximadament un minut, milers de persones van estar pendents del cel, però per no perdre's el moment com la lluna tapava el sol, amb els riscos que això comporta. Per sort, l'Hospital del Vendrell no ha hagut d'alertar cap incidència a les hores posteriors. L'eclipsi ha provocat que grans aglomeracions de persones estiguessin pendents d'un protagonista, com ja sabeu, el sol. Un fet que ha exposat constantment la retina de molta gent la radiació de l'astre, capaç de provocar danys greus i irreversibles, encara que en un primer moment no hagin notat cap molèstia. Només a Catalunya, el sistema sanitari ha detectat a prop de 450 urgències oftalmològiques en els darrers dos dies. En el cas de l'Hospital del Vendrell, afortunadament, no s'ha produït cap urgència per afectacions oftalmològiques de moment, però encara s'ha d'anar amb molt de compte. En condicions habituals, la tendència de l'ull humà és retirar la mirada al sol per la seva forta il·luminació. En cas de l'eclipsi, aquest enlluernament no existeix i pot provocar la falsa sensació de comoditat a la vista, tot i que encara està per exposar a la radiació solar. Les afectacions més greus solen ocórrer en hores posteriors, produint danys irreparables a la vista. Però els símptomes no sempre apareixen al moment. Les afectacions poden trigar lloc fins i tot dies més tard. Els experts recomanen que de notar qualsevol símptoma, encara que sigui agut o lleu, consultin el 061 o s'acudeixi al servei d'urgències per valorar la seva gravetat i fer-ne un seguiment. I mirant cap a temes d'actualitat, la Diada Castellera de la Bisbal del Penedès, que com ja sabeu està en festa major, començarà a 6:45 de la tarda d'aquest dissabte 15 d'agost. Participaran els bous de la Bisbal dels Castellers de Vilafranca, la Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Es tracta d'una de les cites castelleres més importants, si no, de la temporada. I per tant, tot està a punt per aquesta diada. Aquest dissabte el món casteller estarà pendent d'aquesta jornada a la Bisbal del Penedès, una de les més importants i destacades de l'any. I participen en aquest ordre, com us dèiem, els bous de la Bisbal, els Castellers de Valls, els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove dels Xiquets de Valls i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Per evitar les altes temperatures del migdia, la diada es canvia a la tarda i es canvia a la tarda del dia de la Mare de Déu d'agost. El 15 d'agost, demà dissabte. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb els pilars de cortesia de les quatre colles davant de l'Ajuntament. A 6:45, a l'espai del carrer Doctor Robert i la plaça de Sant Jordi, començarà l'actuació de totes quatre colles. A recomanar que qui vulgui viure en directe la diada arribi amb antelació a la Bisbal per poder trobar lloc a la plaça. I més àrees de recollida de residus d'emergència, més contenidors, millor servei i més consens i diàleg amb la ciutadania i els municipis veïns. Aquestes són les propostes d'Unitat Vendrellenca per millorar la recollida de residus que aquest estiu hi ha tantes queixes i estan generant al Vendrell. Unitat Vendrellenca fa diverses propostes al govern local per millorar la recollida de residus que tantes queixes generen al municipi. El grup considera que cal mantenir tot l'any les illes de contenidors i que és necessari posar noves àrees d'emergència de residus en punts estratègics. La formació dubta que el contracte de recollida de residus estigui complint l'empresa concessionària, l'estigui complint. Finalment, Unitat Vendrellenca apunta per la creació d'una taula intermunicipal de gestió de residus que inclogui els ajuntaments del Vendrell, Roda de Barà i el Vendrell.

del govern i reformes, la política no sempre descansa el mes d'agost. I l'incendi de niebla o Elba avança sense control, mentre el foc d'Osca obliga a noves evacuacions. L'OTAN fa caure un dron d'origen desconegut sobre Letònia i Finlàndia, que restringeix temporalment el seu espai aeri. També ens diu que Farage revalida el seu escó al sud d'Anglaterra, però segueix sense aclarir les sospites sobre les seves finances. Altres notícies en d'economia ens diu que la Seguretat Social supera per primer cop els 3,5 milions d'afiliats estrangers al juliol. El govern autoritza la continuïtat de la central nuclear d'Almaraz fins al juny del 2030. Els Estats Units imposen aranzels de fins al 100% en drons per reduir la dependència de proveïdors estrangers. I Ferrovial deixarà la borsa d'Amsterdam i només cotitzarà als Estats Units i Espanya. Per últim, l'IBEX 35 perd els 20.200 punts després d'assolir un nou màxim històric. I altres notícies de cultura ens diu que mor el músic i artista Víctor Coyote, figura clau del rock llatí a Espanya. També ens anem ara cap a casa nostra. Un nou episodi de calor eleva el risc molt alt d'incendi a més de la meitat dels municipis de Catalunya. Aquest estiu ja s'han registrat 47 nits tòrrides en alguns punts de la costa. Baixen les temperatures de cara al cap de setmana amb possibilitat de xàfecs i tempestes. I també ens diu que a prop de 450 urgències oftalmològiques coinciden amb l'eclipse. La retirada progressiva dels ajuts del combustible eleva la inflació al 3,5% al mes de juliol. L'euro digital apunta al 2029 després de l'impuls de l'Eurocambra. I també ens diu que la vaga indefinida dels treballadors de Grand Force al Prat acumula prop de 200 vols cancel·lats. Renfe demana disculpes pel col·lapse en els trens durant l'eclipsi. I també es diu que la sequera obliga a portar aigua amb cisternes a nuclis de l'Alta Ribagorça. Per últim, de l'eclipsi a la calor extrema i sufocant, però amb petits canvis a la vista. Això és ara mateix el que has de saber.

bé, doncs aquesta és la nostra cinto per al nostre tema retro. I és moment de fer una ullada, com sempre, a aquests artistes que arriben en un viatge en el temps. Avui ens quedem amb un artista que, bueno, pues, sobretot ens ha acompanyat en dècades anteriors amb una trajectòria important i destacada. Avui ens quedem amb Zial Henry Olegun. El coneixem mundialment com a Zial, el cantant i compositor britànic de música soul i rhythm and blues, que va néixer el 19 de febrer de l'any 63 a Londres. Es va donar a conèixer en tot el món el 1991 gràcies al seu gran èxit musical Crazy. El seu gran clàssic, la seva cançó més famosa, és Kiss from a Rose, que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Batman Forever i li va fer guanyar 3 premis Grammys a l'any 95. Va estar casat amb la coneguda supermodel alemanya Heidi Klum des de l'any 2005 fins que es va separar el 2012. I és un artista que, encara que no ens interessi gaire personalment, doncs té unes cicatrius a la cara, que són el resultat de lupus eritematós cutani, una malaltia autoimmune crònica que va patir quan era adolescent. Amb la seva trajectòria musical i temes destacats d'un artista que continua en actiu, ens quedem amb precisament el tema que destaquem de més famós i que li ha donat part dels èxits i el reconeixement que es mereix aquest Kiss from a Rose, el tema que li va valdre 3 premis Grammy i que va formar part de la banda sonora de Batman Forever.

Bueno, aquí ja sabeu que som un punt d'informació i de servei, però que també ens agrada molt la música. A partir de la setmana que ve, aneu refrescant, eh? Arribarem amb la Ona 10-13, que serà el format d'estiu d'aquestes 4 setmanes. Doncs escombrarem una miqueta la glaixera, escombrarem també la quarta hora i de tot això sortirà aquest programa que espera de la vostra col·laboració. Regalarem cosetes perquè tingueu records de la nostra ràdio i televisió i també entrades per anar a ballar. A ballar a un lloc molt xulo que segurament molts dels que ens esteu escoltant heu anat a ballar de joves. Aquí lo dejo. Ens heu de sentir perquè dilluns us explicarem tot una miqueta de com anirà la nostra, bueno, pues, programació d'estiu, entre cometes, del matí d'aquest mes d'agost i primers de setembre. Anem en busca de... Ara ja no ens dona temps per sentir més música, Marga. Anem a baixar això i anem en busca de l'agenda. Hi ha moltes coses per recomanar aquest cap de setmana. Mare meva, perquè és que hi ha moltes festes majors, a Coma-ruga, per exemple, i també festes de barri, festes majors a Bellvei, on anem a fer una mica de comarca i també, com no, a casa nostra. Així que començarem precisament per aquesta festa major que segurament a molts de vosaltres o els que ens esteu escoltant esteu passant uns dies aquí a la nostra comarca, doncs, per baixar els barris marítims. Que ve de gust, ara que amb aquesta caloreta, pues, no sé jo. Així que tanqueu una miqueta la casa, és a dir, deixeu l'aire condicionat i sortiu fora. Bueno, avui és 14 d'agost, podríem dir que és l'explosió del mes d'agost. I ara ja d'aquí comença tot ja a moure's una miqueta, perquè tothom es comença a moure per l'inici escolar. Bueno, pues, avui divendres comencem per recordant el que podem fer a Coma-ruga també a casa nostra i barris marítims de Sant Salvador. Ja sabeu que Coma-ruga està de festa major i avui, a partir de les 5 de la tarda, celebra el 22è campionat de mus a l'Associació de Veïns de Sant Ramon a les 5 de la tarda. Una miqueta... Bueno, a la mateixa hora també hi ha el 31è campionat de domino per parelles de la seva festa major. Avui a Sant Salvador, amb horari de 7:45, al Museu Pau Casals hi ha concert del Quartet Auró. I a Coma-ruga, a l'edifici Tavaris, a 7:45, hi haurà la projecció del documental Review 2x1, Coma-ruga, als orígens de... sabeu que el programa de review de Televisió El Vendrell, doncs, va dedicar dos programes dels barris marítims de Coma-ruga i és una cita que fa història i recull imatges que segurament serà, doncs, agradable si l'heu vist tornar a veure. Hi haurà en projecció a l'edifici Tavaris. A les 8 del vespre, a la plaça Germans Trilles, plantada de bèsties de foc amb el ball de diablons, la víbria del Vendrell, el cabrot petit i les puces del Caramot. A les 8 de la tarda del vespre, al Francàs, hi haurà classe de ball a càrrec de l'escola Míriam Buitrago. I a partir de les 9 arrencarà pels carrers del nucli la cercavila de foc infantil. Més tard, a les 10 de la nit, a la platja, a la zona del Riuet, hi haurà veneres i ron cremat. I al Francàs, a 11:15, ball amb el grup Mil Notes a les oficines Pilar Macià. Demà dissabte, continuem en Coma-ruga, eh? Ho farem millor així perquè no us atabaleu. A partir del matí, a 11:15, arribarà una de les primeres cites amb els jocs d'aigua dintre d'aquestes cites de barri, aquestes festes de barri, a l'Associació de Veïns de Sant Ramon. A les 5 de la tarda continua el campionat de domino per parelles i també el campionat de mus a l'Associació de Veïns de Sant Ramon. A les 7 de la tarda, balls de l'Escola de Ball Míriam Buitrago i balls de l'Associació de Veïns a la plaça Tavaris, a les 7 de la tarda. I a 9:15, a l'Associació de Veïns de Sant Ramon, hi ha el ja tradicional sopar de germano. A continuació, hi haurà drag show i a la platja de a la zona del Riuet, concert, el gran concert amb els Guardafuegos, que, com ja sabeu, aquest any estan celebrant el seu desè aniversari. A 9:15 del vespre hi ha el concurs de pesca Pares i Fills. I
Anirem cap a diumenge, així ja tanquem el cap de setmana. A partir de les 11 del matí, a l'Associació de Veïns de Sant Ramon, hi ha jocs per a totes les edats a Coma-ruga. I al Vendrell, a les 7 de la tarda, hi ha la famosa ballada de sardanàs amb Bellpuig Cobla. Tornem de nou a Coma-ruga, a l'Associació de Veïns de Sant Ramon, a les 7 de la tarda, animació infantil, a càrrec de Joel Animations, i tot seguit hi haurà sessió de DJ. I el Francàs, amb les seves festes de barri, a les 7 de la tarda hi ha festa de l'escuma, a Coma-ruga, a la zona del Riuet, a 11:45 de la nit, hi haurà el seu ja conegut castell de focs. Demà dissabte a Calafell hi ha el concert Men in Swing a les nits musicals al Castell a 11:45 de la nit. I diumenge, a Segur de Calafell al Port, hi haurà ballada de sardanes a la cobla contemporània a Segur de Calafell. A les 10 de la nit, diumenge, a Segur de Calafell, concert de les Hillsides of Music, el 50è Festival de Música del Baix Penedès, a l'Església de l'Assumpció a les 10 de la nit. Seguim amb el cap de setmana a una cita que no us podeu perdre. Demà dissabte a 11:45 del migdia del matí a Bellvei, que com ja sabeu està de festa major, hi haurà xeringada acompanyada per la xaranga de Cartondeix pels carrers del poble, que arrencarà a la Rambla Josep Torrents a 11:45. I en acabar hi haurà DJ, festa de l'escuma. A les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria, missa i cant dels goics en honor de l'Assumpció de la Mare de Déu. I una miqueta més tard, ja per la tarda, a la Rambla Josep Torrents hi haurà cercavila de festa major. A les 7 de la tarda, a la Rambla també, hi haurà aquesta cita destacada que donarà pas una miqueta més tard perquè hi haurà un dels plats forts, que és la cercavila de festa major, el concert jove amb el grup Dalton Band a la plaça de Catalunya a les 11 de la nit. I seguidament hi haurà sessió de DJ. Seguim a la festa major de Bellvei. Diumenge, a partir de les 8 del matí, hi haurà matinades. I a partir de 10:15 del matí, el pavelló municipal celebrarà el segon campionat de dominó per parelles. També celebra la cursa d'ornis i baixada de trastos d'infants, un inici que arrencarà al carrer del Sol a les 11 del matí. I a la 1 hi haurà vermut rumbero amb Dantubi i DJ Salva amb la Rambla Josep Torrents. A les 6 de la tarda, espectacle infantil festival a les 6. I també a 7:45 del vespre, al mateix lloc, hi haurà ballada de sardanes amb la cobla Rasó i la cobla sardanista als dansaires del Penedès. A les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya, projecció del documental La llibreta vermella. I després hi haurà a les 10:15, concert amb el grup Tribut de Serra i Sabina a 10:15, com dèiem, a la plaça de Catalunya. Anem en busca de coses que podeu fer, doncs, encara també aquest cap de setmana, i tancarem amb coses que ens fan apropar-nos avui divendres a la urbanització del Papagai, que està de festa major. Si voleu fer comarca, és ideal, moure's per l'interior també. Avui a les 7 de la tarda a la plaça hi ha festa Oli i més tard a ballada country, més tard a sopar i bingo i sortejos i després sessió de DJ a les 11 de la nit. Dissabte, demà a les 10 del matí, carrera de bicicletes i motos a la plaça. Tot es fa a la plaça, no cal moure's d'aquesta enclau. A partir de les 11 hi haurà activitats infantils, després hi haurà final del torneig de petanca i després final del torneig de ping-pong. També a partir de les 8 del vespre hi haurà roda cubana, a les 9 del vespre sopar de festa major, a les 10 entrega de premis i sortejos i a partir de les 11 disco láser show amb Rufino, ja tancant a la festa major. Per últim, diumenge, a partir de les 10 del matí hi haurà tobogan d'aigua i a partir de les 12 concurs de truites dintre dels actes de festa major. I ara sí, acabarem fent comarca amb Llorenç del Penedès, que diumenge acull el cinema amb la pel·lícula
un like de Bob Trevino a 9:45 al centre. I una miqueta més tard, doncs, ja arribarà aquest fi de cap de setmana. En només 13 minuts arribem al punt de la una del migdia. Recordeu que ens podeu fer una petició musical a la carta, si us ve de gust, el 686-1101 és el nostre WhatsApp de participació. I si tens molta calor, doncs aquí arriben els buhos i banda neon amb el ventilador.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ens apropem ja cap al punt de la una del migdia i ara ens aturarem una miqueta, ara sí, una miqueta més de seriositat i amb una mica més de temps. Bé, recordeu que avui és l'última edició de la quarta hora. Proper dissabte, dilluns... Ui, dissabte, dilluns... No, para, para. Bé, el proper dilluns arrencarem a partir de les 10 del matí amb un programa musical, amb un programa que... començarà a partir de les 10 del matí i ens acomiadarem a la 1 del migdia. Serem en antena amb tots vosaltres del 17 d'agost fins al dia 10 de setembre. Aquesta programació que us prepara Ràdio El Vendrell començarà a partir de les 10 del matí fins al punt de la 1. Serà Ona 10-13. Doncs per això, no?, de que som a l'estiu i que estarem en antena 3 horetes. Arribarem amb una primera hora que, com sempre, acollirà tot el format informatiu, les notícies, el punt de proximitat que normalment també fem en la quarta hora, amb la previsió del temps i, com sempre, també música. La nostra segona hora arribarà, doncs, sempre marcada dins de la música d'estiu, però que volem la vostra participació. Cada dia llançarem una pregunta... Tindrem també temps per l'actualitat i farem un apartat que serà el nostre playlist d'estiu. Temes de totes les dècades d'èxits de l'estiu. I per què llançarem una pregunta? Doncs perquè a la tercera hora regalarem cosetes. La nostra tercera hora estarà també marcada per la nostra secció que hem anomenat Diccionar Playlist. I després unes xafarderies amb gel ben combinades. No pot faltar també la nostra agenda i també els nostres apunts de cinema a la fresca o la banda sonora de la teva infància o del teu estiu. També parlarem de com podem sufocar l'estiu amb aquestes calors. I atenció, perquè la pregunta que farem cada dia necessitarem de la teva participació. Perquè regalarem tasses per esmorzar, per fer un bon cafè, o un bon te, o un bon cappuccino, i també bosses de naltros, de ràdio i televisió al Vendrell. Així que cada dia t'has d'apuntar ara sí, així, a fuego. El 686-1091 és el nostre WhatsApp de participació, perquè farem cada dia una pregunteta per interactuar amb vosaltres i entre tots els que els truqueu, doncs regalarem bosses, unes bossetes així superxules de tela per anar a comprar quatre coses ara que estem en el món del reciclatge i també tasses de logotipades de Ràdio Televisió al Vendrell. I atenció, perquè els divendres aquí farem un apunt diferent amb la nostra pregunta, que serà una secció fixa dels divendres durant les properes 4 setmanes. Doncs el que farem serà un apartat on viatjarem en el temps. Sabeu, no?, que els records, quan arriba l'estiu, venen, t'inunden. I sempre pensem, quan érem joves... Ja sabeu que tot recentment s'ha obert a la... Bueno, se surt una miqueta de la nostra comarca, però ha obert una discoteca als que tots hem anat quan érem joves. Perquè ens ho posàvem fàcil? Doncs farem una pregunteta cada divendres perquè compartiu amb nosaltres els vostres records de la teva discoteca preferida o els records de qualsevol estiu. I entre tots els que ens truqueu regalarem dues entrades, sí, has sentit bé, dues entrades per anar a la discoteca Arcus, que ha obert recentment i que segurament estarà dient uau, però si jo vull anar, doncs ja saps el que has de fer. Sentir-nos aquí a la setmana que ve, que arrencarem amb el nostre format d'estiu, Ona 10-13. Ho anirem recordant. Que no falti la bona música i el bon rotllazo així, perquè aquí ja sabeu que una servidora és, pues, música. Canviarem una miqueta el format, a veure si li traiem una miqueta la pols aquestes 4 setmanes. Nosaltres continuem avançant i ho fem amb Damiano David, amb una de les seves últimes publicacions, aquest de Freestyle. No faltis, eh? Recorda la setmana que ve, que aquí estarem puntuals.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs avui, amb aquest viatge del temps, amb la música i el famosíssim tema dels Modern Talking, Brother Louie, nosaltres acomiadem aquesta quarta hora. Recordeu que ja ens retrobarem dilluns a partir de les 10 del matí amb la ona 10:13, que serem aquí, els de sempre. Gràcies per acompanyar-nos i ens trobem dilluns una miqueta més d'hora. Ens aixecarem una miqueta abans. Que passeu un fantàstic cap de setmana i disfruteu molt del que vingui. Sobretot molt envoltats de bona música. Salutacions de Marga Márquez. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i 35 i de Vandellòs 2 també al 2035. Escoltem ara Assumpció Castellví, que és alcaldessa de Vandellòs i també de l'Hospitalet de l'Infant.
2: Nosaltres el que creiem és que si una central és segura i encara no està preparada la nostra societat per poder tindre o dependre o anar de la mà totalment amb les renovables, doncs s'han d'allargar les nuclears. I sempre ho dic, i si són segures, per què no allargar-les el temps que sigui necessari? 3, 5, 10, 15 anys més, el que necessitem, perquè potència necessitem. És urgent.
1: Foment del Treball també, per la seva banda, reclama també al govern espanyol que allargui la vida de les centrals nuclears catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve les temperatures tornaran als valors habituals d'agost. De fet, Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla enfocat per perill molt alt de risc d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i també manté actiu el pla Inuncat per pluges aquest cap de setmana a l'interior i també al nord del país i prelitoral. I en aquest sentit, els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, que es va declarar el dimecres i que ahir es va donar per controlat. El foc va cremar almenys 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. A hores d'ara, 3 dotacions continuen treballant per donar per extingit aquest incendi. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions i a retencions en sentit Barcelona entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, amb 2 quilòmetres de cues per una avaria i també un carril tallat. A banda, també a Barcelona, les obres mantenen retencions a la B20 amb un carril tallat en tots dos sentits de la marxa i també la 2 registra encara afectacions a Belllloc d'Urgell per una avaria. Pel que fa al servei ferroviari, s'estan registrant retards a les línies R2 Nord i R11 del nucli de Rodalies per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat al pas de Montcada i Reixac.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: de la freqüència modulada.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Divendres 14 d'agost de 2026. Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dia abans del dia de la Mare de Déu d'agost, que és festiu, però és dissabte i és demà. Els saludem la Marga Márquez a les vies de so. Comptem amb la producció de tècnics i redactors de la casa i tot plegat d'ara i endavant estarà conduït per un servidor, Llorenç Avinyó. Benvinguts a les notícies. Intentem posar-nos al dia de l'actualitat del Vendrell i de la comarca.
2: Sumari de titulars.
1: Començarem amb cultura. Ens agrada molt fer-ho perquè ahir es va inaugurar una doble exposició de Maria Rosa Ribas i del seu fill Jan Urpí, un al Portal del Pardo i l'altre al Museu Déu. Poques vegades dues exposicions havien congregat tanta ciutadania com aquestes. Començarem amb això per després escoltar el balanç de l'eclipsi i del dispositiu perquè no hi hagués incidències que va preparar l'Ajuntament, fet per Marta Tovella, la regidora de platges. Després parlarem d'afectacions oculars post-eclipsi. Parlarem també de substitució de canonades de la xarxa d'aigües. Parlarem de residus, ho fa Unitat Vendrellenca, i de l'arxivament d'una causa contra l'Ajuntament del Vendrell. I moltes notícies més en aquest cap de setmana amb tanta gent. Ja els he dit que ens agrada obrir en fets culturals i poques vegades en fets culturals amb tanta repercussió popular. I és que el Vendrell homenatja la trajectòria artística de Maria Rosa Ribas Rossell i del seu fill Jan Urpí Ribas. Es fa aquest homenatge amb dues exposicions que s'han inaugurat aquest dijous al Portal del Pardo i al Museu Déu, respectivament. Són dues mostres que recuperen la mirada de dos artistes vendrellencs sobre el paisatge, sobre aquest paisatge, majoritàriament el de la comarca, la llum i també la vida quotidiana. Obres que permeten descobrir dues maneres diferents d'entendre i plasmar l'entorn més pròxim. La doble proposta es podrà visitar fins a la tardor al Portal del Pardo i fins al gener del 27 al Museu Déu. És un treball de Sílvia Martínez, dins el qual escoltarem Glòria Urpí, filla de Maria Rosa Ribas i germana de Jan Urpí. Escoltarem també Jordi Urpí, fill de Maria Rosa Ribas i germà de Jan Urpí, i finalment escoltarem Ian Urpí, que és fill de Joan Urpí. La llau de persones que dimecres van ser a les platges.
3: Com l'amor d'una mare cap al seu fill i d'un fill cap a la seva mare, que perdura més enllà de l'existència, l'ànima artística de Maria Rosa Ribas i Jan Urpí batega aquests dies entre el Portal del Pardo i el Museu Déu. Un homenatge familiar, institucional i social que ret tribut de manera simultània a dues persones molt estimades al Vendrell. Maria Rosa Ribas Rossell va morir el 2024, als 94 anys. Va ser una dona polifacètica i una artista inquieta, interessada tant per la pintura com per la música.
4: Més que potser pretendre doncs, un valor artístic, més que res doncs, és expressar una sèrie de sentiments a través del pinzell i els colors que jo doncs, sento contemplant la naturalesa.
3: Ara, l'exposició La bellesa que ens envolta recupera una part significativa de la seva trajectòria artística amb una selecció de pintures a l'oli que converteixen la sala del Portal del Pardo en una finestra oberta als paisatges del Penedès.
5: Realment ella, on també s'inspirava, era on tenia... encara tenim la família, la masia de Gemanelles, ara del meu germà. Allà era on ella veia unes postes de sol, uns núvols que s'inspirava sempre amb el pintor Mainfriend. O sigui, a ella li agradava molt tot el que era el Penedès interior.
3: No és la primera vegada que l'obra de Maria Rosa Ribas es pot veure al Pardo. L'artista ja hi havia exposat en 4 ocasions, l'última el 2013. Ara la retrospectiva permet retrobar una obra marcada per la sensibilitat, l'observació de l'entorn i una particular manera de captar la llum i els colors del paisatge. A només 200 metres, el Museu Déu acull l'obra del seu fill, Jan Urpí Ribas, que va morir el 2020, als 67 anys, víctima de la Covid. Les circumstàncies de la pandèmia no van permetre acomiadar-lo ni retre-li l'homenatge que la família i el seu entorn haurien volgut. Per això el procés de preparar aquesta exposició, coincidint amb la de la seva mare, ha estat també una manera de recuperar aquest homenatge pendent.
6: Ens havia quedat allò d'ostres, ell que era una persona que era pintor, però molt desconegut, perquè gairebé no havia exposat, gairebé hi havia gent que ara vindrà que quan el van convidar no sabien que pintava. I tenia doncs un nivell reconegut entre gent del món de la pintura i això.
3: Sota el títol Jan Urpí, els colors que perduren, el Museu Déu presenta una cinquantena de pintures a l'oli i dibuixos d'aquest artista autodidacte, considerat un dels deixebles de Josep Lluís Castanyer Puig, vinculat al postimpressionisme català. La mostra recull paisatges del Vendrell, del Penedès i de Mallorca, territoris que Jan Urpí va saber interpretar amb una mirada personal, posant el focus en la llum, els colors i les tonalitats de cada indret. Una obra que, com la de la seva mare, manté un fort vincle amb el territori i amb la vida quotidiana.
7: Recordo que anava a pintar, algun cop l'havia acompanyat amb el cavallet, i anàvem doncs, a diferents llocs del Baix Penedès, i bueno, a passar el diumenge a pintar.
3: Tant el Jan com la Maria Rosa van mantenir sempre un fort compromís amb el Vendrell, van participar en organitzacions i iniciatives solidàries i van cedir obres per contribuir a diverses causes benèfiques. Una vinculació amb la vila que ara també s'ha fet evident en la resposta del públic.
1: Insistim, molt poques vegades la inauguració d'una exposició, en aquest cas de dues, de mare i fill, exposicions pòstumes, han congregat tanta gent. No s'hi cabia a la sala del Portal del Pardo i no s'hi cabia tampoc a la sala subsol del Museu Déu, que és on es poden veure totes dues exposicions. Parlem d'altres coses, parlem de l'eclipsi. Ja ha passat, però allò va ser excepcional per diverses raons. Primera, pel fet astronòmic. I segona, perquè tenint en compte la previsió de la molta gent, que al final va ser moltíssima, que va anar especialment a les platges del Vendrell i concretament a les platges de les Madrigueres, l'Ajuntament del Vendrell havia preparat un dispositiu especial. Un dispositiu que passava, per exemple, pel bus de l'eclipsi, amb diverses expedicions, des de l'estació d'autobusos fins a les platges i de les platges de retorn a l'estació d'autobusos gratuït. I, a més, un dispositiu especial amb els socorristes, que aquell dia van acabar la seva feina molt més tard de l'habitual, a les 9, en previsió que molta gent s'estigués banyant fins l'hora de l'eclipsi. I també de trànsit, amb la policia local i altres cossos de seguretat activats per evitar incidències o problemes. De tot això en parlem en aquesta informació i de tot això en parla dins d'aquesta informació la regidora de platges, Marta Tovella. La llau de persones que dimecres van ser a les platges del Vendrell per veure l'eclipsi va implicar l'activació d'un dispositiu municipal especial de cossos de seguretat i altres professionals que van aconseguir que la jornada es tanqués sense incidències.
8: En previsió de la gran afluència de gent que estaria mirant l'eclipsi i tenint en compte que és la temporada alta i és la setmana amb més gent a les platges, doncs des de l'Ajuntament es va fer un dispositiu on van intervenir diferents forces de seguretat i previsió. Vam col·laborar, va estar la policia municipal, els Mossos d'Esquadra, els agents rurals, protecció civil, i per tal d'intentar que no hi hagués cap incidència. Es va actuar bàsicament en temes de seguretat de les persones, de preservació dels espais amb interès mediambiental, especialment les madrigueres, i també de mobilitat.
1: Tenint en compte la situació, es van adoptar diverses mesures de prevenció.
8: Es va allargar el servei de socorrisme a les platges perquè es preveia moltíssima gent, com així es va ser, i van estar fins a les 9 del vespre, sense cap incident. El report que ens han passat és que no hi va haver-hi cap mena d'incident. En tema de mobilitat, es va ampliar el servei d'autobús entre el centre de la vila i el litoral, amb un servei extra de 3 viatges que sortien des de la parada d'autobusos d'aquí del Vendrell fins a plaça de les Palmeres. I també va haver-hi una petita afectació amb un tall de carretera de la Riera de la Bisbal a l'Hotel Ra, en previsió de que hi hauria bastanta gent, com així es va ser, observant l'eclipsi des d'aquell espai.
1: La regidora agraeix en primer lloc a la ciutadania el seu comportament cívic a tot arreu, però en especial a l'espai de les madrigueres, i els professionals que van intervenir al seu compromís.
8: La valoració que fem és positiva, tot va anar molt bé, tots vam gaudir d'un dia extraordinari i tothom vam estar mirant al cel. Aleshores, només agrair a tota la gent implicada, els cossos de seguretat, tot el personal que ha estat col·laborant per organitzar la visualització de l'eclipse.
1: El Vendrell mai no havia viscut un fenomen astronòmic com l'eclipse amb tanta participació ciutadana. Seguim parlant de l'eclipsi perquè hem d'explicar allò que ja sabem, que va convertir una part de la comarca, per exemple el litoral del Vendrell, en un lloc privilegiat per contemplar aquest fenomen astronòmic. Durant aproximadament un minut hi havia milers de persones a la comarca pendents del cel per no perdre's el moment en què la lluna tapava el sol, amb els riscos que això comporta. Per sort, l'Hospital del Vendrell no va rebre cap alerta per cap incidència visual a les hores posteriors. És un reportatge del Dani Sancho, dins el qual escoltarem l'oftalmòloga de l'hospital, Maria Calatayud.

0: L'eclipsi ha provocat que grans aglomeracions de persones fixessin la mirada en un únic protagonista, el Sol, un fet que ha exposat constantment la retina de molta gent a la radiació de l'astre, capaç de provocar danys greus irreversibles, encara que en un primer moment no hagin notat cap molèstia. Només a Catalunya, el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies. En el cas de l'Hospital del Vendrell, afortunadament no s'ha produït cap urgència per afeccions de moment, tot i que encara s'ha d'anar en compte.
1: De moment, a dia d'avui, encara no hem rebut cap consulta que hagi estat directament derivada per un dany solar de l'eclipsi, però sí que hem d'estar alerta, doncs, de cara a les properes hores o dies, que segurament acabarà sortint, malauradament, algun cas d'algun pacient, doncs, que tingui afectació ocular per l'eclipsi solar.
0: En condicions habituals, la tendència de l'ull humà és retirar la mirada del sol per la seva forta il·luminació. En el cas d'un eclipsi, aquest enlluernament no existeix i pot provocar la falsa sensació que no hi ha cap molèstia a la vista, tot i encara està exposat a la radiació solar.
1: Quan hi ha un eclipsi, el que passa és que hi ha una foscor ambiental que ens dona una falsa sensació de seguretat, això per un costat, no? I llavors també el fet de mirar directament la llum solar produeix un dany en els fotoreceptors de la retina i produeix aquesta pèrdua visual.
0: Les afectacions més greus solen produir-se en les hores posteriors, causant danys irreparables a la vista.
1: Es parla molt de l'afectació retiniana, que realment és l'afectació, penso, potser més greu. També hi ha una afectació, que és l'afectació corneal, amb una queratitis fotoelèctrica. Això normalment ocorre en les primeres hores, vale? I consisteix, doncs, en dolor ocular i una sensació com de rascat als ulls molt intens, amb molta fotofòbia, ens molesta molt la llum, ens ploren els dos ulls.
0: Però els símptomes no sempre apareixen immediatament. Les afectacions poden tenir lloc fins i tot dies més tard.
1: Una afectació que consisteix en una taca central a nivell del camp visual, es pot produir també visió borrosa i també es pot produir el que diem metamorfòpsia, que és una distorsió en la visió. Per exemple, les línies dels marcs de les portes, que han de ser, les hem de veure ben rectes, doncs en aquest cas les podríem veure tortes.
0: Els experts recomanen que si es nota qualsevol d'aquests símptomes, encara que sigui lleu, es consulti al 061 o es vagi al servei d'urgències per valorar la seva gravetat i fer-ne un seguiment.
2: Tant de bo tinguin poca o cap feina. L'oftalmòloga de l'hospital o tots els oftalmòlegs voldrà dir que les coses van anar bé durant l'eclipse. Més coses. Parlem ara d'obres, i és que les obres de substitució de les canonades del Vendrell ja han començat. L'Ajuntament renovarà el circuit que va des del Tomoví fins al barri del Botafoc i el que recorre el camí dels Molins i també la carretera de Valls. Tot això ens ho explica en aquesta informació el Dani Sancho, i a l'interior de la informació escoltaran l'encarregat, que és el regidor d'Aigües, Alfons Herrera.
0: El Vendrell tindrà un circuit de canonada renovat. El consistori ja ha posat en marxa la substitució de diferents tubs antics que abasteixen el nucli del municipi. L'objectiu és reduir pèrdues i augmentar l'eficiència del circuit, a més d'incorporar un sistema de fibra que permetrà detectar les fuites en el seu traçat. Segons la regidoria, és l'obra més important de tota la legislatura del Servei Municipal d'Aigües. En concret, es renovaran dos tubs, un de 400 metres que arriba a la zona del Botafoc des del Tomoví, nodrint el polígon La Cometa, i un de 350 metres travessant el camí dels Molins fins a la carretera de Valls. Unes obres que durant els propers dies implicaran dificultats a la mobilitat.
3: A partir de dilluns es tallarà el camí dels Molins a l'alçada de la carretera de Valls, que serà de baixada, de tornada, i per anar cap al nucli del camí dels Molins s'utilitzarà el camí del Tomoví. Els veïns del Vendrell, els veïns del carrer Sant Josep i el primer tram del camí dels Molins, aquests no caldrà que vagin al camí del Tomoví, sinó que poden entrar pels Planes, per l'organització Planes, pel mossèn Jaume Urgell, carrer Sant Josep, i sortir pel camí dels Molins.
0: La regidoria calcula que aquestes afectacions duraran aproximadament un mes, aprofitant que encara no ha tornat al servei d'autobús escolar.
2: Més coses. Aquest estiu hem parlat molt de l'eclipsi i molt de residus. I hem de seguir-ho fent perquè més àrees de recollida de residus d'emergències, més contenidors, millor servei i més consens i diàleg amb la ciutadania i els municipis del Vendrell. Aquestes són les propostes que fa Unitat Vendrellenca per millorar la recollida de residus aquest estiu, que aquest estiu tantes queixes ha generat i encara està generant. Aquí escoltarem el candidat a l'alcaldia d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca fa diverses propostes al govern local per millorar la recollida de residus que tantes queixes genera al municipi, especialment aquest estiu, amb l'augment demogràfic.
4: Demanar una modificació contractual per raons d'interès públic. Queda palès que el contracte de neteja del Vendrell no té en compte l'estacionalitat dels barris marítims i tenim aquests problemes d'acumulació de brosses. Ja estem a mitjans de mes d'agost i volem denunciar encara ara la inacció del govern del Vendrell i fins ara, el 15 d'agost, l'única cosa que hem aconseguit són aquells cartells de direcció prohibida de Roda de Barà i altres cartells també a Calafell, limitant l'accés dels veïns als pobles del costat.
2: El grup considera que cal mantenir tot l'any les illes de contenidors i que és necessari posar en servei noves àrees d'emergència de residus en punts estratègics.
4: Mantenir les illes de contenidors 365 dies l'any i, sobretot, posar illes d'emergència a les sortides dels barris marítims per tenir en compte aquest gruix de visitants de cap de setmana que tornen a Barcelona i que han de deixar les brosses en algun lloc. Crear una comissió de seguiment del contracte de residus del Vendrell. Creiem que hi ha d'haver una comissió formada per l'Ajuntament, per l'oposició i també per les associacions veïnals, per tenir un seguiment d'aquesta implementació que fins ara ha sigut un desastre i que pugui ser consensuada tant des de l'Ajuntament com amb els veïns.
2: La formació dubta que el contracte de recollida de residus l'estigui complint l'empresa concessionària.
4: Penseu que el plec de condicions tècniques del contracte de residus del Vendrell hi ha previst que les illes d'emergències, les illes de residus d'emergència, de contenidors d'emergència, estiguin 365 dies l'any i, a més, amb un agent cívic a mitja jornada, és a dir, a 4 hores. Nosaltres creiem que, per exemple, aquest ja és un indici de que aquest contracte no s'està complint al 100%. El que hem d'explicar és que aquesta transició energètica és beneficiosa pels veïns, ha d'anar a favor dels veïns i no van en contra. Per tant, s'han d'aplicar mesures de pedagogia social, hem d'explicar també els beneficis que aporta reciclar i, sobretot, consensuar-ho amb els veïns.
2: Finalment, Unitat Vendrellenca proposa la creació d'una taula intermunicipal de gestió de residus que inclogui els ajuntaments del Vendrell, de Roda de Barà i el Consell Comarcal. Seguim parlant de política i també de l'àmbit judicial, perquè l'Oficina Antifrau de Catalunya no ha detectat cap irregularitat en diversos vídeos i materials de comunicació municipal del Vendrell en què apareixien l'alcalde i els regidors del govern. L'oposició considerava que aquests continguts podien vulnerar la normativa sobre publicitat institucional i tenir un ús partidista o de promoció personal. Segons ha comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha arxivat una denúncia presentada per un grup municipal de l'oposició en què qüestionava diversos vídeos i materials de comunicació municipal. El grup denunciant considerava que aquests continguts en què apareixien l'alcalde i els regidors del govern podien vulnerar la llei sobre la publicitat institucional, ja que podien tenir un ús partidista o de promoció personal de càrrecs públics. Aquesta denúncia es va presentar el 24 de juny d'aquest 26 davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Després d'analitzar la informació aportada, s'ha conclòs, segons el comunicat, que no es constata cap irregularitat i per aquest motiu s'ha arxivat. Arran d'aquesta resolució, el portaveu del govern municipal, Cristian Soriano, ha manifestat que l'oposició intenta guanyar en denúncies allò que no és capaç de guanyar políticament, i ha recordat que totes les denúncies presentades per altres qüestions relacionades amb el govern han acabat amb l'arxivament o amb resolucions favorables per a l'executiu local. A la recta final, coses pròpies d'aquests dies. Tot és a punt per la Diada Castellera del 15 d'agost a la Bisbal. Aquest dissabte, el món casteller estarà pendent de la Diada Bisbalenca, que és una de les més importants de cada temporada. Molts ho saben, però expliquem que hi participaran, i per aquest ordre, els bous de la Bisbal, la colla local, els castellers de Vilafranca, la colla jove dels Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. Per evitar les altes temperatures del migdia, ja l'any passat la diada es va traslladar a la tarda del dia de la Mare de Déu d'agost. La jornada començarà a les 6, amb els pilars de cortesia de les quatre colles davant de l'Ajuntament. A 6:45, a l'espai que hi ha entre el carrer Doctor Robert i la plaça Sant Jordi de la Bisbal, començarà l'actuació de totes quatre colles. Es recomana que qui vulgui viure en directe a la diada arribi amb antelació a la Bisbal per poder trobar lloc a la plaça. És una de les diades, insistim, més importants de l'any, on les dues colles de Valls i Castellers de Vilafranca rivalitzen entre elles i on s'han vist alguns dels castells més grans que mai s'han fet a Catalunya, amb l'al·licient de la gran temporada de la colla dels bous de la Bisbal. I aprofitem per dir que, a banda de tot això, la Bisbal està de festa. Aquest dissabte, 15 d'agost, és el seu dia gran, i el programa d'actes de la festa inclou moltes coses més que aquesta tan important diada castellera. I un parell de coses més. Posats a començar festes majors, doncs expliquem que la de Coma-ruga ha començat aquest dijous, va començar ahir, i un dels primers actes de la programació va ser el concurs de truites. És un concurs que organitza l'Associació de Veïns Sant Ramon. Aquest campionat gastronòmic és un dels clàssics de la festa i també un tret singular de les celebracions. La seu de l'Associació de Veïns Sant Ramon va acollir els participants, el públic i els tres membres del jurat, que van ser els primers a gaudir de les diverses propostes dels concursants. La jornada va tenir més activitats i al llarg del cap de setmana es desenvoluparan els actes centrals. Ara fem una pausa i n'expliquem alguns. Demà dissabte a les 5 de la tarda, a l'Associació de Veïns, campionat de mus. A les 5 de la tarda, a la plana que hi ha davant del bar casal de Coma-ruga, 31è campionat de dominó per parelles. Es poden anar a veure a l'Associació de Veïns els dibuixos del concurs de dibuix i pintura per a nens de 3 i 14 anys fins al dia 17 d'agost, és aquí, demà, diumenge i també dilluns. Demà, a partir de les 7 de la tarda i fins quarts d'11 de la nit, a la plaça del Tabaris, hi haurà sessió de ball amb l'escola de Miriam Buitrago i també del grup de balls de l'Associació de Veïns. La jornada de dissabte es tanca amb diverses propostes. A partir de 8:45 del vespre, al solar que hi ha davant del bar casal de Coma-ruga, sopar de germanor. A continuació, un espectacle de drag queens. A continuació, però al costat del riuet, ho hem vingut explicant aquesta setmana, concert del grup vendrellenc Guardafuegos, que està en gira pel seu desè aniversari. I aquella mateixa hora, fins a 2:15, concurs de pesca de pares i fills. i diumenge, des de ben aviat, des de les 11 del matí, jocs per a totes les edats a l'Avinguda Generalitat davant del bar del Casal. A les 12 serà la missa solemne de festa major a l'església parroquial. Es pot anar a veure l'exposició de dibuixos i a partir de les 7 de la tarda, al Parc de la Música, que és allà al Tavares, una novetat de fa unes setmanes, animació infantil. A la tarda, al mateix parc, hi haurà música per poder-la gaudir en un vespreig i finalment, a 11:45 de la nit, a la platja, com és tradicional, Castell de Focs a càrrec de la pirotècnia Dragon. Les festes no acaben aquí, però no tornaran a tenir una represa fins al diumenge 30 d'agost. Per què? Perquè el 30 d'agost és precisament Sant Ramon, el patró de Coma-ruga. Ja acabem amb la previsió meteorològica, amb el nostre meteoròleg de merescudes vacances després de l'eclipsi, per explicar que de mica en mica hem d'esperar que a partir d'avui, sobretot demà i els pròxims dies, comenci a baixar la temperatura. No som en una onada de calor, però vivim en temperatures molt altes. De fet, de cara a demà dissabte, encara hi haurà temperatures elevades, amb mínimes de 24 i màximes al Vendrell que passaran de 30. Baixaran una miqueta més aquest diumenge, les mínimes nocturnes també poden arribar a ser de 23 graus, la situació és molt semblant dilluns i dimarts podria tornar a remuntar la calor una mica. No hi ha pràcticament possibilitat de pluges, excepte una mínima situació el dissabte per la tarda, que segurament acabarà no traduint-se en precipitació. Arribem al final. Som molta gent al Vendrell i a la comarca, sobretot a la costa, per tant, paciència, calma, sobretot a l'hora de transitar, que com diem sempre en dies així, no volem obrir informatius en crònica de successos ni amb accidents quan arribi dilluns de la setmana que ve. Això és tot. Bon cap de setmana.

0: celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
1: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
2: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
3: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat, Arnau Vidal.
4: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
5: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure a aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
4: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
4: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
4: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera, i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
4: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Anclemente.
0: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
6: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet. Passen 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
4: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: Però la reacció no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
2: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 l'octubre del 2030, d'Ascó 2 l'octubre de 2032 i Vandellòs 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estat aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
1: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellòs 2 i Ascó 2, previst pel 2035, o la d'Ascó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis d'Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
4: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
3: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
4: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% a la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentava abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
7: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts ja en punt, 3:15 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Sinuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
4: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar amb molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem a hores d'ara. Olot FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp, aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna i que quan arribem allà, aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor al turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat en poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o ve directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
20: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
0: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
4: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
4: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
4: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
4: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Coses, 12 minuts i 2:15. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
22: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
23: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme, que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
22: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
4: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
24: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé,
2: fem el carrer nostre, però bueno, anem, ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
5: Ara ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
4: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
4: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
8: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, per que estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
6: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
24: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballar Plaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora diumenge a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
25: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotant en pau...
0: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
25: Són les 7 i se'ns fa tard, si és amb tu estarem bé, tot en la festa canvia la gent lag.
4: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables.

0: partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
1: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i els penals al Huesca es van portar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
2: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
1: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
0: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda l'Europa femení jugarà contra l'EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
3: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Sabies que...
8: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: La radioactivitat sembla una cosa que només podem experimentar quan estem en centrals nuclears, però hi ha moltes coses que ens envolten que la produeixen. Els plàtans contenen una quantitat de potassi 40, que és radioactiu, suficient perquè algunes vegades grans carregaments disparin els detectors de radiació dels ports. Els científics nuclears fins i tot han creat una mitjana informal de la radioactivitat quotidiana anomenada dosi equivalent a un plàtan. Però caldria menjar 20 milions de plàtans per induir un síndrome d'irradiació i 80 per morir segur.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central, i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
1: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
1: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
1: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
1: Cultura a Barcelona arrenquen aquesta tarda les festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç San Clemente.
1: Esports, Joan el Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
1: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montseuguet, passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Ascó i Vandellós.
1: No és el capítol de reaccions. Els alcaldes d'Ascó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Ascó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 l'octubre del 2030, d'Ascó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Ascó 2, previst pel 2035, o la d'Ascó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
1: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
1: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva. Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plàter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al pla.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Més coses, us ho diem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis. En un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
1: Doncs tot plegat, com dèiem, en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, han notat diuen una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
12: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
13: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
12: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
1: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
14: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
15: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... Bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etcètera, etcètera, suposem que aquests dies ha anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
14: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, al setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
1: 3 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
16: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
17: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau, i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
16: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
17: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí, sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
16: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
1: Més turistes on sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
1: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
20: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
21: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
20: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
21: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
20: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
22: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja amb un grupet.
20: Una manera de viatjar sol, però en grup.
1: I us ho diem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
23: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
24: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
23: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
24: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
23: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
1: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
5: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
1: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
5: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
1: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
5: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
1: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
2: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
3: Les troballes, el que s'ha fet és recollir tota la, o sigui, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme, passaran a estudi. A les mostres que s'han recollit, realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, doncs, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
2: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
1: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
7: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
6: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
1: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
5: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
8: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
25: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà. Simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
1: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
26: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
27: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
26: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
28: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen el tanto, si floten en pau...
1: Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuant avui al Festival de Cap Roig.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
5: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
29: Con ganas de llorar, pero con fuerza.
1: 6 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que es porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
0: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les 3 carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
4: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
0: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els roiginegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 7:45 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
9: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 7:45, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
0: En vol, el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i, en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuxe de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessant.
10: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
0: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
1: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i un excel·lent cap de setmana.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El final de Oak Street, una proposta de ciència-ficció dirigida pel reconegut director David Robert Mitchell. També arriba Palestina 36, un drama històric ambientat durant la revolta palestina de 1936 contra el domini colonial britànic. I Chema de la Peña estrena Días de Agosto, un conte d'estiu protagonitzat per Maggie Cibantos.
14: ¿No visteis anoche esa extraña luz?
15: ¿Qué extraña luz?
14: El viento empezó a soplar muy fuerte. Starbuck estaba asustado y no paraba de ladrar.
13: El final de Oak Street segueix una família que, després d'un misteriós fenomen còsmic, veu com el seu barri és arrencat del món quotidià i transportat a un entorn i una època completament desconeguts i infestats de criatures prehistòriques. Per tal de sobreviure, els protagonistes hauran de mantenir-se units. Amb Anne Hathaway i Ewan McGregor de protagonistes, el film també es podrà veure en sales IMAX.
29: ¡Niños! ¿Por qué vas tantas veces a Jerusalén?
30: Porque allí tengo un buen empleo.
31: Perdemos tierras cada día. Muchos han sido expulsados de sus tierras.
13: A Palestina 36, la cineasta Maggie Jassy ens mostra les aldees palestines de 1936 rebel·lant-se contra el colonialisme britànic. El jove Yusuf dubta entre protegir la vida que coneix o unir-se a aquells que ho arrisquen tot per la llibertat del seu poble. La pel·lícula destaca especialment pel seu repartiment, amb noms destacats com el de Jeremy Irons o l'actriu i directora Hiyam Abbas.
32: Después nos bañamos.
26: El film Días de Agosto, de Chema de la Peña, és un thriller espanyol ambientat durant unes vacances d'estiu que es compliquen quan apareixen secrets familiars i relacions inesperades. Amb les Canàries com a escenari, Días de Agosto no és només una pel·lícula sobre el que deixem enrere, sinó sobre tot allò que, malgrat el temps, encara ens continua perseguint.
3: Hola.
15: ¿Dónde quieres? Estamos montando una película tú sola.
3: Mónica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
2: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
1: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Almaraz, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
1: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en dos incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que ha escopit sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca. Quan els agents el van detenir, van haver de posar en marxa el protocol de seguretat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho.
0: Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
9: L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
9: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda, és un plaer saludar-vos en aquestes horetes de la tarda, la d'avui divendres. Gràcies per escollir aquest punt del dial al 107.1 de la FM de la tarda d'avui divendres, ja marcant el calendari 14. Aquesta serà la nostra última tarda per unes quantes setmanes, perquè ens anirem a fer altres coses. Al matí ens podeu sentir, això sí, però el programa de la tarda el deixarem tancadeta per multiempleo, podríem dir. No, perquè ens ocuparem per la franja del matí, que com ja sabeu, la calaixera fa vacances. Bueno, avisa'ns esteu, però això sí, us quedareu amb molt bona selecció musical. Així que avui anem a obrir les portes del nostre programa amb coses bones. Ja sé que estic xafant el tema a tope, però és que avui mereixia la pena obrir la tarda amb bona música. Ja sabeu que és divendres, que és dia d'estrenes, i avui arrenquem amb Luis Fonsi. Ell porta un adelant del que serà el seu nou treball, aterra amb aquesta cançó que parla d'una parella que entén que en la vida hi ha circumstàncies que els impedeixen estar junts, però abans volen fer, doncs, un últim comiat. Es diu Me Despido. Així comencem. Bona tarda. Salutacions de Marga Márquez.

Avui la tarda arriba, doncs, em dic que força interessant. Anirem descobrint cosetes fins al punt de la cell. 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Doncs després de sentir l'uno de Luis Fonsi, un tema que donarà molt de parlar, eh? Sentim a Teddy Swims, això ja el coneixes, es diu Break Up in the Rivers.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta també una de les novetats d'avui divendres. L'artista d'arrels mexicanes Becky G torna amb un nou àlbum d'estudi. El disc es diu Baraja Bendita, un disc en el que sona una fusió de sons, podríem dir de pop i hip-hop, aquests que van marcar els seus inicis de la seva carrera i que la van portar el més alt de la indústria. L'artista produeix i interpreta les cançons i ara podríem dir que llança un missatge clar. Tu pots escollir el teu propi destí i assumir el teu propi moviment. Ens immergim, no? Com, bueno, això que ens introduïm en el tema per sentir-lo i patir-lo.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: I anem a més coses, en aquest cas, el darrer treball de Martín Urrutia. Martín va celebrar el seu propi eclipse el passat 12 d'agost, llançant aquest single que parla d'amor i de lo ràpid que passen els moments bons, així com el que fa aquest fenomen astronòmic. Porta sons que t'atrapen i que et pugen a poc, que el sol vese a la luna.

0: La combinació perfecta, la de Ricky Martin, Tini i Los Ángeles Azules, amb aquesta cançó que sona així, que es diu Vuelve. Avui som a tarda de divendres, una tarda que ens dona ja peu.
1: Tots els èxits sonen a tarda en estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
0: El cap de setmana, descansar una miqueta, si s'escau, a inici de vacances, alguns també les acaben. Bueno, és una data marcada, demà és la festivitat de la Verge del 15 d'agost, però aquest any cau en dissabte. Altres ja sabeu que durant aquestes properes 4 setmanes doncs no hi haurà programa. Ens movem de franja cap a dalt i, per tant, estarem en un altre format també musical. Us convido a que ens escolteu. Aquesta Siena, que es diu amb el seu nou projecte, d'aquesta mes també d'agost, de juliol, es diu Afilado.

Madonna publicava nou àlbum fa molt poc, però arribaven moltes sorpreses. I és que, com ja sabeu, l'artista, des del seu darrer treball, han comptat amb altres col·laboracions. Col·laboracions superiors, com la de Sabrina Carpenter o Stromae. També estava reservant el plat fort per fa uns dies publicar aquest tema amb Kylie Minogue, la primera col·laboració de totes dues juntes. Ella també una gran diva, Love Sensation.

Anem en busca de més novetats que avui, alguna cosa destacada ja interessant per compartir amb tots vosaltres. L'honor de Troye Sivan. Troye Sivan ha convidat ni més ni menys que a Nicole Kidman a participar en el videoclip d'aquest nou single. Un single que ret homenatge al feminisme en si mateixa i en un videoclip que compta amb una estètica així molt drag i podríem dir que un crit a la llibertat. El tema formarà part del seu nou àlbum, el quart de l'artista. Novetat d'avui, divendres, She's the Best. Et convido a veure el videoclip.

Aquesta cançó és una autèntica fantasia. El madrileny Alejandro Sanz rendeix un petit homenatge a Gustavo Adolfo Bécquer amb aquesta cançó. Ho fa en col·laboració amb el mexicà Eden Muñoz. Un poeta que diu li ha acompanyat sempre en la seva manera d'entendre l'amor. I d'aquesta manera, doncs, transporta aquesta poesia en aquest tros de tema. Jo era poesia. Si et sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. I ara mateix que arribem a 3 quarts de 4 de la tarda, arriba la girl band Cage Ace, que inaugura una nova era musical després de l'aturada de Sofia, una de les seves integrants. Aterra amb aquest EP que compta amb la producció i composició de professionals de la talla de Ed Sheeran i Justin Tander. Les noies donen un pas més en la seva trajectòria per demostrar que elles també poden conquerir la indústria de la música.

Vinga, ara prepara't, que estiguis a punt, que arriba aquest tema de la mà de Farruko, Juan Magán. Tots dos han unit els seus talents per posar banda sonora als Premis Joventut d'aquest 2026 que celebren en el Starlight Marbella. Com no podia ser d'una altra manera, doncs porten so electrònic de l'estiu que ens transporta directes a la dècada del 2010. Això és pura vibra playera, ho sento, però mola.

0: o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Doncs anem a posar-li més color en aquests minuts de la tarda amb més actualitat, amb més música. Més música festiva, podríem dir que som a l'estiu. I quan estem a l'estiu, bueno, hi ha de tot una mica, eh? Doncs sortim de festa, les festes amb els amics, moments per guardar-los. Bueno, aquí va allà amb Chino la col·laboració de Pitbull i els grans gente de zona. Això ja és una apuesta segura. Gringada repartera. Aquest és el seu nou tema en col·laboració i amb això obrim la porta d'aquesta última hora de tarda en estèreo.

Bueno, anem amb més coses. Crec que aquest tema ens ha fet un salt i no ens hem enterat, eh? Anem amb més coses, que Jayce el Damante també arriba avui divendres 14 d'agost amb coses noves. Nou single que es diu Pitxea.

Escoltes Ràdio al Vendrell.

sona la música dels Banda Neon i Búhos. Antigament fèiem allò de la cançó de l'estiu. Ara no sé si hi ha cançó d'estiu, eh? Aquesta és una pregunta que ens guardarem per preguntar la setmana que ve en el nostre temps que ocuparem a la franja de matí. Així que jo us convido que ens sentiu. Són els Banda Neon i els Búhos amb aquest El Ventilador. Doncs mira, aprofitant això que deia jo, la cançó de l'estiu, ens quedem amb la gent de Caso i ens diuen això, la cançó de l'estiu.

web. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Doncs aquesta és la col·laboració entre Alok i Jennifer López, l'artista multiartista, podríem dir-li. Doncs torna de nou a la pista de ball. El tema es diu Everything Fine. També ha col·laborat amb David Guetta i ara doncs ens presenta aquesta nova col·laboració. Avui és com tarda de divendres, així que recorda que a partir de 4:45
1: actualitat
0: arribarà a l'Estereoparty.
1: I el Vendrell, escolta Tarda en Estèreo.
0: Doncs estem en busca de més novetats, de més coses que volem compartir amb tots vosaltres i ho fem amb aquest nou tema de Benny Blanco, Mora, Omion i And The Dams, Ay Bendito.

El tema aquest ja el coneixes, és la col·laboració entre A7S, David Guetta i Withink amb el tema Ledger, una cançó que rescatem de l'estiu passat. Anem a buscar ara més novetats. Recorda que avui a partir de 4:45 arribarà l'Estereo Party amb una miqueta de tot i després ens acomiadarem, ens acomiadarem per 4 setmanetes. Però ja sabeu que estarem més actius pel matí a partir de les 10 fins al punt de la 1 del migdia. Així que, bueno, marxem. Simplement ens movem una mica d'horari amb un format una mica diferent, però amb un contingut que també us agradarà. Ara per a Orella, que arriba l'honor de Cravel i arriba amb la col·laboració de Carla Frigo. Aquesta intro m'encanta. El tema es diu I Can Feel.

Us hem obert una miqueta el gustet, el que arribarà després. Temazo, aquest tema. Ens ho apuntem a la nostra llista de preferits. I ara viatgem una miqueta a la playita, però avui no és diumenge. La proposta de l'Erika Efunso és Domingo de Playita.

l'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689-018-794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs avui em venia molt de gust arrencar la nostra última mitjoreta, que aquí on te sabeu ens deixem anar i disfrutar una miqueta de molts èxits que els podem acompanyar a la pista de ball. I és que celebrem que arriba el cap de setmana. Avui sí, amic meu, és divendres, no t'havies adonat? Doncs amb aquestes hores i fins arribar al punt de les 5, deixem que soni bona música sense interrupcions. Amb la gent de Soul Legend i el seu tema San Francisco, avui arrenca aquesta Stereo Party. Vinga, som-hi!

David Guetta amb Alok i Stig Figuera són els encarregats de tancar la tarda en estèreo d'avui divendres. Ens retrobarem doncs d'aquí unes quantes setmanes, perquè com ja us avançàvem, ens anem cap al matí unes quantes setmanes. El proper 14 de setembre arribarem de nou a la nostra franja com a tarda en estèreo. Mentrestant ens podreu escoltar al matí amb Ona 10-13, que us arribaran coses molt xules. Jo aprofito per acomiadar-me durant aquestes setmanes i que disfruteu a tope de l'estiu. Ens trobarem aquí ja abraçant el mes de setembre. Salutacions de Marga Márquez, que tot vagi molt bé.

0: de pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell. Arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat.

Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: parar, frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

L'oportunitat de les oportunitats. Atenció al Vendrell, arriba la venda especial post-subhasta amb preus rebaixats en mobles, pintures, porcellanes, escultures, arts decoratives i molt més. Només fins al 22 d'agost. De 6 a 9 del vespre, cada dia, excepte diumenges i festius. Som a la carretera de Valls número 80 del Vendrell. I si vol vendre algun objecte, truqui al 689 018 794. Venda especial post-subhasta fins al 22 d'agost. No deixi escapar aquesta oportunitat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent.

0: Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: tu boca. De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Escoltas Radio El Vendrell 107.1.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Divendres 14 d'agost de 2026, sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dia abans del dia de la Mare de Déu d'agost, que és festiu, però és dissabte i és demà. Els saludem la Marga Márquez a les vies de so, comptem amb la producció de tècnics i redactors de la casa, i tot plegat d'ara i endavant estarà conduït per un servidor, Llorenç Avinyó. Benvinguts a les notícies. Intentem posar-nos al dia de l'actualitat del Vendrell i de la comarca.
2: Sumari de titulars.
1: Començarem amb cultura. Ens agrada molt fer-ho perquè ahir es va inaugurar una doble exposició de Maria Rosa Ribas i del seu fill Jan Urpí, un al Portal del Pardo i l'altre al Museu Déu. Poques vegades dues exposicions havien congregat tanta ciutadania com aquestes. Començarem amb això per després escoltar el balanç de l'eclipsi i del dispositiu, perquè no hi hagués incidències, que va preparar l'Ajuntament, fet per Marta Tovella, la regidora de Platges. Després parlarem d'afectacions oculars post-eclipsi. Parlarem també de substitució de canonades de la xarxa d'aigües. Parlarem de residus, ho fa Unitat Vendrellenca, i de l'arxivament d'una causa contra l'Ajuntament del Vendrell, i moltes notícies més en aquest cap de setmana amb tanta gent. Ja els he dit que ens agrada obrir en fets culturals, i poques vegades en fets culturals amb tanta repercussió popular. I és que el Vendrell homenatja la trajectòria artística de Maria Rosa Ribas Rossell i del seu fill Jan Urpí Ribas. Es fa aquest homenatge amb dues exposicions que s'han inaugurat aquest dijous al Portal del Pardo i al Museu Déu, respectivament. Són dues mostres que recuperen la mirada de dos artistes vendrellencs sobre el paisatge, sobre aquest paisatge, majoritàriament el de la comarca, la llum i també la vida quotidiana. Obres que permeten descobrir dues maneres diferents d'entendre i plasmar l'entorn més pròxim. La doble proposta es podrà visitar fins a la tardor al Portal del Pardo i fins al gener del 27 al Museu Déu. És un treball de Sílvia Martínez, dins el qual escoltarem Glòria Urpí, filla de Maria Rosa Ribas i germana de Jan Urpí. Escoltarem també Jordi Urpí, fill de Maria Rosa Ribas i germà de Jan Urpí, i finalment escoltarem Ian Urpí, que és fill de Joan Urpí.
3: Com l'amor d'una mare cap al seu fill i d'un fill cap a la seva mare, que perdura més enllà de l'existència, l'ànima artística de Maria Rosa Ribas i Jan Urpí batega aquests dies entre el Portal del Pardo i el Museu Déu. Un homenatge familiar, institucional i social que rep tribut de manera simultània a dues persones molt estimades al Vendrell. Maria Rosa Ribas Rossell va morir el 2024 als 94 anys. Va ser una dona polifacètica i una artista inquieta, interessada tant per la pintura com per la música.
4: Més que potser pretendre doncs, un valor artístic, més que res doncs, és expressar una sèrie de sentiments a través del pinzell i els colors que jo doncs, sento contemplant la naturalesa.
3: Ara, l'exposició La bellesa que ens envolta recupera una part significativa de la seva trajectòria artística amb una selecció de pintures a l'oli que converteixen la sala del Portal del Pardo en una finestra oberta als paisatges del Penedès.
5: Realment ella, on també s'inspirava, era on tenia... encara tenim la família, la masia de Gemanelles, ara del meu germà. Allà era on ella veia unes postes de sol, uns núvols que s'inspirava sempre amb el pintor Mainfriend. O sigui, a ella li agradava molt tot el que era el Penedès interior.
3: No és la primera vegada que l'obra de Maria Rosa Ribas es pot veure al Pardo. L'artista ja hi havia exposat en quatre ocasions, l'última el 2013. Ara la retrospectiva permet retrobar una obra marcada per la sensibilitat, l'observació de l'entorn i una particular manera de captar la llum i els colors del paisatge. A només 200 metres, el Museu Déu acull l'obra del seu fill, Jan Urpí Ribas, que va morir el 2020, als 67 anys, víctima de la Covid. Les circumstàncies de la pandèmia no van permetre acomiadar-lo ni retre-li l'homenatge que la família i el seu entorn haurien volgut. Per això el procés de preparar aquesta exposició, coincidint amb la de la seva mare, ha estat també una manera de recuperar aquest homenatge pendent.
6: Ens havia quedat allò d'ostres, ell que era una persona que era pintor, però molt desconegut, perquè gairebé no havia exposat, gairebé hi havia gent que ara vindrà que quan el vam convidar no sabien que pintava. I tenia doncs un nivell reconegut entre gent del món de la pintura i això.
3: Sota el títol Jan Urpí, els colors que perduren, el Museu Déu presenta una cinquantena de pintures a l'oli i dibuixos d'aquest artista autodidacte, considerat un dels deixebles de Josep Lluís Castanyer Puig, vinculat al postimpressionisme català. La mostra recull paisatges del Vendrell, del Penedès i de Mallorca, territoris que Jan Urpí va saber interpretar amb una mirada personal, posant el focus en la llum, els colors i les tonalitats de cada indret. Una obra que, com la de la seva mare, manté un fort vincle amb el territori i amb la vida quotidiana.
7: Recordo que anava a pintar, algun cop l'havia acompanyat amb el cavallet, i anàvem doncs, a diferents llocs del Baix Penedès i bueno, a passar el diumenge a pintar.
3: Tant el Jan com la Maria Rosa van mantenir sempre un fort compromís amb el Vendrell, van participar en organitzacions i iniciatives solidàries i van cedir obres per contribuir a diverses causes benèfiques. Una vinculació amb la vila que ara també s'ha fet evident en la resposta del públic.
1: Insistim, molt poques vegades la inauguració d'una exposició, en aquest cas de dues, de mare i fill, exposicions pòstumes, han congregat tanta gent. No s'hi cabia a la sala del Portal del Pardo i no s'hi cabia tampoc a la sala subsol del Museu Déu, que és on es poden veure totes dues exposicions. Parlem d'altres coses, parlem de l'eclipsi. Ja ha passat, però allò va ser excepcional per diverses raons. Primera, pel fet astronòmic. I segona, perquè tenint en compte la previsió de la molta gent, que al final va ser moltíssima, que va anar especialment a les platges del Vendrell i concretament a les platges de les Madrigueres, l'Ajuntament del Vendrell havia preparat un dispositiu especial. Un dispositiu que passava, per exemple, pel bus de l'eclipsi, amb diverses expedicions, des de l'estació d'autobusos fins a les platges i de les platges de retorn a l'estació d'autobusos gratuït. I, a més, un dispositiu especial amb els socorristes, que aquell dia van acabar la seva feina molt més tard de l'habitual, a les 9, en previsió que molta gent s'estigués banyant fins l'hora de l'eclipsi. I també de trànsit, amb la policia local i altres cossos de seguretat activats per evitar incidències o problemes. De tot això en parlem en aquesta informació i de tot això en parla dins d'aquesta informació la regidora de platges, Marta Tovella. La llau de persones que dimecres van ser a les platges del Vendrell per veure l'eclipsi va implicar l'activació d'un dispositiu municipal especial de cossos de seguretat i altres professionals que van aconseguir que la jornada es tanqués sense incidències.
8: En previsió de la gran afluència de gent que estaria mirant l'eclipsi i tenint en compte que és la temporada alta i és la setmana amb més gent a les platges, doncs des de l'Ajuntament es va fer un dispositiu on van intervenir diferents forces de seguretat i previsió. Vam col·laborar bastant la policia municipal, els Mossos d'Esquadra, els agents rurals, protecció civil, i per tal d'intentar que no hi hagués cap incidència. Es va actuar bàsicament en temes de seguretat de les persones, de preservació dels espais amb interès mediambiental, especialment les madrigueres, i també de mobilitat.
1: Tenint en compte la situació, es van adoptar diverses mesures de prevenció.
8: Es va allargar el servei de socorrisme a les platges perquè es preveia moltíssima gent, com així es va ser, i van estar fins a les 9 del vespre, sense cap incident. El report que ens han passat és que no hi va haver cap mena d'incident. En tema de mobilitat, es va ampliar el servei d'autobús entre el centre de la vila i el litoral, amb un servei extra de 3 viatges que sortien des de la parada d'autobusos d'aquí del Vendrell fins a plaça de les Palmeres, i també va haver-hi una petita afectació amb un tall de carretera de la Riera de la Bisbal a l'Hotel Ra, en previsió de que hi hauria bastanta gent, com així es va ser, observant l'eclipsi des d'aquell espai.
1: La regidora agraeix, en primer lloc, a la ciutadania el seu comportament cívic a tot arreu, però en especial a l'espai de les madrigueres i als professionals que van intervenir al seu compromís.
8: La valoració que fem és positiva, tot va anar molt bé, tots vam gaudir d'un dia extraordinari i tothom vam estar mirant al cel. Aleshores, només agrair a tota la gent implicada, els cossos de seguretat, tot el personal que ha estat col·laborant per organitzar la visualització de l'eclipse.
1: El Vendrell mai no havia viscut un fenomen astronòmic com l'eclipse amb tanta participació ciutadana. Seguim parlant de l'eclipsi perquè hem d'explicar allò que ja sabem, que va convertir una part de la comarca, per exemple el litoral del Vendrell, en un lloc privilegiat per contemplar aquest fenomen astronòmic. Durant aproximadament un minut hi havia milers de persones a la comarca pendents del cel per no perdre's el moment en què la lluna tapava el sol, amb els riscos que això comporta. Per sort, l'Hospital del Vendrell no va rebre cap alerta per cap incidència visual a les hores posteriors. És un reportatge del Dani Sancho, dins el qual escoltarem l'oftalmòloga de l'hospital, Maria Calatayud.
9: L'eclipsi ha provocat que grans aglomeracions de persones fixessin la mirada en un únic protagonista, el sol, un fet que ha exposat constantment la retina de molta gent a la radiació de l'astre, capaç de provocar danys greus irreversibles, encara que en un primer moment no hagin notat cap molèstia. Només a Catalunya, el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els últims dos dies. En el cas de l'Hospital del Vendrell, afortunadament no s'ha produït cap urgència per afeccions de moment, tot i que encara s'ha d'anar amb compte.
10: De moment, a dia d'avui, encara no hem rebut cap consulta que hagi estat directament derivada per un dany solar de l'eclipsi, però sí que hem d'estar alerta, doncs, de cara a les properes hores o dies, que segurament acabarà sortint, malauradament, algun cas d'algun pacient, doncs, que tingui afectació ocular per l'eclipsi solar.
9: En condicions habituals, la tendència de l'ull humà és retirar la mirada del sol per la seva forta il·luminació. En el cas d'un eclipsi, aquest enlluernament no existeix i pot provocar la falsa sensació que no hi ha cap molèstia a la vista, tot i encara està exposat a la radiació solar.
10: Quan hi ha un eclipsi, el que passa és que hi ha una foscor ambiental que ens dona una falsa sensació de seguretat, això per un costat, no? I llavors també el fet de mirar directament la llum solar produeix un dany en els fotoreceptors de la retina i produeix aquesta pèrdua visual.
9: Les afectacions més greus solen produir-se en les hores posteriors, causant danys irreparables a la vista.
10: Es parla molt de l'afectació retiniana, que realment és l'afectació, penso, potser més greu. També hi ha una afectació, que és l'afectació corneal, amb una queratitis fotoelèctrica. Això normalment ocorre en les primeres hores, vale? I consisteix, doncs, en dolor ocular i una sensació com de rascat als ulls molt intens, amb molta fotofòbia, ens molesta molt la llum, ens ploren els dos ulls.
9: Però els símptomes no sempre apareixen immediatament. Les afectacions poden tenir lloc fins i tot dies més tard.
10: Una afectació que consisteix en una taca central a nivell del camp visual, es pot produir també visió borrosa i també es pot produir el que diem metamorfòpsia, que és una distorsió en la visió. Per exemple, les línies dels marcs de les portes, que les hem de veure ben rectes, doncs en aquest cas les podríem veure tortes.
9: Els experts recomanen que si es nota qualsevol d'aquests símptomes, encara que sigui lleu, es consulti al 061 o es vagi al servei d'urgències per valorar la seva gravetat i fer-ne un seguiment.
1: Tant de bo tinguin poca o cap feina. L'oftalmòloga de l'hospital o tots els oftalmòlegs voldrà dir que les coses van anar bé durant l'eclipse. Més coses. Parlem ara d'obres, i és que les obres de substitució de les canonades del Vendrell ja han començat. L'Ajuntament renovarà el circuit que va des del Tomoví fins al barri del Botafoc i el que recorre el camí dels Molins i també la carretera de Valls. Tot això ens ho explica en aquesta informació el Dani Sancho, i a l'interior de la informació escoltaran l'encarregat, que és el regidor d'Aigües, Alfons Herrera.
9: El Vendrell tindrà un circuit de canonada renovat. El consistori ja ha posat en marxa la substitució de diferents tubs antics que abasteixen el nucli del municipi. L'objectiu és reduir pèrdues i augmentar l'eficiència del circuit, a més d'incorporar un sistema de fibra que permetrà detectar les fuites en el seu traçat. Segons la regidoria, és l'obra més important de tota la legislatura del Servei Municipal d'Aigües. En concret, es renovaran dos tubs, un de 400 metres que arriba a la zona del Botafoc des del Tomoví, nodrint el polígon La Cometa, i un de 350 metres travessant el camí dels Molins fins a la carretera de Valls. Unes obres que durant els propers dies implicaran dificultats a la mobilitat.
11: A partir de dilluns es tallarà el camí dels Molins a l'alçada de la carretera de Valls, que serà de baixada, de tornada, i per anar cap al nucli del camí dels Molins s'utilitzarà el camí del Tomoví. Els veïns del Vendrell, els veïns del carrer Sant Josep i el primer tram del camí dels Molins, aquests no caldrà que vagin al camí del Tomoví, sinó que poden entrar pels Planes, per l'organització Planes, pel mossèn Jaume Urgell, carrer Sant Josep, i sortir pel camí dels Molins.
9: La regidoria calcula que aquestes afectacions duraran aproximadament un mes, aprofitant que encara no ha tornat al servei d'autobús escolar.
1: Més coses. Aquest estiu hem parlat molt de l'eclipsi i molt de residus. I hem de seguir-ho fent perquè més àrees de recollida de residus d'emergències, més contenidors, millor servei i més consens i diàleg amb la ciutadania i els municipis del Vendrell. Aquestes són les propostes que fa Unitat Vendrellenca per millorar la recollida de residus aquest estiu, que aquest estiu tantes queixes ha generat i encara està generant. Aquí escoltarem el candidat a l'alcaldia d'Unitat Vendrellenca, Xavier Robert. Unitat Vendrellenca fa diverses propostes al govern local per millorar la recollida de residus que tantes queixes genera al municipi, especialment aquest estiu, amb l'augment demogràfic.
12: Demanar una modificació contractual per raons d'interès públic. Queda palès que el contracte de neteja del Vendrell no té en compte l'estacionalitat dels barris marítims i tenim aquests problemes d'acumulació de brosses. Ja estem a mitjans de mes d'agost, i volem denunciar encara ara la inacció del govern del Vendrell, i fins ara, el 15 d'agost, l'única cosa que hem aconseguit són aquells cartells de direcció prohibida de Roda de Barà i altres cartells també a Calafell, limitant l'accés dels veïns als pobles del costat.
1: El grup considera que cal mantenir tot l'any les illes de contenidors i que és necessari posar en servei noves àrees d'emergència de residus en punts estratègics.
12: Mantenir les illes de contenidors 365 dies l'any i, sobretot, posar illes d'emergència a les sortides dels barris marítims per tenir en compte aquest gruix de visitants de cap de setmana que tornen a Barcelona i que han de deixar les brosses en algun lloc. Crear una comissió de seguiment del contracte de residus del Vendrell. Creiem que hi ha d'haver una comissió formada per l'Ajuntament, per l'oposició i també per les associacions veïnals, per tenir un seguiment d'aquesta implementació que fins ara ha sigut un desastre i que pugui ser consensuada tant des de l'Ajuntament com amb els veïns.
1: La formació dubta que el contracte de recollida de residus l'estigui complint l'empresa concessionària.
12: Penseu que el plec de condicions tècniques del contracte de residus del Vendrell ja ha previst que les illes d'emergències, les illes de residus d'emergència, de contenidors d'emergència, estiguin 365 dies l'any. I, a més, amb un agent cívic a mitja jornada, és a dir, a 4 hores. Nosaltres creiem que, per exemple, aquest ja és un indici de que aquest contracte no s'està complint al 100%. El que hem d'explicar és que aquesta transició energètica és beneficiosa pels veïns, ha d'anar a favor dels veïns i no van en contra. Per tant, s'han d'aplicar mesures de pedagogia social, hem d'explicar també els beneficis que aporta reciclar i, sobretot, a consensuar amb els veïns.
1: Finalment, la Unitat Vendrellenca proposa la creació d'una taula intermunicipal de gestió de residus que inclogui els ajuntaments del Vendrell, de Roda de Berà i el Consell Comarcal. Seguim parlant de política i també de l'àmbit judicial, perquè l'Oficina Antifrau de Catalunya no ha detectat cap irregularitat en diversos vídeos i materials de comunicació municipal del Vendrell en què apareixien l'alcalde i els regidors del govern. L'oposició considerava que aquests continguts podien vulnerar la normativa sobre publicitat institucional i tenir un ús partidista o de promoció personal. Segons ha comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha arxivat una denúncia presentada per un grup municipal de l'oposició en què qüestionava diversos vídeos i materials de comunicació municipal. El grup denunciant considerava que aquests continguts en què apareixien l'alcalde i els regidors del govern podien vulnerar la llei sobre la publicitat institucional, ja que podien tenir un ús partidista o de promoció personal de càrrecs públics. Aquesta denúncia es va presentar el 24 de juny d'aquest 26 davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Després d'analitzar la informació aportada, s'ha conclòs, segons el comunicat, que no es constata cap irregularitat i per aquest motiu s'ha arxivat. Arran d'aquesta resolució, el portaveu del govern municipal, Cristian Soriano, ha manifestat que l'oposició intenta guanyar en denúncies allò que no és capaç de guanyar políticament, i ha recordat que totes les denúncies presentades per altres qüestions relacionades amb el govern han acabat amb l'arxivament o amb resolucions favorables per a l'executiu local. A la recta final, coses pròpies d'aquests dies. Tot és a punt per la Diada Castellera del 15 d'agost a la Bisbal. Aquest dissabte, el món casteller estarà pendent de la Diada Bisbalenca, que és una de les més importants de cada temporada. Molts ho saben, però expliquem que hi participaran, i per aquest ordre, els bous de la Bisbal, la colla local, els castellers de Vilafranca, la colla jove dels Xiquets de Valls i la colla vella dels Xiquets de Valls. Per evitar les altes temperatures del migdia, ja l'any passat la diada es va traslladar a la tarda del dia de la Mare de Déu d'agost. La jornada començarà a les 6, amb els pilars de cortesia de les quatre colles davant de l'Ajuntament. A 6:45, a l'espai que hi ha entre el carrer Doctor Robert i la plaça Sant Jordi de la Bisbal, començarà l'actuació de totes quatre colles. Es recomana que qui vulgui viure en directe a la diada arribi amb antelació a la Bisbal per poder trobar lloc a la plaça. És una de les diades, insistim, més importants de l'any, on les dues colles de Valls i Castellers de Vilafranca rivalitzen entre elles i on s'han vist alguns dels castells més grans que mai s'han fet a Catalunya, amb l'al·licient de la gran temporada de la colla dels bous de la Bisbal. I aprofitem per dir que, a banda de tot això, la Bisbal està a festa. Aquest dissabte, 15 d'agost, és el seu dia gran, i el programa d'actes de la festa inclou moltes coses més que aquesta tan important diada castellera. I un parell de coses més. Posats a començar festes majors, doncs expliquem que la de Coma-ruga ha començat aquest dijous, va començar ahir, i un dels primers actes de la programació va ser el concurs de truites. És un concurs que organitza l'Associació de Veïns Sant Ramon. Aquest campionat gastronòmic és un dels clàssics de la festa i també un tret singular de les celebracions. La seu de l'Associació de Veïns Sant Ramon va acollir els participants, el públic i els tres membres del jurat, que van ser els primers a gaudir de les diverses propostes dels concursants. La jornada va tenir més activitats i al llarg del cap de setmana es desenvoluparan els actes centrals. Ara fem una pausa i n'expliquem alguns. Demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Associació de Veïns Campionat de Mus. A les 5 de la tarda, a la plana que hi ha davant del bar Casal de Coma-ruga, 31è campionat de dominó per parelles. Es poden anar a veure a l'Associació de Veïns els dibuixos del concurs de dibuix i pintura per a nens de 3 i 14 anys fins al dia 17 d'agost, és aquí, demà, diumenge i també dilluns. Demà, a partir de les 7 de la tarda i fins quarts d'11 de la nit, a la plaça del Tavares, hi haurà sessió de ball amb l'escola de Míriam Buitrago i també del grup de balls de l'Associació de Veïns. La jornada de dissabte es tanca amb diverses propostes. A partir de 8:45 del vespre, al solar que hi ha davant del bar Casal de Coma-ruga, sopar de germanor. A continuació, un espectacle de drag queens. A continuació, però al costat del riuet, ho hem volgut explicar en aquesta setmana, concert del grup vendrellenc Guardafuegos, que està en gira pel seu desè aniversari. I aquella mateixa hora, fins a 13:45, concurs de pesca de pares i fills. I diumenge, des de ben aviat, des de les 11 del matí, jocs per a totes les edats a l'Avinguda Generalitat davant del bar del Casal. A les 12 serà la missa solemne de festa major a l'església parroquial. Es pot anar a veure l'exposició de dibuixos i a partir de les 7 de la tarda, al Parc de la Música, que és allà al Tavares, una novetat de fa unes setmanes, animació infantil. A la tarda, al mateix parc, hi haurà música per poder-la gaudir en un vespreig i finalment a 11:45 de la nit a la platja, com és tradicional, Castell de Focs a càrrec de la pirotècnia Dragon. Les festes no acaben aquí, però no tornaran a tenir una represa fins al diumenge 30 d'agost. Per què? Perquè el 30 d'agost és precisament Sant Ramon, el patró de Coma-ruga. Ja acabem amb la previsió meteorològica amb el nostre meteoròleg de merescudes vacances després de l'eclipsi, per explicar que de mica en mica hem d'esperar que a partir d'avui, sobretot demà i els pròxims dies, comenci a baixar la temperatura. No som en una onada de calor, però vivim en temperatures molt altes. De fet, de cara a demà dissabte encara hi haurà temperatures elevades, amb mínimes de 24 i màximes al Vendrell que passaran de 30. Baixaran una mica

i a la comarca, sobretot a la costa. Per tant, paciència, calma, sobretot a l'hora de transitar, que com diem sempre en dies així, no volem obrir informatius en crònica de successos ni amb accidents quan arribi dilluns de la setmana que ve. Això és tot. Bon cap de setmana.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: Potser algú pensarà que aquesta és una entrevista enregistrada de la temporada passada. No ens passa així, no? Ja van venir els convidats que ara presentarem perquè ens van explicar que era el 15è aniversari de la última restauració de l'òrgan. Però és que en aquesta ocasió parlem dels 250 anys de la creació de l'òrgan. Poca broma, per això que anem de parlar, i segurament que més en parlarem al llarg de tot aquest 2026. Això ens torna a acompanyar en Salvador Guasch. Salvador.
6: Hola, bona tarda, Pere.
5: Gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
5: I en Xavier Mercader, com estàs?
7: Bona tarda, bé.
5: Sí? De fet, quan ja vam parlar del 15è aniversari de la restauració, ja vam apuntar que aquest 2026 seria el 250è aniversari de l'Orga del Vendrell.
7: No és ben bé de l'Orga.
5: Bé, de la signatura del contracte...
7: Del segon contracte.
5: De la segon contracte.
7: Sí, que ja va ser definitiu.
5: Val, no? Que de fet, ara ho explicarem. Per això, comenceu ara i acabareu el 2027, és com un any natural.
7: Acabarem... quan es va inaugurar l'òrgan, que és la Pasqua florida.
5: Correcte.
7: Del 2027.
5: I quan es van passar comptes, no? Quan es va mig pagar ja l'òrgan.
7: Ja estava força pagat, però no s'acaba de pagar fins al 1804. No sé,
5: jo em pensava que no, que havia coincidit...
6: No, va arribar,
5: que ja es va inaugurar quan ja estava pagat, per entendre'ns.
7: Havia cobrat... es havia pagat l'òrgan. O sigui, havia cobrat... el Xerrer havia cobrat.
5: Sí.
7: Però llavors hi havia una sèrie de bestretes, hi va haver una sèrie de gent que van avançar diners...
5: Val.
7: I que, si un cas després, explicarem sí, com han pogut saber.
5: Sí, perfecte, perfecte. Això, a més, és, diguem, l'aniversari més antic dels molts aniversaris que hi ha aquest 2026. No, dins la llista de celebracions,
7: sí.
5: El que celebra sí. Més anys és l'Orga, pues 250.
7: Sí, sí, i tant, i tant. Bueno. No, després hi ha el centenari del Nens del Vendrell, tots uns altres, però bueno... 150 anys del naixement de Pocos Hores.
5: 250 anys de l'Orga, crec que passa per davant de tot això.
7: Són molts anys, eh?
5: Parlarem dels actes, que n'hi ha molts, però fem una cosa, i a més és el que més ens agrada i el que més esperem de vosaltres, eh? Una mica d'història. Va, això, és a dir, com es va decidir fer un Orga al Vendrell, per què, de quina manera, això és que el volem escoltar, va.
7: O sigui, aquí al Vendrell s'estava fent un... feia 30 anys que s'havia acabat l'església.
5: Sí.
7: I llavors...
5: 30 anys?
7: Sí, sí. Ja feia 30 anys que havien acabat l'església. El campanar no, eh?
5: No, l'església.
7: El campanar és una història, no?
5: Uh-huh.
7: Però van acabar l'església i no van acabar la portalada. Perquè la portalada la van fer un cop van acabar el campanar, perquè hi ha un dels escultors que fa les baranes de dalt, del campanar, que és conegut com el mestre de la portalada. perquè baixa a fer el grup escultòric que sobresurt de la portalada. Vale? I llavors, doncs, mentre anàvem fent el campanar, perquè parlem que l'orgue és del 1775, comencen el 76, firmen el contracte, i el 77 s'inaugura. El campanar s'acaba el 1784, quan posen l'Àngel, no? Pues llavors ja estaven ja amb l'església i decideixen fer un retaule, el retaule major. Aquest retaule major l'encarreguen amb un escultor de Valls que es deia Lluís Bonifàs. Uh-huh. Aquest senyor, pues, bueno, li fan un contracte, però no el acaben de firmar, li diuen que sí, que no, que no, que sí, van d'allò. Total, que aquest home, no sé si és que es va cansar, o li va sortir una feina més engrescadora, com era fer el cor de la catedral de la Seu Nova de Lleida, la catedral que feia Nova Lleida, total, que l'home agafa i se'n va. I deixa la retaula a l'alçada de l'altar. O sigui, només havia fet el sòcol de baix.
5: Val.
7: Llavors, aquell moment, i aquella frase cèlebre que diuen uns volien orgue, els altres no es volien, i al final, bueno, ells decideixen, doncs, bueno, com que no podem condenar l'altar, doncs farem un orgue, per a fi efecte, per poder fer més lluïment dels divinals oficis, donant més reals.
5: Més fes.
7: Això mateix. Llavors, doncs, bueno, què fan? En aquell moment, a Valls, havien acabat de fer un orgue, aquest senyor Lluís Bonifàs, que és un escultor que d'aquest senyor el Salvador no se'n pot explicar més, total, que el van a buscar. El van a buscar aquest home el 1775. I en aquell moment, doncs, bueno, ell fa un primer contracte, tot això gràcies a que ens ha pogut arribar, tenim escanejats el primer contracte, el segon contracte i el contracte definitiu.
5: Vaja.
7: I fa un primer contracte, llavors li diuen que, doncs, que no hi ha diners, rebaixa aquest contracte, i al cap d'un any, quan el 1776, ja n'hi fan un altre contracte, que és el definitiu, i a més, devien tenir alguna entrada de diners, i afegeix la cadireta. La cadireta és la part aquella que surt de l'arca, sí. No? Perquè ell, en aquest moment, és quan diu, em comprometo a fer una cadireta del mateix color cafè i vernís que l'orgue major. Això... Perquè té importància, això. Té importància perquè quan es va restaurar l'orgue, doncs es va poder recuperar aquest color cafè que tenia en aquell moment, no? Bueno, doncs llavors van a buscar aquest senyor a Valls i li encarreguen aquest... I a partir d'aquí, doncs, el 1776, comença la construcció de l'orgue.
5: D'acord. Molt bé. Amb un organer que n'hem parlat en moltes ocasions.
7: El Ludwig, no?
5: Correcte.
7: Vale. Llavors, vull dir, a partir d'aquí comença la construcció... Llavors hi ha tota una sèrie de materials que s'han de comprar. Però tot això ha sigut possible gràcies a que ells, vull dir, quan van començar el Salvador, que va ser dels que van començar tota la tasca aquesta, ja tenien escanejat el contracte i una traça de l'orgue com havia de ser. Que després no va ser com la traça. Uh-huh. Però diem-ne que un cop l'última restauració va sortir, o sigui, li van donar a mossèn Barenys, el Salsigui, un llibre enquadernat en pergamí, de pergamí enquadernat, que posava comptes de l'orgue. I llavors aquí el Salvador, que és de... Amb allò s'ha pogut refer la comptabilitat.
5: Ostres!
7: Qui va avançar diners, qui els va tornar...
5: Clar, perquè aleshores, tal com passaria ara avui en dia, la prova més important eren els diners, perquè costava molts diners. No construir un orgue.
8: 250 lliures.
5: Ostres!
8: No hi havia les lliures, els jornals... Bueno, però el curiós d'això és que en el contracte, el Scherrer va exigir una sèrie de pagaments, el firmar el contracte, el dia tal...
5: Clar.
8: I amb unes dates molt determinades... I en el llibre de comptabilitat quadren exactament el dia en què hi havia posat el contracte se li va pagar. És a dir, igual que avui, que es paga puntualment a tot arreu, no? En aquella època es va complir...
5: Era una altra manera de fer, eh?
8: Sí. Es va complir molt, la gent va complir amb el contracte, el problema és que no hi havia diners.
5: No, clar.
8: No hi havia diners. Llavors, el que es va fer en aquella època, que ja tenien previst utilitzar els diners de l'impost, una taxa, un tribut, sobre la brisa, que és un subproducte del vi, el feien servir també per la taula, però va quedar aparcat el tema i no es va fer servir. Llavors l'Ajuntament, cada any que recaptava aquests diners, els aportava per la construcció de l'orgue. El tema és que no eren suficients. Llavors el que estava dient ara el Gili abans és que hi havia una sèrie de gent, de prohoms de la vila, gent benestant, que van posar diners per poder pagar fins a l'últim cèntim. Perquè no només hi havia les despeses del Scherrer, hi havia despeses de la fusta, dels claus, de guixaires, de mestre d'obres, dels menjadors... Hi havia un munt de despeses. D'això està tot el cost que va allí.
5: Tot explicat.
8: El dia que es va pagar, la còpia del rebut... És espectacular.
5: Sí,
8: la
5: sí.
8: Casa de lloguer on va estar ell, treballant i obrant a l'orgue, que aquí vam estar amb el Javier fa poc discutint, perquè com que és un paper del 1775,
7: sis,
8: que és quan es firma, doncs no queda clar el que diu. Llavors, moltes traduccions diuen vull una casa amb
7: taula,
8: i les traduccions posen, o les transcripcions, sis cadires i mestre d'obra, vale? Menjador i mestre d'obra.
7: Mestre de casa.
8: I nosaltres fa dos dies estàvem mirant, sí. És que sis, i llegint, era llits. Volem una casa que hi hagi
7: llits, cadires,
8: mestressa de casa, no un mestre d'obra, sinó una mestressa
5: de casa,
8: i una taula de menjador, vale?
5: Ostres.
8: Llavors, que, no sé si algú que entengués o algú es pogués ajudar per definir exactament el que diu allí, però té més lògic que sigui així, si ho vas
5: clar, sis. Clar.
8: Perquè si fossin sis cadires, com podem pensar? Ell anava amb un, ell era organista, amb cinc ajudants per fer...
5: Clar, és, sí,
7: però hagués posat cinc llits, també.
5: Clar, no només cadires, no?
8: Hi havia una dormida de... Bueno, doncs sí. Això vam trobar. Llavors, el que estàvem dient, no havia prou diners i es va posar això. I el curiós és que el mossèn que va...
7: Serà el Matell.
8: Tot això, el mossèn el Matell, va haver un moment que tenien que pagar i no hi havia suficients diners, ni els pros homes els havien posat. Doncs ell, de la seva butxaca, va posar un munt de diners. Sí. No sé si eren d'ells o què, però estem parlant d'entre un 15 i un 20% del pressupost que va posar. Va ser l'últim pagament que va posar per poder cobrir totes les despeses.
5: Poder fer...
8: I després es veu com li van tornant els diners en els anys següents. Vale?
5: D'acord.
8: O sigui que l'orgue, una vegada acabat, encara va durar uns quants anys passant comptes amb els delmes dels tributs de l'Ajuntament i anar tornant amb tota aquesta gent.
5: Ostres, que interessant.
7: Fins al 1804, que és quan el bisbe de Barcelona firma en castellà.
8: Tot escoltat és en català, tot en català.
5: Sí,
8: i el bisbe cardenal de Barcelona va firmar en castellà. Va tancar el llibre de contes.
5: Sí.
7: On acaba el llibre aquest de pergamí.
8: Que és l'última firma d'ell i tot firmat.
5: Sí.
8: Curiós.
5: I per què aquest constructor?
7: Perquè estava a Valls.
5: Sí, perquè és això, per la proximitat i per...
7: Jo no crec que...
5: No perquè tingués bones referències ni...
8: Va haver molts problemes amb l'organí, amb aquest, perquè hi havia una família d'organers a tot Catalunya al segle XVIII, que eren els Boscàs, tres generacions d'organers, que feien els orgues, i que era suís, i va vindre amb tècniques d'organeria a Alemanya, del centre d'Europa.
5: I no els agradava massa.
8: I no els agradava, els havia un mica d'aixins, però com que, jo crec que Bonifàs, que estava, va anar a Lleida per treballar això, devien ser amics, els devien conèixer.
7: Perquè el Xerri va estar treballant a Valls.
8: Aquest home era de Valls.
7: Perdó, a Lleida també va estar.
8: Va anar a Lleida a fer els dos orgues, de l'Evangeli i de l'Epístola. I devia recomanar. Vés a Vendrell a fer això.
5: I després els anys acabat demostrant que va ser dels millors constructors d'orgues barrocs.
8: De 18, segur.
5: Segur,
7: No, i a més hi ha una cosa que està molt clara, no? Vull dir, a Suïssa... Els xerres el tenen aquí dalt. És l'anècdota aquella que va venir aquell senyor, que va dir, doncs, de que vostès aquí tenen... Nosaltres, diu, en una vitrina al Museu de la Música de Ginebra tenim tres tubs del xerre, vostès en tenen 1.900.
5: Imagina't. Això una mica ja ho demostra, en certa manera.
7: Però el curiós d'això ha sigut que, amb això que deia el Salvador, que han pogut establir on es va fer la casa.
5: Ja.
7: Perquè, esclar, amb aquest llibre, diu, lloguer per obrar l'orga i d'un tal... d'un capellà que es deia Fons, Mossèn Fons. Llavors, buscant aquest senyor que posa de la placeta del carrer Alt. I aquest home va néixer aquí i es va morir aquí. Mm-hmm. I llavors, amb gent que han estat treballant al Cambreu, doncs, ens han pogut situar més o menys on es va obrar l'orga, no?
5: Val.
7: Que era a la placeta de les Garrofes.
5: Les Garrofes que coneixem avui en dia.
7: Sí, perquè va canviar una mica, no?
5: Arquitectònicament, urbanísticament, era diferent.
7: Això, l'exposició aquesta, una d'aquestes, intentarem, potser, ubicar una mica més.
5: Perquè, de fet, això, anem que hi ha cap aquests actes, hem pinzellat que la història, és evident que amb 250 anys potser necessitaria molta més estona, però amb això crec que ja copsem una mica l'origen, i per què i com es va fer, com us preguntava, aquest orgue. Això, actes, moltíssims actes, jo els tinc apuntats, Una desena de concerts, tres conferències, dues exposicions, una visita guiada i la publicació de diferents partitures. Pel cap baix, això,
7: Sí, hi haurà alguna cosa més.
5: Jo per això dic. De fet, els actes ja van començar la setmana passada amb un concert amb el Cor Orfeó, que va anar molt bé, ens consta, amb l'orgue, i a partir d'aquí això venen moltíssimes activitats. Ens quedarem amb aquestes primeres i amb les més properes i després ja ens seguirem parlant, si us sembla, que si no acabaríem mai, d'anar explicant una mica la programació de l'òrgat. Això, potser les exposicions, o aquesta primera exposició que s'inaugura el mes d'abril, són els fets destacats, no? Conjuntament amb la conferència, que va una mica lligada també a l'exposició.
7: No, es farà quan hi hagi les... O sigui, al voltant de l'exposició, perquè aquesta conferència que li hem donat, li hem dit del traç al so, la gènesis del nostre orgue, perquè està basada única i exclusivament en totes les reproduccions facsímils i explicatius de tot el procés de construcció.
5: D'acord.
7: I s'acabarà aquesta exposició. I llavors, el Salvador, i jo l'ajudaré, farem una conferència al mateix lloc, que seran les sales d'exposicions de la biblioteca. Bueno, que ja ha dit on fan la presentació
5: del
7: llibre. Sí,
5: el Pardo.
7: I que anirà sobre això, sobre aquests documents i tot això.
5: Molt bé.
7: Que vindrà a ser una mica més curta que una conferència que vam fer per l'Associació Musical Pau Casals, que parlava sobre Carles Casals i la vinculació.
5: Bé, bé, bé. Quin dia serà la conferència?
7: La conferència serà el dia 29.
5: 29 d'abril, sí. A la sala de Portal del Pardo, a l'exposició... que s'inaugurarà quan, l'exposició?
7: El 10 d'abril.
5: 10 d'abril ja està inaugurada.
7: Sí, el divendres a les 6 de la tarda.
5: Molt bé.
7: Que seran sobre 11 o 12 panells, on hi haurà reproduccions de tots aquests documents que tenim, perquè la gent pugui veure una mica, vull dir, per on anava la cosa, no? I llavors hi haurà panells amb tot l'estat comptable.
5: Perfecte.
7: Inclús, amb aquesta llibreta, posa els donatius per carrers.
5: Ah,
7: el carrer Major, no sé, fulano, sotano, mangano i l'altre.
5: Ja,
7: el carrer de Mar, taquet. Sí,
5: mira,
7: sí.
5: Per barris aniria bé, això. Aquest barri va portar l'altre, aquest barri va portar l'altre. Estaria bé, això. Estaria bé. Hosti, que interessant.
7: Va ser una sort, Salvador, el trobar aquest llibre.
5: I d'on va sortir, doncs, aquest llibre? Qui se'l va...
7: Li van donar mossèn Berenys. I mossèn Berenys va dir, mira què m'han donat.
5: Val, i ell...
8: Però amb anonimat, sense...
5: No es va desvetllar...
7: Llavors, el que van fer va ser retratar-lo, pàgina per pàgina, tot i que hi ha alguna pàgina que, com que era feta amb pluma, transparenta un cantó amb l'altre, però, bueno, però es pot llegir bé, Salvador. I aquí inclús hi ha el número del rebut, està tot està molt ben.
5: Treballava amb fions, en aquella època.
8: Més cara, segur.
5: Segur, molt més cara, seguríssim. I pel que fa a la música, perquè hi ha molts concerts properament...
7: El Salvador.
5: Fem una repassada, això, fins... Sí. Fins al juny, que sé que és un dels concerts importants.
7: Sí, el del juny estaria.
5: Va, repassem,
8: però, sisplau. A part d'aquest que has comentat, del que es va fer al Colofió, que va ser molt interessant, molt bé, molt perfecte per poder inaugurar els actes d'aquests, acompanyat amb l'orgue també, vull dir que ser un concert que l'orgue també tindrà la seva part de protagonisme. Després tenim un concert ara el dia 22 de maig que ens acompanyarà el Cor Sombra, l'hem titulat Lux Sacra, Llum Sagrada, i aquí el que es farà és una peça de l'Àvaro, Metzger, que és el que va acompanyar l'Orfeó i també va acompanyar el Corfobra, basat en l'Obos Omnes, de Pau Casals. Vale? Aquesta peça d'Obos Omnes estava pensada per cor masculí, és així, per homes, i ha fet una versió entre...
7: Cor femení.
8: I, bueno, pensar en la qualitat que tenen tant el cor com a directora, no sé més, és com a organista, les expectatives són molt maques.
5: Quin dia és, recordem-ho, això?
8: Això és el dia 22 de maig.
5: 22 de maig, a l'església, clar.
7: Sí, perquè l'hora que estem...
8: Doncs en farem un cada mes, al maig, després vindrà el mes de juny, que fem un concert original. Hem parlat amb el Dani Carbonell, que és el professor de l'Esmuc de Gralla, per fer peces de gralla i orgue, amb el Josep Mateu, i a més, amb diferents compositors que facin una obra per orgue i gralla, però que s'estarà aquest dia. I l'anècdota o la circumstància divertida d'aquest concert és que tocarà una gralla. Explica una mica la història de la gralla.
7: Bueno, quan vam fer aquest any el cant de la Sibil·la, nosaltres anàvem, ja feia temps que anàvem al darrere, d'una gralla que era dels Casimiros. Els Casimiros, que era un grup local que hi va haver aquí a Vendrell,
5: sí,
7: no?
5: Històrics, de la gralla a nivell català.
7: Sí, sí, sí. I que sabien que hi havia una gralla, que aquesta gralla doncs, bueno, va anar a parar el seu fill i ara doncs, seria dels seus besnets. I aquesta gralla la tenien aquesta gent i bueno, doncs, nosaltres li vam fer la proposta de si podia fer una sessió a l'orgue, no una donació, amb el compromís de que, com que nosaltres cada any fem un concert d'orgue i gralla, sonaria.
5: Val.
7: Llavors, aquest concert que ha dit el Salvador, en el qual s'han encarregat una sèrie de peces que totes porten un nom d'un graller local O sigui que...
8: Estàs avançant, Juller.
7: Bueno, avança una mica, no?
5: Sí, però sí, sí.
7: Porta'n el no.
5: Fins aquí.
7: I que ja li hem deixat la gralla amb el Dani, perquè va, sí, té que...
5: Sí, sí.
7: És una Onofre, una gralla feta d'aquest lutier de Barcelona, tot i que molts diuen que eren franceses, però bueno, això ja... Una gralla de quatre claus, i que, bueno, pues que sonarà aquell dia.
5: Molt bé, quin dia serà això del juny?
7: Això serà el 5 de juny.
5: El 5 de juny. Sí. Anirem parlant, ho anirem recordant. Sí. Després continuarà amb el Paco Casals, no, perdó, amb el Festival Internacional de Música Paco Casals,
7: sí.
5: Que el juliol també hi haurà concerts, que ja en parlarem. Deixem-ho aquí.
8: Molt bé.
5: Crec que ja hem fet aquesta primera pinzellada del que és l'aniversari i els 250 anys que es donaria per moltes seccions, que mira, no ho descarto, de fer una secció i anar aportant capítols. Però com ho diré? Allò que m'expliqueu moltes vegades fora de micros i fora de càmeres, que és aquesta part sucosa de les històries de l'orgue, de les restauracions, com rieu, perquè ja sabeu, un dia tot això ho hem d'explicar, aquestes històries de trifulcles entre grups, entre famílies, personatges, sí o no?
7: Sí, vull dir, a veure,
5: ja ho farem.
7: Hi ha una cosa que està molt clara, hem de tenir en compte que totes les persones són complicades.
5: Sí,
7: vull dir,
5: que sí.
7: I quan hi ha una rellevància com és aquesta, doncs vulguis o no vulguis, vull dir, a veure, no sé, per venir a fer coses a l'hora del Vendrell, però...
5: Sí.
7: Entens. A tothom li agrada, no?
5: I llavors... Un dia hem d'anar cap aquí, sense dir noms ni d'això, però una mica explica aquestes vicissituds de l'orgue interiorment, que estaria molt bé. Gràcies per venir, de veritat.
7: Gràcies per
5: que vagi un vídeo. Fins ben aviat, fins ben aviat.
0: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Doncs va, seguim amb més qüestions, més coses. I, de fet, aquestes píndoles històriques, aquests retalls de història que ens aporta ja de manera habitual la Gisela Alcón des de fa ja molt de temps, en diferents temporades, i que des de la darrera ja ho fa també de manera assídua i habitual amb molts temes que sempre són molt, molt, molt, molt interessants. De fet, en aquesta ocasió, la Gisela torna a tractar un tema que ella, i a més hi té una publicació, li agrada molt, que són els safarejos. La història que sempre hi ha hagut darrere els safarejos i que potser no és pas tan coneguda com ho hauria de ser. Inclús reivindicada, diria. Com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada de tornar a estar aquí.
0: I nosaltres encantats, de poder donar-te aquest temps, i tant de bo en tinguéssim més, però, però encantadíssims, a més, amb tota aquesta feinada que fas al darrere de buscar, d'investigar, de divulgar, d'explicar, i ara l'introducció ho deia, crec que és una de les teves particularitats, no? El que avui parlarem.
1: Sí.
0: No? De
1: sí.
0: Particularitats, de,
1: i tant,
0: de les teves devocions.
1: Sí. Bueno, fa molt de temps que vaig darrere d'aquest tema.
0: Sí, sí, sí. Parlem de safarejos.
1: Safarejos.
0: A més, tens un llibre publicat que el tens, sí, que el tens, sí, per aquí,
1: Fer l'abogada.
0: Fer l'abogada.
1: Sí, sí, sí.
0: I, clar, és un llibre que convidem des d'aquí ja, que la gent, ara que s'acosta a Sant Jordi, que el tingui present, que el pugui trobar, que el pugui comprar, que el pugui veure, que el pugui regalar, però que intenta explicar, és el que ara farem, de fet, i potser ho farem un parell de capítols inclús, Gisela, que és explicar la connotació dels safarejos i tot el que podem extreure dels safarejos,
1: Sí.
0: És que sé?
1: Sempre s'hem quedat amb la part més superficial, no?
0: Sí.
1: Perquè si diem safareig, què pensa tothom?
0: Xafarderia, el vinagreig, no?
1: Exacte. Servia per anar a xerrar i semblava que per anar-s'ho passar bé.
0: Ja.
1: I ben lluny d'això.
0: Ja.
1: Sí, evidentment que servia per xerrar, com qualsevol lloc que hi ha, que es troben persones, no? Però té un sentit molt més important, el safareig. Però, clar, quan parlem de dones, feines de dones, què fem? Banalitzar-les i quedar-nos amb l'anècdota.
0: Sí.
1: Que era xerrar? Sí, i veurem per què i de què xerraven, no? Uh-huh. Però, clar, el sentit del safareig és molt més important.
0: Bé, bé. De fet, també, ara, aquests darrers anys, per sort, hi ha hagut també aquesta intenció de, no, de reivindicar aquests espais. La majoria de municipis, la majoria, que no tots,
1: que no és
0: perquè
1: el nostre,
0: el Vendrell no està passant, i no entenem per què, però en molts municipis del Baix Penedès i fora d'aquí s'han recuperat aquests espais, s'han dignificat, i inclús s'estan utilitzant com a referència cultural, social i també reivindicativa, perquè fa, no vull dir feminisme, que també, sinó de les dones, de la feina de les dones.
1: Bé, és que és un espai, un espai que veurem que va ser molt important, va tindre moltes conseqüències bones per a la vida quotidiana, i vagis allà on vagis, pràcticament a tota Europa, quan et donen el planell de la ciutat que vols conèixer, sempre hi ha aquell punt que hi ha els safareig.
0: Sí.
1: Per què? Perquè era un lloc important per a la vida quotidiana.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Si no es fa d'aquesta manera, després a un museu hauran de construir un safareig per fer entendre a les futures generacions que quan no hi havia la màquina de rentar, com s'havia de fer i on estaven i per què servien.
0: Clar, clar. Clar, de fet, es van deixar utilitzar fins fa no gaires anys.
1: Exacte.
0: Vull dir que dins, no, d'aquest context històric, clar, que estem parlant de, com a molt, 50, 60, 70 anys...
1: Mira, aquí el Vendrell, fins que tothom va tenir aigua corrent, que hi havia alguns carrers potser que van trigar una miqueta més, i després es van conservar encara uns anys més perquè hi havia gent que anava a rentar peces molt grans, els safareigs. Per tant, jo diria que els 70 va ser potser cap al final.
0: Però això fa 4 dies.
1: Fa 4 dies.
0: Dels 70, no? És a dir, amb aquesta mirada històrica,
1: històrica
0: fa 4
1: és
0: dies.
1: Re,
0: és a dir, que és el que trobem en aquest llibre, hi han molts testimonis vius.
1: Vius.
0: I que expliquen
1: i
0: que
1: tant,
0: elles anaven a rentar els safarejos.
1: Jo, de fet, aquest llibre he d'agrair a més de 100 persones que van voler parlar amb mi i em van regalar els seus records.
0: Ostres.
1: De 100 de tota la comarca.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè vaig anar per tota la comarca,
0: clar,
1: no? I va ser tan enriquidor. Sí que està molt bé fer el catàleg de tots els safarejos, però després aquest parlar, que t'expliquin el que sentien, el mal que els hi feia, el fred a l'hivern, el fred a les mans, quanta roba havien de rentar, què es rentava, i cadascú t'anava explicant la seva, no? Va ser enriquidor, jo, agraïdíssima, agraïdíssima. Tant amb les persones que vaig parlar, també com la generositat de persones que em van cedir fotografies,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí el Vendrell, el Clavetaire, el Jaume Domingo i la Montse Canyelles són tres persones que em van facilitar. Hi ha imatges també inèdites d'aquest safareig que tenim aquí, que me les va donar la Montserrat Canyelles.
0: Que està aquí...
1: Aquí davant.
0: Carretera Sant Oliva, aquí a tocar.
1: Aquí davant, sí.
0: Allà, Camp d'Esports, per entendre'ns.
1: Sí.
0: I que tothom el té molt... Jo crec que tothom el coneix, aquest espai. Tothom,
1: sí.
0: Potser a vegades no hi passa l'atenció que s'ha de parar, però tothom coneix que hi ha uns safaretges.
1: Sí,
0: estan molt malmesos.
1: Molt,
0: a través de la teva intervenció es van com mig netejar, es van ballar...
1: Es van ballar.
0: Però tornen a estar força fotuts.
1: Sí, sí, és una llàstima, perquè és un espai tan maco, no?
0: Sí.
1: Si vas per la comarca... A la comarca n'hem tingut uns 25, excepte Bellvei, que no n'ha tingut. Tenia una bassa, però no tenia safareig. Tots els altres municipis tenien safareig. N'hi ha molts, molts, que estan dignificats i senyalitzats i que hi pots anar, fins i tot hi fan espectacles.
0: Clar. És que és molt comú, no? Ara que fa no pas gaire, fa un mes que vam tenir el 8 de març, molts actes a molts municipis es feien allà.
1: Sí,
0: o es fan allà, eh?
1: Mira, de fet, a Reus van fer el 8 de març un programa de ràdio, que és amb Mirada de Dona, es va fer... dintre el safareig, que és un espai, és una sala.
0: Clar.
1: I es presenten llibres, hi ha exposicions,
0: clar,
1: hi ha molts actes.
0: Bé.
1: Vull dir que molt dignificat i bé. Molt bé, molt bé.
0: Encara no hem començat, eh? La secció com a tal encara no l'hem començat, eh? I ja portem 6 minuts llargs. Per això que reservem sempre tot l'espai. Bé, entrem en matèria. Per on comencem? Què ens expliques?
1: Bé, el per què.
0: Val.
1: Per desmitificar ja si era un espai d'anar a xerrar i d'anar a criticar. Ho podia ser, però no era aquest l'objectiu. L'objectiu va ser que al segle XIX hi ha un corrent higienista a tota Europa, perquè hi ha epidèmies a tota Europa que maten una gran part de la societat.
0: Sí.
1: Llavors, per primera vegada s'encara la malaltia com un problema social. Com... què es pot fer per evitar les epidèmies, per no, que no hi hagi tants contagis? Es prenen tres decisions importants. Una és el clavegueram, a tots els pobles, municipis, ciutats. L'altra, l'aigua potable, control de les aigües. I tercera, la higiene. I a la higiene

0: a l'entrada del poble, prop d'allà on hi hagi entrada d'aigua, i elles seran les encarregades de controlar la higiene familiar, que si controlem la higiene familiar, controlarem la higiene del nostre entorn, del nostre municipi, i així millorarà aquesta situació tan terrible. Val. Que mirava un diari de Reus de l'època i deia que l'esperança de vida era de 35 anys, la mitjana. Llavors, clar, la mortalitat infantil era altíssima, clar, i hi havia moltíssimes epidèmies. Diftèria, escarlatina, xarampió, diftèria, verola, clar. I què demanaven? Aïllament dels malalts, vacunes, desinfectar roba i habitacions i controls d'aigües brutes. Vull dir, com a mesura sanitària, tenim rentar la roba. Dic que importantíssim. Ildefons Cerdà, el famós polític, explica que al segle XIX la gent portava la roba entre 10 i 15 dies.
1: Sense rentar, clar.
0: Sense rentar. Llavors, s'havia de rentar una roba que tenia 10 i 15 dies d'ús. Ara, per un moment, pensem també aquella roba s'embrutava de veritat.
1: No, clar.
0: No com ara.
1: No, clar, carrer sense asfaltar...
0: Aquí anava.
1: Ah, perdó.
0: Exacte. No, aquí. No, aquí. No ens ho podem imaginar com ara, no? Perquè ens llevem, ens dutxem...
1: Tot net, més o menys net. Sí,
0: sí, ens canviem peus, tal. Però, clar, això que dius, carrer sense asfaltar, animals que anaven pel carrer, hi havia cavalls, no?, que eren els que anaven pel carrer més i deixaven la brutícia...
1: Claveguera sense canalitzar.
0: Aquí. Tirar aigües brutes al carrer. Sí. I llavors, clar, dones amb les faldilles llargues, que allò anaven escombrant i entrant cap a casa, o amb les sabates, amb les espardenyes, que tampoc es canviaven, aquelles sabates. Llavors, clar, tota aquesta font, no?, entrava cap a casa. I també pensem que hi havia moltes cases que tenien animals, convivien, no? La part baixa segurament tenien animals, o la part de dalt de tot. Llavors, clar, la convivència amb tot això era un caldo de cultiu i teníem aquestes epidèmies.
1: Aquests casos d'infeccions vàries i que segurament es devien propagar molt ràpidament.
0: Molt, clar. Què fem ara? Ens rentem, ens dutxem, la roba no dura gaire.
1: No.
0: Ens rentem. A vegades quasi rentem sobre net,
1: sí,
0: no? Doncs, clar, pensem en una roba de 15 dies... L'angúnia, també. Clar. Qui havia de rentar-la, eh?
1: Clar. I, a més, suposo que també en parlarem, la roba d'abans.
0: Sí.
1: Clar que estem parlant, no, de robes apalfades moltes vegades, robes gruixudes, pensades per durar...
0: Sí, clar.
1: Que és a dir, que encara eren més...
0: Havia de ser difícil.
1: Exacte, que eren més comuns que poguessin arrossegar tota aquesta brutícia que dèiem, i després renta-ho.
0: Exacte.
1: Renta.
0: Que ho rentin.
1: Clar, renta una faldilla d'aquestes, que ja devia passar el seu, mullada... Doncs quan devia pesar, allò?
0: Mira, la roba mullada, perquè a vegades, clar, anaven a rentar el safareig i havien de prendre la roba mullada cap a casa per estendre la casa, si no podien esperar. La roba mullada pesa 4 vegades més que la roba seca.
1: Clar.
0: Per tant, les dones que anaven al safareig, si prenien roba seca, era una cosa. Però si havien de tornar amb la roba mullada, allò devia ser un drama.
1: Clar. Ostres, quina...
0: Sí. Imagina't si era un espai lúdic.
1: Correcte, exacte, que anaven perquè volien,
0: clar,
1: no?, en certa manera.
0: I el bé que se devien passar amb aquest tipus de roba, no? Amb
1: clar, això. I això, estem parlant de l'hivern, de fred, d'aigua gelada...
0: Sí. No s'ha valorat. Gens,
1: no, jo crec que no, eh?
0: No.
1: I a vegades això ho percebem com... Potser perquè ara ho hem banalitzat, no?, de rentar la roba, clar, ens ho fa una rentadora...
0: Màquines.
1: És allò com, bé, rentar la roba pot fer un nen de 6 anys, no?, que li ensenyes a posar. Però, clar, no és així,
0: No és això, no. Llavors, clar, davant d'aquesta situació, comencen a construir els safaretjos. Aquí li diem safareig, hi ha llocs que li diuen rentadors. Aquí hem agafat la paraula d'origen àrab, que és sàric, que vol dir bassal, només.
1: Val.
0: I es construeixen, que tenen normalment dos cossos, una que és per ensabonar i l'altra que és per esbaldir. N'hi ha que tenen tauladeta per evitar el sol de l'estiu o la pluja, n'hi ha que eren a l'aire lliure, i aquí al Vendrell també en teníem un, que en molts llocs de la comarca, que era el dels infecciosos.
1: Val.
0: Perquè quan hi havia algú que estava malalt o se sospitava que estava malalt, Hi havia un que l'Ajuntament tenia la clau i anava a rentar la roba d'aquesta persona a part.
1: Ja.
0: No? Perquè, clar, en època...

0: contagis també en això.
1: Exacte, contagis. I algun lloc de la comarca també em van explicar que quan hi havia un difunt, la roba del difunt també es anava a l'altre safareig, el dels infecciosos, que, i no es rentava allà on es rentaven la roba de la gent,
0: sí,
1: doncs, corrent.
0: Sí, els safarejos comuns,
1: Quan vaig fer el llibre també li vaig demanar a la doctora Anna Lavara, que ara ja s'ha jubilat, que viu a Sant Oliva, li vaig dir, des del punt de vista mèdic, una dona que havia d'anar a rentar cada setmana el safareig, com es notava això a la seva salut? I em va dir, clar, problemes ossis, reumàtics, dèrmics, no? Perquè la pell, això que dèiem, a l'hivern, moltes em deien que anaven, hi havia una capeta de gel, i amb el colze trencaven el gel, i clar, sense guants i sense sabons fins, Llavors, clar, posa les mans a dintre i renta la roba de tota la teva família,
0: clar,
1: que com a mínim serien tres, no? Hi havia qui em deia que els panellons que se'ls hi feien a les mans, amb tot l'hivern no se'ls hi curava, perquè quan començaven a estar una miqueta bé, havien de tornar en el safareig. Doncs, bueno, després de formacions, de fer la força, no? I una senyora també em va dir, a part de tot això, em va dir, nena, el fàstic.
0: Uau.
1: Que amb el fàstic no hi contem.
0: Clar, sí, és veritat, eh? A vegades
1: em va dir
0: som
1: que
0: conscients.
1: Ella era joveneta, la seva mare estava malalta, i no estem parlant de 1800 llargs, estem parlant dels anys 40 o així. La seva mare estava malalta i li tocava amb ella anar a rentar la roba de la família. I clar, quan obria aquella roba, que igual havia estat allí desada dos o tres dies, no? Ella tenia angúnia i tenia... Sí. Però clar, li tocava i s'havia de fer.
0: S'havia de fer, clar.
1: I és el que et deien, s'havia de fer i ho feia.
0: Ja,
1: però li feia angúnia.
0: Eh?
1: I dic que és una cosa que també l'hauríem de tenir en compte.
0: És veritat, aquesta. Sí. Que també es sobresuposa també això, no? Que,
1: sí,
0: que una dona té la capacitat d'afrontar aquestes situacions, de netejar malalts, de...
1: Sí, sí.
0: I no, clar, clar, és evident que com tots,
1: sí,
0: doncs a vegades hi ha certes...
1: No, i això havia de ser molt dur, molt dur. I també, el que era, també, vaja, a mi em va xocar molt, era les normes no escrites que hi havia als safareigs, no?
0: Val.
1: Perquè, clar, es podia rentar tot el safareig? Em van dir no. No ho deia enlloc, que no. Però ja hi havia com unes normes no escrites i, per exemple, els bolquers dels nens petits, no.
0: No es podien netejar.
1: Els posaven en remullar a casa i quan ja quasi estaven nets anaven al safareig per fer l'última ensabonada, esbaldida i el sol, no? Si podia ser. Els panyos, que deien, tampoc.
0: Va.
1: Això havia de venir també bastant net de casa. Clar, imagina't que traginaven ja roba mullada cap als safareigs.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquestes dues coses eren les que mai. Després, per Setmana Santa no es rentava. I coses que em van xocar molt, perquè, clar, parlem d'uns anys que... Eren... Ara sembla que amb el reciclatge s'hagi inventat tot, però el reciclatge fa molts anys que va. Em va arribar molt al cor una senyora de Mas Llorenç que em va dir que una de les coses que li costava més rentar eren aquells sacs que hi havia a les botigues, que dintre hi havia l'arròs, de quilos,
0: sí,
1: que igual eren de jo no sé...
0: De roba de sac, no?
1: Roba que era com de cotó,
0: sí.
1: I llavors a les botigues els hi donaven... I anava a rentar per treure les lletres.
0: Uau.
1: O de sucre, d'arròs, de coses
0: d'aquestes.
1: Sí. I que el que costava treure les lletres per poder fer servir aquella roba per apedassar, o per fer un coixí, o per fer una tira, per arreglar alguna cosa.
0: Clar.
1: I a mi aquestes coses, la veritat que... I és història viva, perquè... Ho explicaven, elles de primera mà.
0: I quan parles de normes, clar, suposo que també... No sé si poder anar-hi, si hi havia algun ordre...
1: Exacte.
0: No, allò, qui podia anar-hi, quan hi anaves, quin dia anaves, a quina hora hi anaves, no?
1: La majoria els agradava molt anar-hi amb dilluns, perquè la roba, com que al cap de setmana no hi anava ningú, doncs l'aigua aquella corria i agradava molt. Algunes posaven la roba en estova el diumenge, t'ho imagina't, eh? Diumenge posava la roba en estova per anar-hi el dilluns. Hi havia qui tenia el dia fixo, els que anaven els dilluns, els que anaven el dimecres, i després... amb qui es trobaven, anaven mares i filles moltes vegades, n'hi havia que tenien el seu lloc, que una era molt baixeta, hi havia una pedreta allí per pujar i poder rentar més bé. Sí que hi havia tot una història.
0: Com un ordre, no? No escrit, però que tothom respectava.
1: Però un ordre, sí. I, clar, hi anaven carregades, aquestes dones, cap allí, perquè feien el sabó, que es feia a casa, prenien el lleixiu. Si la pedra no era prou rugosa, hi havia qui també prenia la fusta del safareig. Vull dir que tela, eh? Anaven carregades la roba, la fusta. Hi havia qui tenia pala. Si els baixos, per exemple, els pantalons estaven molt bruts, una pala per picar o un raspall per raspallar. Qui tenia sort i tenia lleixiu, també hem de pensar que el lleixiu era un bé molt preuat, era car, i també una senyora em va dir, a mi m'havia de durar un mes una ampolla de lleixiu. I eren ampolles de vidre, no com ara de plàstic que no pesa. Llavors, vigilar que aquella ampolla no caigués i es trenqués. No? I el sabó. Vull dir que era tot una moguda anar a rentar.
0: I els sabors fets a casa, també entenc, no? La sosa càustica, la cendra, el greix, no?
1: Sí.
0: Que aquests sabors també per la pell anaven molt bé, eh? Per la roba segurament devia anar molt bé, però per la pell, i t'ho explico.
1: Per la pell, és que a part de l'aigua gelada a l'hivern, a més aquest sabó, que déu-n'hi-do.
0: Clar.
1: I si hi havia lleixiu, també posant les mans dintre el lleixiu, no?
0: Sí, sí.
1: És, bueno. Per tant, i fixem-nos que a poc es crea un espai de dones. Un espai que allí només no hi va rentar mai un home, és un espai exclusivament. Pensem, els homes anaven a treballar i el diumenge anaven al cafè. Les dones, el diumenge moltes, estem parlant de dones d'una classe social no alta, eh? El diumenge posaven la roba en estova moltes pel dilluns anar al safareig. Per tant, eren dones que no tenien pràcticament ni descans, no? Estaven treballant tots els dies de la setmana.
0: Sí. El que sí que es converteix al safareig, ja hem dit, i ho descartem, que no era un punt lúdic ni molt menys, era un lloc per anar a treballar, i de quina manera, però que al mateix temps sí que es convertia en un punt social.
1: Exacte.
0: Que era, segurament, les poques estones que les dones podien sociabilitzar.
1: Aquí està. La importància gran del safareig, a part de la higiènica i mesures sanitàries, és aquesta. Perquè les dones tenien dos llocs, on anar a missa, on anar al safareig, on te trobaven dones iguals a elles. Una dada que crec que és molt interessant. A 1877, aquí al Vendrell, que hi havia uns 5.000 habitants, hi havia 2.708 dones, eh? 2.708. 2.110 eren analfabetes. Llavors, ara posem-nos a 1877. Dones analfabetes que no poden trobar informació enlloc, però que els hi toca tirar endavant una família. Han de cuinar, han de curar, han de rentar, han de netejar, han de comprar, han de fer tot. Sense instrucció, perquè la majoria tenia una instrucció tan bàsica, no podien trobar informació enlloc. Perquè ara jo li dic a la IA com fer això i m'ho explica
0: un moment.
1: I no cal que sàpiga res, no?
0: O un tutorial d'aquests.
1: Exacte. On anaven aquestes dones a preguntar? Per tant, el safareig es va convertir en l'àgora de les dones d'aprendre de les unes a les altres.
0: Clar. Perdona.
1: No,
0: digues-ho. No, això, com curar, el que deies, eh? Receptes, tinc aquest problema, com ho podem fer?
1: Els problemes, no? Fins i tot de sexe.
0: Seguro, clar.
1: Perquè
0: clar,
1: no tenien
0: clar.
1: Cap mena de noció de...
0: Sí.
1: Llavors, clar, i moltes anaven mares i filles, perquè les filles anessin aprenent de les mares i ja anaven sentint i alguns temes que eren importants de la vida quotidiana. I abans he dit això del cafè, amb molt de respecte vull dir això, perquè els homes anaven al cafè i allí parlaven dels seus temes, que devien ser importants també, però moltes vegades els cafès d'homes es parlava de si jo manés i jo faria, no? Es criticava potser una mica de política i tal, que en definitiva no solucionava els problemes que tenien. Però elles
0: sí que
1: allí havien de... La meva sogra té una llaga i no sé com li he de curar, i una li havia dit, doncs mira, fes-ho així, fes-ho així, o la meva nena està malalta, o m'han regalat, jo què sé, un conill, com el podria fer per guisar-lo, no? tota la vida quotidiana s'havia de resoldre en algun lloc, entre iguals.
0: Clar, que bé. Hòstia, la importància dels safrejos...
1: La importància.
0: Ens hem quedat sense temps, ja?
1: Ah, que no em diguis. Estem sí. a la meitat, eh?
0: Doncs el que ja hem fet en altres ocasions. Part 1 sí. dels safrejos.
1: Molt bé.
0: Ens retrobem ben aviat, fem sí. part 2 dels safrejos... Sí. A veure si podem incloure els safrejos vendrellencs, que tenim intenció sí. de parlar-ne.
1: Sí, sí, sí.
0: I si és el capítol 2, serà el capítol 3.
1: D'acord.
0: Anirem fent capítols.
1: Molt bé, que per, dona
0: per,
1: molt, eh?
0: Per això dic, per part nostra, cap problema.
1: Molt bé.
0: Gisela, gràcies, de veritat.
1: A vosaltres.
0: Fins ben aviat.
1: Fins aviat.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit al fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar, o inclús l'arxiu que el teníem,
1: sí,
0: aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva,
1: sí,
0: el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple,
0: sí,
1: fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes,
1: exacte,
0: fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament.
0: Qui
1: diu, no? Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Que els stories són 24 hores,
0: ostres,
1: si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat, és veritat.
1: El temps,
0: sí,
1: d'exposició,
0: de, la visualització...
1: Correcte. Va, per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: amunt i...
1: completament,
0: i
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, no, clar, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, eh?, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O, sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no
0: fins
1: tinc
0: que...
1: ni idea d'això. Però
0: sí,
1: clar, al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... o, i la colla segurament tindrà la foto,
0: sí,
1: del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir que, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En quin arxiu està tots els fets, uau, històrics que s'han,
0: sí,
1: fet,
0: sí, sí,
1: a...
0: sí,
1: perquè tothom ho té.
0: No, no, clar, clar, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exactament.
0: No?
1: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh. Ens va arribar una dona que ja és gran, que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Tenim algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar, clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent sí. No té, no? Aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les coses
0: sí.
1: Grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, el que deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars que després algú les troba, no? I ens passa això. Què fèiem aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc dur d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí, sí.
0: I tornes a redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar.
1: Ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i si ho surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir també, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués a la manifestació.
0: I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també, això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... Es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no?
1: Sí.
0: Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí, veus? Sí. I les borro totes després, també, Bueno. És d'aquell lloc que em fas 20 i tenc aquestes...
0: També quan hi ha el que d'espai a Google Fotos et toca borrar-ho. Això també es passa a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no? En principi?
1: Perfecte, sí.
0: Sí? Renovem en directe?
1: Renovem. Doncs, renovada. No ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
2: Estàs escoltant la repetició dels millors moments de la Calaixera.
3: La sintonia que ens convida sempre cada setmana, això, a parlar de llibres, d'autors, d'autores, de lectures, tot allò que ens aporta la Montse Porcel i que ja ens torna a acompanyar en directe. Montse, molt bon dia.
4: Bon dia, benvingut a tothom.
3: A tothom.
4: I aquest llibre el vaig veure l'altre dia caminant per la llibreria Mitjan. Dic, ui, ha tret un llibre...
3: Correcte, dels 100 anys dels nens del Vendrell.
4: Sí, sí, està bé, que es facin llibres.
3: Sempre, que no faltin mai.
4: Sí, que no faltin, no?
3: I a més, en commemoracions especials com és aquesta, doncs mira.
4: Sí, sí, sí.
3: Encara més.
4: Ara parlaré així de commemoracions, ja que s'ha reeditat de la Marta Amat, El País de les 100 Paraules, il·lustrat per la Iraida Llucià.
3: Oh, que bé! Ens encanta la Iraida, ja ho saps. Sí.
4: I llavors, mira, ara que tots també hi ha un dia, doncs ja en parlarem també d'aquest llibre.
3: Molt bé, genial.
4: I avui només dedicat a Pau Casals. A veure, Pau Casals, evidentment, no va escriure, va compondre, però no com a escriptor, sinó com a referent de la música.
3: En molts aspectes.
4: I aquest any, i el 27, perquè clar, es fa entre aquest any i el 27, es commemoren els 150 anys del seu naixement.
3: Correcte.
4: I clar, hi ha molts actes. Ara escoltava, no?, que hi ha la Fundació Amics de Música de Pau Casals, i ja dic, doncs, si ell no va escriure literatura, sí que hi ha... no molta, però sí que hi ha bibliografia de Pau Casals. Clar. Biografies...
3: Sí, va escriure música.
4: Músic, clar.
3: No, podem fer aquesta referència.
4: Ah,
3: va escriure música.
4: Sí, sí, era compositor, no?
3: Sí, sí, sí.
4: I també, doncs, inclús al final, doncs, escoltarem el cant dels ocells, però és que el cant dels ocells... està escrit, és una cançó.
3: Sí, popular, no té autor.
4: Popular.
3: No té... ell la va popularitzar, la va adaptar i la va popularitzar.
4: I llavors, si busqueu, doncs hi ha algunes cantants, solistes, corals, que han cantat el cant dels ocells, no?
3: Fantàstic, molt bé.
4: Doncs començarem, doncs, amb aquest, el personatge de Pau Casals, no? I és que, i a més, com a figura musical, és que és universal, molts, no? Però, clar... Que ho coneixem tots els... No que sé que sí, Bach, que sí, Alberti... En canvi, el Pau Casal del segle passat, que hagi tingut tot aquest ressò internacional. Per tant, és que, clar, va demostrar que era un excel·lent violoncel·lista, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
4: I, a més, com deies tu, d'escriure... va ser director d'orquestra, compositor, també pedagog, és a dir, que també va fer, doncs, per com ensenyar la música, i una part també persona humanista, no?, per tota la, que ara una mica quatre coses del que ell es va posicionar com a músic amb alguns temes que el segle passat, déu-n'hi-do, que si la segona, la Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, i doncs a partir d'aquí doncs també es va donar a conèixer doncs això, arreu del món. I jo poder destacaria quatre coses, a part de ser, sembla, jo no sóc una experta, però està considerat un gran músic, i a més, es veu que com a instrumentista va una miqueta, com es diu això, la manera de tocar el violoncel d'una altra manera, més activa, més emocional, que ahir també una mica va revolucionar la música a través d'aquest instrument. I aleshores podíem destacar, doncs, això, a l'amor a la llibertat, a la democràcia, a la pau i, sobretot, als drets humans. Després direm una mica els premis que va rebre, inclús va ser nomenat, no va aconseguir-ho, clar, hi ha molta competència, com a Premi Nobel de la Pau.
3: Sí.
4: No sé quin any, però va ser anomenat, no? I aleshores, la fundació, que hi ha una fundació, Pau Casals, doncs durant aquests dos anys, aquest i el 2027, doncs per reivindicar la seva figura, doncs es fan doncs un seguit d'actes, no? Clar, a més de que és important, és que ahir va néixer aquí al costat.
3: Sí, aquí, aquí mateix, sí, sí, sí. Sant Salvador, Vendrell.
4: I ara pues, va haver-hi, s'ha renovat la, la seva casa, diguem-ne, hi ha hagut una remodelació, i ara doncs es fan visites, vull dir que clar, el tenim tan a prop que també val la pena doncs de comentar-ho de, del Baix Penedès, sí. No? Va néixer el Vendrell en el, bueno, quan diem el Vendrell, però bueno, la seva, després, pues, la seva casa doncs la va, va ser a Sant Salvador, quan ja va tenir aquest èxit, no? Era fill d'una família humil, i van, es va iniciar amb la música doncs, a través de, del seu pare. Es va formar a l'Escola Municipal de Música de Barcelona i va completar els estudis a Madrid gràcies a una beca concedida per la reina Maria Cristina. Això només és una pinzellada, una mica per... Clar, hem passat d'un any a l'altre, però també una mica, doncs, dir de, a nivell social d'on venia Pau Casals, que no venia d'una família de músics ni d'una família benestant. I tot el que ha aconseguit doncs, ha sigut a través doncs, del seu art, no? Amb 23 anys va triomfar a París, és a dir, una persona també inquieta, i a partir d'aquí doncs, va començar la seva carrera com a solista internacional, no? I això que deia, no?, que va revolucionar la tècnica d'aquest instrument que és el violoncel. Jo sabia pensar que el violoncel, tots els instruments, perquè tenen, però el fet inclús voluminós.
3: Sí, pel tamany, no?
4: Pel tamany, sí o no, no?
3: Home, fa el fet que has de tenir unes mans molt grosses, que no, eh? Perquè no, veiem violoncel·listes amb mans petites,
4: clar,
3: però fa l'efecte, no? Fa la... Que has de tenir unes mans molt grans.
4: Clar, això és com la guitarra, no? O el violí, sí. que els que comencen, els nois i els nens i les nenes, que hi ha diferents tamanys, de... però sí, sí, jo també he pensat que és un instrument, no sé, com molt important, no? No sé, important pues això, no? I amb aquest so, perquè, clar, hi ha instruments que són solistes i n'hi ha que no, clar, el violoncel també és solista, però els acompanyaments a les orquestres, no? Bé, aleshores, continuem. Doncs això va ser director d'orquestra i va crear l'orquestra Pau Casals a Barcelona, i també doncs, va participar doncs, a festivals de Prada i, a més de Puerto Rico, per una relació que va tenir amb aquest país, no? I com deia abans, doncs, a part de la seva tasca musical, doncs, un gran defensor dels drets humans. I com ho va, diguem, com ho va transmetre, això? A la Guerra Civil Espanyola es va exiliar a Prada de Conflent. Ell va dir que no, que fins no, durant la dictadura, ell no tornaria doncs, mai més a Espanya, i allà doncs, es va, bueno, allà va tenir la seva estada i el visitaven músics, etc, no? I també va anar a França i també a Puerto Rico, no? Però sobretot a Prada de Conflent, no? I clar, en els últims anys, doncs, a part de dedicar-se a la música, doncs també doncs, en defensa doncs, de la pau, en aquest cas d'Europa, no? Clar, i va enganxar, clar, a Prada de Conflent, amb la invasió doncs, del nazisme a França. Vull dir que també la Gestapo estava per allà, també,
3: sí,
4: no?
3: Sí,
4: vull
3: sí,
4: dir
3: sí,
4: que
3: sí.
4: Tampoc no, però d'entrada, doncs, amb ell no s'hi van ficar, sembla que no s'hi van ficar, no? Destacar la medalla presidencial de la llibertat, concedida pel Kennedy, pel president Kennedy, pel John Kennedy, el que van assassinar. La medalla de la pau de les Nacions Unides i el que deia nominació al Premi Nobel de la Pau. Per tant, això us recomano doncs, que bueno, llegiu biografies d'ell, doncs, que busqueu doncs, informació per una mica la seva vida. Però dic aquí una mica quatre
3: sí,
4: coses
3: sí,
4: d'aquest músic, perquè, clar, no podem... No es tracta sinó una mica d'això, de que pues, els oients se n'assabentin que aquest any i part de l'any que ve, doncs, és l'any commemoratiu, entre d'altres, però en aquest cas del gran músic Pau Casals. Bibliografia.
3: Vinga.
4: Començarem per una novel·la. Estimat Pablo, de Maria Jaén, una novel·la d'amor i d'exili. Aquesta novel·la, a veure, intenta una biografia, però novel·lada, però destacant un personatge molt important. Començarem. Diu, Pau Casals, admirat arreu del món pel seu humanisme i el compromís polític, va prometre això, que no tornaria a posar els peus a Catalunya mentre Franco fos viu. Però l'any 55, per primera i única vegada des de l'inici del seu exili, va tornar a Catalunya. Per què ho va fer? Diu, quin motiu poderós el va empènyer a incomplir la seva promesa? Aquesta novel·la, doncs, una mica, doncs, en parla, vol respondre a aquest interrogant. Maria Jaén recupera, això és molt important, en aquesta novel·la, la figura de Francesca Vidal.
5: Sí.
4: Per què? Perquè les seves... Clar, va ser important com altres personatges, però sí que és una mica la gran oblidada, perquè parla de la seva primera esposa, la segona esposa... Però d'aquesta figura, doncs, no se'n parla poc. I ella l'ha volgut una mica, doncs, reivindicar i explicar en aquesta, et dic, una novel·la. Però ella diu que està basada, tot el que escriu, són fets reals. És a dir, els personatges, l'únic que ella li ha volgut donar, doncs, una, bueno, un caire de novel·la. Doncs això, la van, està ignorada a la majoria de biografies. I un tros del llibre diu, t'escric, Pablo estimat, perquè hi ha coses, que li deia Pablo, és curiós, no?, que és millor dir-les en silenci i a raig, sense que l'altre escolti ni interrompi. Escriure't em resulta més fàcil que dir-te el que et vull dir de viva veu. Vull que quedi escrit que a les portes de la mort, sí, a les portes de la mort, perquè malgrat el que digui el metge, sé que aviat me n'aniré al calaix a les portes de la mort, doncs, i en aquest penós exili decideixo revelar-me. Un escrit també emotiu, no?
5: Sí.
4: Quina època està, comença la novel·la? A finals del segle XIX. Parla una miqueta, doncs, també una mica explica qui la família de la Francesca Vidal. Era una família que era molt important la qüestió artística. El pare, Francesc Vidal, era un moblista, feia mobles.
5: Feia mobles, mira.
4: Feia mobles. I que era, no, tenia molta, bueno, molt renom, no?, de l'època del modernisme. Tenia, havia tingut 12 fills i el seu desig era crear una família d'artistes. Però clar, estem parlant d'homes i dones, aquí també. I doncs això, des de ben joves, tots ells van comptar amb una educació, doncs es veu que molt exigent i marcada, doncs, per aquesta ambició del pare. Maria Jaén ens fa un retrat d'una casa plena de noies que lluiten per les seves aspiracions. Hi ha una filla, Lluïsa Vidal, que va ser una de les germanes que va convertir la seva passió en la seva professió. És a dir, es va dedicar, doncs, a la pintura. Francesca Vidal, de les altres no les anomena, se suposa que és que no. Llavors es va diguem-ne, destacar, doncs, la germana Lluïsa Vidal i Francesca Vidal. Li diem Fresquita.
5: Fresquita, sí, sí, la Fresquita.
4: La Fresquita, no? Bueno, ja va començar que era una apassionada del violoncel. Però, clar, ser dona era un obstacle en aquella època. I, a més, se suposa per la música, no? Què fa la Maria Jaén? Doncs retrata molt bé, doncs, aquesta, diguem-ne, discriminació de musical, d'alguna manera, no? I clar, això, clar, corresponia, feia que aprenent a tocar, doncs, podés, hauria de dedicar, doncs, a estar en una orquestra, a viatjar. Per tant, parla una mica de les crítiques, doncs, misògines de l'època.
5: Sí, sí, sí.
4: Per tant, ja va patir una mica això. El 1895, ella té 16 anys, la Fresquita, coneix a Pau Casals amb 19 anys, i Casals es converteix en el seu mestre. Imagina't, amb 19 anys, Des del primer moment, ella s'enamora de la seva genialitat com a músic, però també, doncs, del seu esperit crític, de la seva generositat i el seu humanisme, no? Però l'amor tarda molt més a sorgir. Per què? Casals es casa amb una altra dona, també ho explica la Maria Jaén, i Francesca sembla que no massa convençuda amb un altre home. No és fins a l'esclat de la Guerra Civil que els dos es retroben i emprenen un camí bastant dolorós, que és el de l'exili. A Prada de Conflent, la seva història d'amor es recupera d'amagat, sembla, fingint una vida que no era la seva fins al final dels seus dies, perquè, clar, la Fresquita doncs, va morir bastant jove, no? Uh-huh. Què passa? Doncs, clar, tota la investigació de Maria Jaén, cartes, diaris, documents íntims, tant de la família Vidal com de la família Casals, doncs la Maria Jaén es proposa doncs, explicar amb la màxima fidelitat la història d'ells dos, però sobretot la història de la Francesca. Diu l'autora: jo no he volgut fer una biografia de Pau Casals. El que volia era retratar la història d'ella, de la Fresquita, i explicar com durant tota la vida va estar amb ell. Evidentment, hi ha escenes novel·lades, però tot el que s'explica, estimat Pablo, es basa en fets reals. Per inèrcia, durant els anys, les biografies del mestre doncs, oblidaven aquesta figura de Vidal. Ells, des d'un principi, és a dir, el Pau Casals i la Fresquita, van decidir no fer pública la seva relació i van ocultar el seu amor per les condicions del moment. La Fresquita és la gran oblidada de les biografies del violoncista, però en algun punt algú es va preguntar qui era ella. Llavors ens diu: estimat Pablo, vol reparar aquest injust oblit. Per tant, us recomano molt aquesta novel·la. Sí, novel·la biogràfica, diguem-ne,
5: sí,
4: no?
5: Sí.
4: Perquè, bé, poder en alguna biografia, però sembla ser que no ha trobat la Maria Jaén en el, tan important, perquè, clar, ella parla, doncs, això, de la que era la seva família, sí, per tant, és interessant, no?
5: I crec que hi ha, i sobre aquesta novel·la, hi ha una adaptació cinematogràfica d'aquest llibre que es va rodar ja fa uns quants anys, no masses, potser no més de 5 anys, del qual es va gravar bona part aquí, a la Casa de Sant Salvador, on el Joan Pera va fer de Pau Casals.
4: Però no era de la Fresquita, era de la seva...
5: I la Fresquita, interpretada per la Carme Sansa, i crec que una mica reflectia això, aquesta relació, una mica també aquest personatge de la Fresquita. Crec.
4: Espera, ara em fas dubtar. No era la seva, perquè és que amb la seva dona, la vídua, es portaven...
5: Sí, amb la Marta Casals, que encara és viu. Encara és
4: clar,
5: viva, sí,
4: però
5: sí,
4: aquesta
5: sí.
4: No és la Carme Sansa, a la pel·lícula aquesta?
5: Ostres, jo diria que no. Ara m'ho faràs buscar, eh?
4: És que ella era molt gran.
5: Potser tu tens més memòria que jo, eh?
4: No, és que jo l'he vist, aquesta pel·lícula, i el...
5: Sí, espera, ho busco de seguida.
4: I el Joan Pere, que sempre el havíem vist fent humor, fa un paperàs.
5: Per això, s'assembla moltíssim amb el...
4: Clar,
5: amb la...
4: Ai, ara, mira, jo no he buscat... Jo espera, recordo, sí... Fent. La Carme Sansà...
5: Pues, potser sí, potser tu tens més bona memòria que jo. Jo, de fet, no tinc massa
4: perquè
5: bona
4: ella era
5: memòria.
4: Gran. Era molt gran, el Pau Casals. Sí o no?
5: Sí, en principi sí.
4: Bé, doncs a veure, busquem-ho.
5: Espera, que t'ho estic mirant.
4: Sí, perquè, home, és important.
5: I crec que aquella pel·lícula o aquella adaptació el que volia també era una mica això, donar protagonisme al personatge de la Fresquita. Això no recordo qui el va interpretar. Jo tinc el cap Carme Sansà.
4: Sí, no, la Carme Sansà segur. Però que, ostres, mira, bo, vaya fallo.
5: No.
4: Mirem. No, mira, perquè jo tenia tant d'allò la pel·lícula, que només vaig buscar, era del 2017. Pel·lícula només que s'ha fet en televisió, no s'ha fet mai en cinema.
5: Sí.
4: Va ser una pel·lícula per televisió.
5: Vale. Jo crec que sí, Carme Sansa, Fresquita Capdevila.
4: Vale.
5: Sí, ella va interpretar la Fresquita.
4: Doncs aleshores hauria ser més jove el Pau Casals. És que no...
5: No sabem tampoc que potser està orientada amb aquesta novel·la, que potser partim d'aquí, que potser no és una adaptació d'aquesta novel·la.
4: No, però clar, al veure'l jo tan gran, perquè clar, es portaven 3 o 4 anys,
5: sí.
4: Ells, es portava molt poc. I val, doncs jo em pensava que era la seva vídua.
5: Sí, no, en aquest cas, la Carme Sansa, sí, va interpretar la Fresquita Capdevila.
4: Doncs a veure si algú la pot trobar, perquè val molt la pena, i l'interpretació. A més, és que és clavat, vull dir, s'assembla molt físicament al Joan Pere.
5: Sí, de fet, l'adaptació a cine es diu Pau, la força d'un silenci.
4: La força d'un silenci.
5: Que potser no té relació amb aquesta novel·la.
4: No, ja està, ara quadra. Molt bé, doncs mira, veus, la investigació... Val la pena. Bueno, doncs ara, ara un altre llibre.
6: Vinga.
4: Es diu Reflexions de Pau Casals, pensaments íntims i personals recollits per Albert E. Kahn. Albert és un periodista i fotògraf nord-americà. Uh-huh. En aquesta obra, Pau Casals reflexiona, aquest ja en primera persona, sobre la seva època i ens ofereix el commovedor relat de la seva vida. És la història de la recerca apassionada de la bellesa i la justícia en un període, doncs això, de turbulències i de guerres, clar, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial i la Guerra Civil Espanyola. La història d'un músic que va tocar per la reina Victòria del Regne Unit a finals del segle XIX i també pel president Kennedy. President, bueno, si és que els altres no han sigut presidents, els germans Kennedy, no? Poc abans de la seva mort. La història d'un gran artista i patriota, doncs, que amb més de 90 anys es va embarcar en una creuada personal per la pau. De què va aquest llibre? Recull pensaments i records de Pau Casals, tal com els va relatar el Pau Casals en aquest periodista. És a la vegada un testament i un cant, el testament d'una manera de viure i un cant a la vida, no? Per tant, també, doncs, recomanable aquest llibre, i és bastant modern, no sé si és el 2020, vull dir que és una obra bastant actual. I ara, pels més petits, també hi ha un llibre, és una col·lecció de grans músics, no? I en aquest cas és Pau Casals, el col·leccionista de pipes. Uh-huh. Ell era molt, molt aficionat a les pipes, que tenia una bona col·lecció. Uh-huh. Però és un llibre molt interessant, perquè és un conte il·lustrat. Pels que comencen a llegir, hi ha una gravació dramatitzada del conte, que també facilita la lectura, i a més ajuda, doncs, això a la comprensió lingüística. I per als més grans, doncs, un apartat de coses curioses i d'un joc. Per tant, està molt bé també aquest llibre, no? El col·leccionista de pipes, d'Anna Ubiols i Llopart, és la seva autora. I ara acabarem amb el cant dels ocells, que escoltarem només música, eh?
6: Sí, sí.
4: Música,
6: sí.
4: Però dic això del cant dels ocells una mica, doncs, la història, no? És una nadala, no ens ho perdem, sí, és una nadala.
6: Una cançó popular de Nadal.
4: Una cançó popular,
6: sí.
4: Això, de Nadal, uh-huh. Que clar, aquí a Catalunya, doncs, bastant popular, no? Bueno, i també arreu del món. La lletra, doncs, explica com els ocells canten i s'esplaien amb joia pel naixement de Jesús. Hi ha un nombre molt de moltes variants, però tots coincideixen amb la primera estrofa, que és la més coneguda. La cançó té la mateixa melodia que una altra de popular de temàtica totalment diferent, Els contrabandistes. Com té una lletra, és veritat, una mica trista i melancòlica, els darrers anys s'interpreta com a cançó de dol, associada sempre a la mort, no?
5: Sí, potser una mica maltractada, s'ha de dir, eh? Jo crec que s'ha abusat massa d'aquesta peça.
4: Sí.
5: Crec.
4: Sí, però perquè és que no té res a veure, no sé.
5: No, en principi això és un cant de Nadal, no? És un cal d'esperança, de renaixement.
4: Tan dòcil, tan així, però bé,
5: clar,
4: vull dir,
5: pels minuts de silenci, pel dol, doncs es va servir moltíssim.
4: Exacte.
5: Sí,
4: i ara només res, Cicle Gaudí, que va per tota la comarca, doncs avui aquest vespre, a les 7 del vespre, com sempre, a la nostra llar, que sé, carrer Mossèn Cinto Verdaguer número 4, que passa en Cirat.
6: Molt bé.
4: I doncs cuideu-vos molt, llegiu molt, i que el Pau Casals estarà per sempre, perquè és que, clar, imagineu-vos, 150 anys de
6: universal, sí.
4: Universal.
6: Correcte.
4: I tant, i mira, i d'aquí al costat. Ai, i se m'oblida. Bueno, no, aquest llibre està molt bé, Vila Casals.
5: Bé, que sí, que és un catàleg de la casa, oi? Del museu.
4: No, i de la seva biografia.
5: I de la seva biografia, d'acord.
4: Records, partitures, fotografies, és una meravella, clar. Jo el vaig trobar a la biblioteca i està editat doncs, per la Caixa, per la Diputació de Tarragona, però és un llibre, però unes fotografies
5: sí, sí,
4: de les seves,
5: sí, és
4: molt
5: una edició de luxe, sí.
4: Una edició de luxe també i bueno, trossets que parla ell, molt bé, molt interessant.
5: Molt bé. Montse, gràcies.
4: Escoltar el cant dels ocells.
5: La setmana que ve, adéu-siau.

0: escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
4: Una jornada solidària que arriba aquest diumenge contra el càncer. Ara ho acabarem de desvetllar i explicar tot plegat perquè és prou important. A més ho farem així amb la gràcia de José María de l'Estepa, em sembla.
5: Molt bé. Bueno, bon dia, Pere, bon dia, oients.
4: Com estàs?
5: Pues molt bé.
4: Sent?
5: Com diu el Pere, con ganes de jubilar-me.
4: Però que, escolta'm, havies d'estar jubilat ja, no,
5: sí,
4: en principi?
5: Sí, però aquesta senda, Hisenda, es treu molts diners quan plegues un any abans.
4: Clar, és que el problema és Hisenda, eh?
5: Llavors ja vaig dir una anyet més. Però, Pere, Sabó, tranquil, que el que coge el bar seguirà col·laborant amb la caixera, eh?
4: Fantàstic.
5: Això està firmat ja.
6: I si no buscarem un altre, cap problema.
5: Bueno, pues la introducció, jo estic aquí perquè, sí, ha nascut una nova associació aquí al Vendrell, Batec de Mar, com has dit, Pere, i amb la Gina, que tinc molta amistat fa molts anys, amb son pare, la mare, bueno, tots. I, bueno, jo tenia cara de col·laborar amb ells amb aquest problema que era tan gran aquest país i aquest món, no?
4: Molt bé.
5: I llavors, bueno, va sortir això de Batec de Mar i dic, bueno, mira, jo ofereixo les meves mans, les del meu company guitarra, que no pot ser avui perquè està treballant, però són molt col·laboradors, i li vaig oferir de fer-li una fideuada, pues, per 300 persones mínim.
4: Ostres.
5: Si surten més, pues, faré més. Llavors se van implicar tots i van començar a buscar col·laboradors del Vendrell, que no ha faltat ni un.
4: Bé,
5: i se s'han quedat un munt fora, però bueno, no podien ser tots, perquè clar, és el que diem. I bueno, i ara ja la Gina t'explicarà una mica.
4: I tant, sí, tot plegat, eh? Gina, com estàs? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Pere.
4: Gràcies per acompanyar-nos.
7: Moltes gràcies.

0: de recuperació del càncer, o bé que ja l'hagin superat.
1: Val. Així doncs, un punt de trobada, un punt de reflexió d'afectats, de gent que ja ho ha superat i que cada vegada, doncs, per sort, això és així. De fet, tu ets un dels casos, perquè tu has portat moltes iniciatives. Jo et conec informativament perquè ja hem parlat amb tu, o des dels serveis informatius hem parlat amb tu en diferents iniciatives socials i solidàries, també a través de les samarretes, etc, que ja et coneixem, la teva història, i si més no, ja una mica t'hem seguit la pista, i que sempre has tingut aquesta inquietud, també com a afectada de càncer, que tens superat ja.
0: Totalment, sí, bueno, estic amb hormonoteràpia, que al final per no haver-hi una recessiva doncs estàs en medicació, però sí, per sort estic neta i bueno, vaig fent els meus controls amb la certa periodicitat i tot.
1: Fantàstic,
0: molt bé.
1: Fantàstic, sí.
0: I doncs res, sempre a nivell d'implicar-me, no?, i aquesta voluntat de poder ajudar i transformar aquesta energia que al final la tinc.
1: Molt bé.
0: I d'ajudar i beneficiar moltes persones, no?, i poder donar aquest suport. I doncs aquesta associació també per mi va ser una descoberta. O sigui, no l'associació en si, sinó el rem, l'activitat, va ser un descobriment, perquè jo sempre doncs havia practicat futbol.
1: Val.
0: I sóc una enamorada de l'esport i de fer-lo sobretot en un entorn obert. I doncs, bueno, va haver una iniciativa, no?, per part d'una timonera del club de llaguts de Calafell.
1: Val, sí que té molta història, no? Sí. Té molta empremta.
0: Sí, sí, sí. I bueno, i la mateixa timonera doncs ha sigut la que ens ha engrescat juntament amb l'Ajuntament i tots doncs de dur a terme aquest nou projecte aquí al Vendrell.
1: Val.
0: I doncs el rem és un descobriment, perquè...
1: Fantàstic.
0: És, bueno, va molt bé en quant a l'infedemes, a les pacients, sobretot Val. De càncer de mama, perquè aporta molts beneficis, i el contacte amb el mar, que al final Val. Tot el que és allò Val. Del zinc, no?, el potassi...
1: Val. D'aquí batecs de mar, justament, acaba molt lligat així. Així doncs, clar, jo introductòriament no acabava d'entendre que hi havia el rem pel mig, ara ja sí, jo ho entenia més com una associació, que també ho serà, també ho és. A banda de ser una associació esportiva o dedicada al rem, doncs també és aquest punt de trobada que jo deia, en certa que sé.
0: Sí, no, totalment és comunitari, és social, és algo inclusiu, no?, que tothom ens sentim part d'una comunitat, perquè, bueno, al final adreçat a un públic oncològic.
1: Val.
0: I després estarà obert a la ciutadania, el que passa que volem fer bé les coses d'una forma progressiva perquè no morim d'èxit, no?, que al final
1: sí.
0: La infraestructura vagi una mica acompanyada dels socis i els usuaris que vulguin formar-hi part.
1: Fantàstic. Doncs justament això, per donar peu a aquesta nova entitat, per començar ja a agafar cos, suposo, i a tenir encara més logística, per poder desenvolupar la tasca, heu organitzat aquesta jornada d'aquest proper diumenge, que serà dia 26, el 26 d'abril, que es farà com a Ruga. No es fa com a Ruga, perdó.
2: Es farà a la plaça Nova.
1: Però l'entitat sí que t'asseu a com a Ruga.
0: Sí.
1: Veus?
0: Sí.
1: Jo sabia que com a Ruga estava pel mig.
0: Sí, no, els del barri marítim diuen, com és que no ho heu celebrat aquí? També
1: clar.
0: Per un tema logístic i perquè, bueno, ara per comoditat d'espai i disponibilitat ho han fet aquí a la plaça Nova, i sobretot doncs perquè al final... El Set David també contribueix, ens ha cedit l'espai doncs, del seu bar perquè la gent en pugui fer un ús.
1: D'acord. Doncs això, com a Ruga i a la Seu, clar, és on suposo que hi ha... No...
0: Estem ubicats a dintre del port.
1: Val.
0: El Club Nàutic, la veritat que també, bueno, ha sigut un de gran suport des del minut 1, perquè doncs, ens ha cedit part de la instal·lació on podem fer l'amarratge, el quartet d'instal·lacions doncs, per preservar el material.
1: Perfecte. Molt bé. I això, però la Finagua Solidària, que ara acabarem de conèixer, sí que arriba, en aquest cas, a la plaça Nova, al centre del Vendrell, aquest diumenge, dia 26. Què és això? Suposo que José María, que et coneix,
0: sí,
1: és coneixedor d'aquest inici d'entitat, i sí, José María, que té aquesta energia, i amb l'experiència d'altres temes,
2: sí. Jo, ja saps tu, que col·laborar amb qualsevol entitat del poble sempre estem per fer una miqueta de...
3: D'empenta.
1: Clar.
2: I, bueno, va sortir així, i va ser... Jo tenia moltes ganes, perquè va ser a la Bisbal, on van quedar, amb ella, un partit de fèmines, de Barcelona, veteranes amb el tancat, o
0: sí,
2: no?
0: Sí, del Barça, de jugadores, i vaig anar a veure unes companyes que vam coincidir.
2: I vam coincidir, jo dic, Gina, tinc ganes de fer una fideuada pel vostre... Bueno,
1: clar, per l'entitat, per l'associació.
2: L'associació, o el que sigui, ja em diràs alguna cosa, ja farem. I llavors va sortir, bueno, i va vindre tot, pam, es va enganxar ràpid. Perquè jo parlava amb qui parlava, Chemari, lo que falta, pum, lo que quiera. I ella, bueno, allà al Set de Viu, bueno, m'encé, quan es van veure tots, dius, hòstia, això és un èxit total.
1: Clar.
2: Ara, bueno, a la gent que vingui a comprar els tiquets al Bar Estepa, al Set de Viu,
0: no sé, el Goel i després un fort de pa de Santa Oliva.
2: I farem a Belvei, també estan col·laborant, també s'han portat també tiquets per vendre. En fi, que

0: que esperem allà un èxit total.
1: Segur que ho serà.
0: I la fideuà es vendrà, es podrà menjar allà, i el que vulgui portar-se-la cap a casa, doncs tindrem uns tàpers perquè se la puguin dur.
1: Perfecte. Bé. Però només serà fideuà, entenc.
0: Fideuà, sí. No, nosaltres només la fideuà.
1: Sí, però em refereixo.
2: Bueno, farem una mica de
1: vermut. No, refereixo que no només serà aquest punt de trobada per menjar, sinó que es convertirà allò en una festa.
0: Tenim un DJ també, que començarà de 12 fins que acabi, posant música, que és l'Alberto del Set de Vi, i que aquest també està també sempre per tot. I el que diem, tenim una barreta, farem una barreta, tindrem uns platets de vermut, que també farà, pues, bueno, mentre que esperem que falli la fideuà, pues, a menjar vermut i fer vermutets de cervesa.
1: I fer ambient, no? Fer poble, sí. I acabar de conèixer aquesta entitat de recent creació.
0: Bueno, això, el que diem, convidar gent que no estigui, però bueno, sempre tens un familiar, un amic, un... que pugui vindre allà i fer la conversa
1: i tant.
0: I entrar-se de tot això, no? Perquè, clar, amb aquesta horeta no podem dir-li tot. Jo me vull apuntar a Bateix de Mar un dia, t'admito a ti.
1: A bugar. Va, fem una cosa. Hosti, jo agafo molts compromisos i després no els acabo de complir perquè no m'era la vida pa mas. Escolta'm, una bugada...
0: Vale.
1: Es diu bugar, no?
2: Sí,
1: un dia anem a bugar i després anem a fer les braves, que ja em vas prometre el seu dia, i del qual encara no he anat a gaudir-les, però...
2: Trec nota, no? Però,
3: I a remar a galera.
1: A remar a galeres. correcte. Jo tinc un problema que jo em mereixo molt, Gina.
2: No, però és bastant estable. I al final la gràcia és que et farem remar força i així no et donarà temps ni de marejar-te.
1: És que jo tinc un company d'aquí de casa, no vull dir el seu nom, un company de la casa també d'informació, que un dia va fer un reportatge dels bugadors de Calafell i va quedar marejat com una sopa,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, no.
3: No va prendre la
2: passió. No, també la Mar, no? ja procurarem
3: ja
2: que
3: sigui
2: un dia que
3: sí.
2: No
3: hi hagi. Mar plana.
2: Sí, que estigui tranquil·la.
1: Allò, por vena. No, però és una molt bona activitat.
2: Sí, no, és molt complert, la veritat, eh?
1: Sí, és un esport molt complet.
2: Perquè no hi ha impacte.
1: Clar.
2: Vull dir, treballes tot, la musculatura, braços, cames, abdominals, no, és ben completa, i a més que no hi ha edat, que el bo és que jo les meves companyes ja des de 65-70, jovenetes, vull dir, ja de tot, que és el bo.
1: Sí. I a més, encara que no ho sembli, però també és esport d'equip.
2: Molt.
1: No, però clar, s'ha de bugar al mateix ritme, de la mateixa manera, equilibrar forces, no?
2: Totalment.
0: I sàpiguer ficar bé el pal, eh?
1: Clar, ja no hi ha una tècnica. No,
2: requereix la seva tècnica, però...
3: A tocar l'aigua, vull dir.
2: Però és com una espècie de mantra, eh? Quan estàs remant i has d'anar totes acompassades, és com si entressis en un ball i que totes hem de... És bonic, la veritat, que la sensació... I normalment anem a bugar, que són la tarda-nit, no? Les barcades surten a les 6, 7, 8. I clar, és la posta de sol, les estrelles... Elles, vull dir, és un moment, jo crec que molt màgic, eh? Que quan estàs allà penses, ostres...
0: Lo que sí te digo, chalecos XXL...
2: No utilitzem, eh? No, ni ens mullem, perquè molta gent és, ostres, quina mandra, no? L'hivern, no us mulleu. No ens mullem.
1: En principi, tot va bé. No hi ha perill ni de volcà,
2: És molt estable l'embarcació.
3: Si hi ha molt mala mar, ja no surten.
2: No, ens quedem a dintre de port i fem allà...
3: Hi ha algú que se capi...
1: Està bé. No, sí, jo no tinc por. Ho deia per José María, eh? Bàsicament. S'ha enfredat per això, no?
0: No, aire.
1: No?
0: Nada como los peces, para abajo, pero para arriba no.
1: Ostres, pues potser sí que haurem de buscar un xaleco, eh? José María, que no sigui...
2: I jo més d'una vegada estic tentada, eh? I jo les meves companyes, perquè els pacients oncològics ja sabem que quan estem en tractaments així, tenim una de fogots i uns canvis de temperatura...
1: Mira, de tirar-se, eh, no?
2: Abandono el barco.
1: Bé, d'aquesta manera sí que és una manera. Un cop ja s'ha fet l'entrenament, no? I un cop ja hem acabat i ja hem arribat a port. Suposo que també una remullada i un banyet també pot anar bé, eh? Així que no has provat mai, això de bugar, doncs?
0: Jo no.
1: José Mari, no?
0: No, jo de platja la sorra.
1: La sorra.
2: Però no s'escaquejarà, el farem i tant. Que li agradarà.
0: No, a mi ja li havia dit, perquè ella feia kayak, també.
2: Sí.
0: Dic, hòstia, m'has de portar un dia a fer kayak.
2: Sí, que el pare al seu dia també va comprar un kayak.
0: A mi m'agrada tot això, però clar, l'aigua le tengo mucho respeto.
1: Fa respecte. Se li ha de tenir, com tot, eh? Se li ha de tenir, però...
0: I ara que tindrem aquí el... Pues m'apunto, però seguro.
1: Clar, i tant.
2: Tindrem el nostre primer llegut al Vendrell, tu. Sí,
1: no? Molt bé.
0: Soci número 3.
2: Sí, ja està, ja podem oblidar.
1: Clar, suposo que logísticament i també econòmicament la frontera principal és els llaguts, que entenc que no és pas... No són embarcacions econòmiques, entenc?
2: No, en general tot, el que suposa tota la infraestructura, tant el que és la plataforma, no?, que subjecta... ja ens anem gairebé a veure els 3.000, 4.000. Ostres. Els rems, que són 1.000 llargs també, si no tot, l'embarcació del llogut vora els 20.000, sí. És una inversió important, o sigui, en el moment que vam decidir, això és una mica el que ens parava, no? Ens paralitzava, però, bueno, vam dir, escolta, amb la solidaritat de la gent, que al final té moltes ganes de portar el seu granet de sorra i contribuir, a la vista està que tot s'ha alineat. Sí. I que veus que flueix tot, que és increïble, que la que poses una proposta sobre la taula i veuen que tu estàs al capdavant i que et deixes ajudar per tothom, veus que és una cosa d'equip, també. És increïble. I el punt de sortida de partida és aquest, la jornada solidària del dia 26, ja és el tret de sortida.
1: Molt bé, és allò, el tret de sortida oficial de Batecs de Cor. El primer...
2: Batecs de Mar.
1: Perdó.
2: Batecs de Mar.
1: Batecs de Mar.
2: Però que surt amb el cor, sí. Sí, sí.
0: Pere, que a mi m'ha costat fins que no... Oh, me parece que hoy el primer dia que l'he dit bé. Batecs de Mar, eh?
1: Batecs de Mar. Clar, se'm acaba Batecs de Cor, eh?
2: No, jo crec que és bonic, però costa una mica Batecs.
1: Batecs de Mar. El primer llegut que el teniu, doncs, eh? Entenc?
2: Bueno, ara hi ha un grup de Cambrils, que ens l'ha llogat.
1: Val.
2: D'entrada, doncs, per poder fer una sèrie de coses i anar recaptant uns diners.
1: Val.
2: I, doncs, bueno, serà, doncs, a veure si l'Ajuntament arribem a un acord i, doncs, després pot fer front ell a aquesta despesa, però, clar, inicialment som nosaltres els que hem de suportar amb tot.
1: Sí, està clar.
2: Que després, doncs, facin la seva contribució, doncs, ja serà cosa d'Ajuntaments, Diputacions, i anirem a trucar a diverses portes d'esponsors que vulguin col·laborar, contribuir amb la lona, no?, doncs, perquè també s'ha de cobrir aquesta embarcació, s'ha de fer un armariet... Bueno, la veritat, ja et dic, hi ha molta bona voluntat per part de tothom de sumar esforços.
1: Molt bé. I aquesta recaptació, si podem dir-ho així, aquesta recaptació que hi haurà el diumenge, doncs ajudarà justament a, cap a això, cap a poder comprar material, per acabar de composar-vos com a entitat i poder aportar les màximes de persones possible.
2: Sí.
1: Clar, claro. Un llegut, quants bogadors hi caben en un llegut?
2: Són 8 i el timoner 9.
1: 9. Val. Sí, sí. Si hi hagués més gent que volgués bogar, que s'han d'anar ampliant llaguts, no?, embarcacions.
2: Clar, sobretot és el que dèiem, no?, que al final hi ha una limitació ara real, que són els timoners dels que disposem, que al cap i a la fi són ells els que han de dirigir, no?
1: El timoner és com el capità, no?
2: L'entrenador, el capità, si sí, no hi ha la figura del timoner, llavors... Ara hi ha unes hores que més reduït, que s'aniran ampliant, no?, en funció que anem a introduir més timoners,
1: més
2: barques, si
1: clar.
2: Més endavant es fiquen més llaguts, però bueno, ara la que tenim és la de lloguer, anem tirant amb això, l'estem netejant i acondicionant tota, i ara tenim temps, bueno, ahir una mà de pintura, no?, d'avui de vernís, aquesta tarda amb els termorretràctils, doncs, segellar els rems que hem comprat de segona mà, i bueno, i anar acondicionant tot una miqueta, no?
1: És un món, el món del mar en general és un món...
2: Sí.
1: És un món,
2: és
1: molt bonic, i tant que és molt bonic. Però també el món dels llaguts, dels bogadors, dels clubs, també és un món, eh?
3: El timoner es treu el títol,
2: Bueno, sí, és un requisit i clar, requereix també d'experiència. És com si em volgués fer d'entrenadora de futbol sense haver jugat.
1: A veure
2: si ho pots fer des de la teoria, no?, i d'això, però fa molt el fet d'haver jugat, no?, i haver viscut a dintre. Llavors, clar, jo em podria tenir la voluntat de voler ser timonera, però primer he d'aprendre a remar i remar moltes hores, no?
1: Clar, dominar la tècnica, la manera de capitanejar l'equip, no?, suposo.
2: Sí.
1: A Vendrell hi ha hagut mai cap club de
2: bogadors?
1: No,
2: Llavors, clar, és obrir-se una nova finestra, no?
1: Clar.
2: I sobretot de ficar-ho a l'abast de tothom, perquè moltes vegades la connotació que té el del tema de nàutic, no?, és com, ostres, és molt, molt car, tot el que, no?
1: Clar, per seguretat, per homologacions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no, i que moltes vegades és com, ostres, aquest esport el veu juny, si no l'ha practicat algun familiar o algú, és com...
0: Això t'ha de vindre de família, això sí.
2: I realment el llagut veus que no, que està obert a tothom i que és accessible, que no suposa un gran cost de la quota, no?, anual, ni és un desorbitat, ni...
1: Val. Que també hi ha competicions, de fet,
2: sí,
1: no? També hi ha, curses...
2: Aquí, Pere, et diré que se'm va estar ignorant, perquè encara vull dir, soc molt... Vaig començar l'octubre, jo, remar, i no he participat encara en cap... no sé com li diuen,
1: bueno, sí,
2: a les competicions
1: trobades.
2: Sí, la timonera que no ha pogut venir avui, però hauria de fer...
1: Més endavant ho podem fer, després d'aquesta trobada solidària. El més important de la conversa d'avui és sobretot explicar i recordar que hi ha aquesta jornada solidària aquest proper diumenge a la plaça Nova, que és la part important, i després anirem perfilant de com, què és això d'un club de bogadors, què feu, i a més amb tot aquest rerefons que hi afegiu vosaltres des de Batecs de Mar, que hi ha aquesta part també d'afectats, d'afectades de càncer, no? I que també és important que també hi sigui, no? Com a punt de, bueno, de millora i de superació i de fer esport, que en principi la més important és fer esport.
3: Okay. Tornant a la Fidoà, a quina hora teniu previst de començar a servir, vale, les Fidoàs la per la gent? Perquè...
1: Sí.
0: Pues mira, espera, Sabó, començarem l'acte començarà a les 12, serem allà tots, música, el vermut, i començarem a afegir els fideus. Això serà el primer, i per allà dos quarts de tres, no?
2: Digo,
0: no,
2: les dues.
0: No. Serà començar a servir.
3: Que és ho dic perquè hi ha molta gent, potser
0: sí,
3: jo
0: mateix. Sí. Que si la primera surt abans una miqueta, doncs començarem a aixequem, que vulgui començar, doncs comencem a... Però sobre les dues de la tarda ja estarem servint fideuà.
3: Que la gent sàpiga i doncs que s'animi a apuntar-se a buscar els tiquets, han dit, a l'Estepa, al Set de Vi...
2: El Goil, també, al centre... El Goil, castellà...
1: El Goil, a la plaça Vella.
2: La plaça Vella.
1: Sí, sí, és un lloc tecnològic, així, sí, que fan... Sí. El Joan és col·laborador d'aquesta casa. El Joan Molines és col·laborador d'aquesta casa, també. Sí.
0: Bueno, i això, que és... A veure si podem vendre totes 300 racions i bueno, i si no...
2: I tant, que es vendran, sí. La gràcia és vendre-les amb anticipació una mica per fer una previsió, i llavors sí que és veritat que una vegada allà també les pots comprar in situ, però si podem vendre-les amb una mica per fer això, preveure, no?, la ona...
0: Perquè si has de fer una mica més, pues fem, pues mira, es van comprar, fem 50 més, perquè...
3: No, el millor és que la gent ens animem i anem a buscar el tiquet als llocs que hem dit, i així ells ja saben quan han de fer més o menys.
1: Molt bé.
3: La previsió és el millor.
1: Això, unes 300 persones?
0: Sí. De moment, preparem 300
2: les places. Taules i cadires estan demanades per 300.
1: 300.
2: Sí, som així d'optimistes.
1: No, jo penso que hi arribareu, inclús jo crec que faltaran racions, deixem-ho dir.
0: Ojalà, Pere, ojalà.
1: Perquè és això...
0: Dos racions de braves tienes.
1: Vinga, tu imagina, era allò... braves vitalícies, ja.
0: No, però... Que tinc el doctor Vendrell, que ja està jubilat,
1: sí,
0: i me parece que le debo 1.200 cafés.
1: Ostres!
0: Perquè cada vegada que anava allà, Josep Maria, passa, tio, t'invita un cafè, cuando quiera. Clar. Ah, ja pa... I ara quan es va jubilar diu, Josep Maria, començarà a vindre a descomptar.
1: Clar, a partir d'aquí.
3: No, el primer dia és que vingui a ajudar a fer la fidoa.
1: Jo crec que sí. Perquè...
0: Mà d'obra tenim bastanta, molta ajuda tenim, sí, perquè, bueno, col·laboradors, amics, i de vegades diu... Gràcies, però no pongáis todo, porque al final no hacemos nada.
3: Exacto, eso es
1: això també passa. Per això, jo crec que és una jornada que reunirà moltes coses, això.
0: Sí, home, no.
1: El que transmet l'Estepa i el José Mari.
0: I aquí al Vendrell, els que nos agrades quan de sortir, fer alguna cosa, i la gent surt i col·labora, eh?
2: Sí. Quan fas... Jo crec que serà una bona atmosfera aquell dia.
1: Això que serà el que deia abans, que serà un punt de trobada, serà un dia festiu, un dia de retrobament, justament sempre amb aquesta intenció solidària, però es convertirà en un dia festiu, no?
2: Sí.
1: Com es fa una fideuà per 300 persones, José Mari?
3: Amb una pell gran.
1: Però allà, però...
0: T'ha tirat una pedra.
1: Sí, d'acord, vale, pues mira, vale, porta'm la mi d'aquesta paella gran, a veure si te la sabré fer.
0: Home, fem 3 de 100.
3: Necessites rems, també, per remenar els rems.
0: Sí, si fossi de 300, fem 3 de 100. 3 paelles de 100, perquè no quedi tampoc molt... Perquè si fas massa... te queda muy esponjosa como...
3: Sí, queda...
1: Ja, sí, queda... Sí, queda...
0: Llavors que quedi dur i que quedi...
1: Com a fideuà, no?
3: Que quedi al dente.
0: Llavors fem... Sí, al dente. Jo però parlo italià, no? I això, i llavors fem 3 de 100, i bueno, sofregir, un bon sofregit, un bon caldo,
1: val,
0: el cap de galls per fregir, per marcar també l'oli, i llavors comença pam, pam, calamar, la gambeta... En fi...
2: Soc testimoni que li queden boníssims.
1: Vale, ja ho crec.
3: Ho van fer quan va celebrar l'aniversari del seu local.
0: Sí, també en van fer...
3: Va ser el mateix, per dir-ho, no?
0: La mateixa.
2: Són uns cracs, els Pepes, el Pep Guitarra i...
0: El Guitarra, doncs ja sabes tu com és el Guitarra, és un màquina.
1: Bueno, com tu, tot s'apunta i endavant i...
0: Mira, ahir va deixar el castell per anar a fer una paella a Creixell, de carpa, era per la família, no cobrava, però bueno. I dic, hòstia, macho, digo, no paramos, eh?
1: No, enllaçant una cosa amb l'altra, eh?
0: Tenim el dia 23 de... El 23 de març tenim dos paelles. Una paella vegetariana i una fideuà per 150. El dia 2 de maig tenim una per 80, una fideuà. En fi, que si... Haciendo propaganda, a ver si ve...
3: Si
0: es truquen a mi o al Pep, i podeu fer per diumenge o dissabte...
3: Per saber-ho,
1: això. No, i tant, allò. Per fer
0: fideuà i paelles familiars. nosaltres els acabem de servir i marxem, no molestem més.
1: Recolliu, netegeu i marxem. I no es faltarà fregar plats, que
0: no, no són d'aquells de cartó.
1: Encara millor, doncs. Escolta, ara ja, per acabar de rodonir, fer una mica més de conya, eh? Una de les polèmiques, jo crec, a l'hora de la fi d'aigua. Alioli, sí o no, a la fi d'aigua?
0: Nosaltres posem el que vulgui, se'l fica, el que no, no.
1: Sí?
0: Nosaltres no obliguem.
1: Però personalment...
0: Jo sí.
3: Jo també, ja ho sé. Sí? Un pèl sí.
0: A mi m'agrada molt l'ioli.
2: Sí.
0: I si es forma millor.
1: Sí?
0: Per mi, eh?
1: Gina, sent?
2: Sí, però no coincidir la parella també.
1: Els aliolis avui a nit també són bastant...
0: El guitarra no. El guitarra fa mig de maionesa i mig de alioli.
1: I el
0: junta perquè diu que
2: l'aigua... És més malós, la veritat que sé.
1: Jo sé que... Si, jo he parlat amb algun mariner. Mariner, i ni sentir-ne parlar, eh?
2: Bueno, perquè diuen que mascara
1: una mica el gust. Si la fideuà és bona...
3: Que no s'enfadin, eh? Tampoc hi entenen gaire, a veure si m'entens. No hi entenen gaire, vull dir, a veure, cadascú... És com a mi sempre em renyeu que bec cava amb gel. I què?
2: Més fresquet, eh?
3: Jo bec cava amb gel.
1: Aquí cada un que faci el que...
0: Salvador, jo t'acompanyo, jo també.
3: El Benet, sempre el Benet, m'ho va ensenyar ell.
2: Doncs ja està.
3: I des de llavors jo cava amb gel. Caves sense gel, no, és que no m'agrada.
0: A mi m'ha ensenyat també Josep Maria del Cendrós.
1: Sí,
3: Josep Maria.
0: Màquina.
2: Sí, jo una hora abans, al congelador.
0: Una mica... Anar d'anar allà a casa d'ell, allà, bam, hòstia, i estava ja assegut, ja, i una ampolla de Rioja.
1: Sí.
0: Chapó. I una gaseosa. Digo, hòstia, de mare... Me va a estropear el río, que dice, no, estoy mejorando la gaseosa.
2: Sí, sí, no. Es que de fet no has
0: vist. És verdad.
1: Sí, a vegades trencam aquestes tonteries entre cometes. Que algú que s'ho faci com vulgui. I ja està.
0: I sempre ho diem, eh? La gaseosa con un buen vino o con un buen tinto está mejor que con el tío de la bota ese, eh? Sí, te lo garantizo yo.
1: Fantástico.
0: Tengo un vino allí que se lo damos a los presos para que hablen. Y fíjate, si lo echa con gaseosa está malo igual.
1: Això és veritat. Clar, és a dir, no? Si jo vull per això dic tal qual. Doncs va, acabem això explicant aquesta jornada solidària aquest proper diumenge dia 26 a la plaça Nova, ja a partir de mig matí ja trobaran sarau, trobaran música, podran prendre alguna cosa, podran fer un vermut i de fet també podran conèixer la pròpia entitat, no? Suposo que
2: la donarem a conèixer també, i estarem l'explicareu, que també som les que formem part de Batecs,
0: merchandising una miqueta,
2: sí, també posarem un punt de venda també, que vendrem tots unes gorres, uns buffs, de fet la barra també ens la cedeixen, tot el que sigui els beneficis que traiem de la cervesa, de la venda de cervesa i del vermut, de les patatones olives,
1: tot suma.
3: Això és important.
2: Sí, ens han cedit la barra, bueno, el set de vi també, ho ja et dic, és que tothom ha contribuït i els del set de vi han ficat tots l'espai, les barres, la cervesa, els tiradors...
1: I també es poden fer socis de l'entitat, no? De Batecs de Mar, encara que no vulguem sortir a bugar, però si volem donar suport...
2: Però que estareu convidadíssims, eh? Que si no us traiem a passejar, que si no voleu remar, us traurem a passejar.
1: Ostres, doncs mira, no és mala idea, eh?
2: A més, endavant es pensaran de fer més cosetes, per això deia que el tret de sortides aquest dia 26, però després es volen fer challenge, que en comptes de sumar minuts i quilòmetres seran... ara no em surt... Milles nàutiques.
1: Milles nàutiques, clar que...
2: Que participin moltes entitats de Vendrell també, doncs per continuar fent això, germano i cooperació.
1: Fantàstic, que bé,
0: que bé. Però nosaltres juguem un patinet d'aquells i nosaltres un patinet a tu.
1: Però mira,
0: darrere d'ells.
1: Doncs mira, no és mala idea.
0: Ja som els dos, Salvador 3.
3: Sí, capula, mira, capula.
2: Una navareta darrere i les patates braves.
1: Perquè si ens hem de posar, mira, si nosaltres tres, ens hem de posar a bugar, allò ho tenir així, anirà de canto, anirà de costat al begut.
2: No, ho salvaríeu.
1: No ho sé pas. Enhorabona per la feinada, de veritat. Gina, ho seguirem la pista, ho dic sincerament, seguirem la pista de com us aneu formant i com va creixent i com va naixent aquesta entitat i donant tot el suport possible. I amb el José Mari seguirem parlant, segurament.
3: Com veu, ja saps. I dilluns que ve direm com ha anat.
0: Això mateix.
2: Perfecte.
1: Exacte, podrem explicar com ha anat això.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Tot seguit podràs escoltar els millors moments de la setmana de La Calaixera, el magazín que t'acompanya cada dia de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, amb Pere Sallent.

0: Doncs va, seguim, continuem i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari i, de fet, ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí.
0: Per tota l'àrea bàsica.
2: I no fa massa que som dues.
1: Sí,
2: no
1: fa tant.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé.
0: Sí?
3: Estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres ocasions,
4: correcte.
0: Que sí.
4: Mm-hmm.
0: És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? Qualsevol de les dues és igual, ho fareu igual de bé una com l'altra, no patiu.
2: El treball social sanitari té totes les intervencions, toca tots els camps del treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
2: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val, com poden ser hospitals, sociosanitaris, val? Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
2: I bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar, doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut, doncs, realment no és només el component sanitari, sinó que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
2: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per al que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina, I dèieu que no fa gaires anys.
2: Quan fa que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets,
2: però el que més vols... de 10.
4: Clar, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, és que...
2: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
2: crec.
0: Val.
2: 95-96.
0: Encara, que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo... És evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant, no?, de coses que venen de molt antic, i suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social fa relativament poc que estem en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària. Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari. I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
0: Clar.
4: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim 5 o 10 anys que les tenen.
0: Sí. Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta predisposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
4: poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge de capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que demanarien amb el metge o infermera.
0: D'acord, d'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents? No ho sé, ho dic per potser posar, encara posar més exemple de la feina que feu, eh?
2: És que és difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que...
0: No, i amb això ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I, de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en la introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara es fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
4: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors, és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així. O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia demà podré tenir una mort, no? Pues més en pau i...
0: el més digne possible, més digne, no? La paraula és aquesta, no? Sí. La mort digna.
2: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a... encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, dependent, com afecta això a la família, que és això que parlàvem. Vull dir que és dolorós per això. I nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant
4: sovint, no? Ho fem molt sovint.
2: Sí.
0: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
4: Sí, i que més, bueno, considero que també és important que de pensar i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però, bueno, no tot és final de vida. Podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, doncs potser 30 anys fins que finalitzem la vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
0: Sí. Per això que no hi ha una edat
2: No.
0: Ni mínima ni màxima.
2: Bueno, major d'edat.
4: Sí, això sí, ha de ser major d'edat.
0: És lògic, és lògic.
4: Conscient i orientat, això també és important.
2: Si no, no es pot fer. I això a vegades... bueno, una de les recomanacions nosaltres quan comencem a veure sobretot moments amb inicis de demència que encara no està diagnosticat però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va, sí. Doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no? A l'hora de gestionar moltes coses després, no? Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
0: Ja fem tard. Clar, quan ja està diagnosticat, no?
4: Bueno, no és tant el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial, i tot i que hi hagi pèrdues de memòria, sobretot, no? El típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plaç, doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no el dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant d'algun cas que se'ns generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria si hi ha alguna cosa que no tenim clara perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
0: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
2: És important deixar clar com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. Fet, aquest document que potser no hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no.
0: Sí, sí.
2: Això queda clar.
0: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. No, és a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar el teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho,
2: sí.
0: Sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
2: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa el CAP, doncs el cost és zero i és igualment
0: vàlid.
2: I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
0: Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades, o és un altre camí? No, també entra,
4: Dins el document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment, tu pots demanar l'eutanàsia i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
0: D'acord.
4: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
0: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? Si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
2: De fet, la normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
0: Sí.
2: Què passa que GenCat... facilita un model previ que realment està molt bé perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris,
0: ningú de
2: nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars. I si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic, amb dos, perquè fins ara en feien servir un. Hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera.
0: Doncs sí,
2: però el contingut és el mateix. Si vols ho podem anar mirant una mica punt per punt.
0: Sí, tant i tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant, eh?
2: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document Marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades. De manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i, posarem entre cometes, perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés. Si tu tens un accident a Múrcia, perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés amb aquest.
0: D'acord.
2: Diem entre cometes perquè l'Àlex i jo
4: tenim
2: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre del CatSalut. No hem tingut l'experiència d'aquest passa si el document
0: està en una altra administració.
2: Tenim aquests
0: dubtes. En principi
2: ha de ser així.
4: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni a diagnòstic ni a l'ESTC. Però els professionals mèdics poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
0: Consulta'l, sisplau, sí. No? Etcètera.
4: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
0: D'acord. Val, interessant. Anem al document, si us sembla, sí?
4: Sí. Que havien portat els dos últims models.
0: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més, eh?
4: Vale, si no, un d'ells estan tots dividits en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara, no?, de que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida. Això serveix una mica per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber amb quines condicions voldries viure o no.
0: Uau, una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa, eh?
4: Per això ens van molt bé els models, perquè hi ha molta gent, no, que et ve i et diu, pues jo el dia de demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'he de recuperar, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model.
0: Val.
4: Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar
2: concretes, no?
4: Sí.
2: Ja concretes.
4: I situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident, situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que no. I després hi arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, no?, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
0: Val.
2: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i què per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Tota aquesta sèrie de coses. Un apartat que et parla, en quines situacions, en estat vegetatiu, hi ha diverses, que ara estic aquí.
4: Sí. Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
2: Hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
0: És a dir, que tu pots anar triant, no?,
2: sí,
0: aquests processos concrets, que són molt concrets, d'acord.
2: I llavors ja va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, Àlex? Que tu
4: sí, com per exemple, no?, el que dèiem, no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials, sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació, que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades no ho sabem, però no, això ho penso molt, perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament. Quan arribem a urgències, els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
0: Sí, sí, sí, sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida.
4: Sí, s'espanta molt. Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és el pronòstic, no? Mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
0: Clar.
4: Perquè la persona afectada no està consciència orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
0: Sí, sí, sí. Clar, doncs és quan entra la família, però a vegades la família tampoc, clar, tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
2: Clar. Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
0: Clar.
2: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat. Sí, sí, però això en fred es veu més fàcil, i quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
0: Clar.
2: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's.
0: Sí.
2: I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no?, siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats aquestes decisions.
0: I passa, consta que passa.
2: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta
4: la
2: pressió que pot
4: família.
2: Tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no?, que especifica, si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia, tothom s'espanta.
0: Sí.
2: No, no vol dir que facis aquest document i que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després hi ha bé la part de formalitzar el document, no? Ah, bueno, sí, explica-ho tu, això, del tema del trasplantament...
4: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més farragós,
2: sí.
4: Perquè s'ha de contactar, no?, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
0: Sí, sí, tot canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
2: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
0: és un problema
2: de no poder-se despedir. Bueno, això cada persona la seva concepció, no?
0: Sí, sí, sí.
2: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
0: clar,
2: no?
0: I després la lletra petita.
2: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferir morir a casa, per exemple, no? Pues clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
4: Sí.
2: Ara, doncs, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és
0: el procediment.
2: No? I ja d'aquesta part així més de contingut no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
0: Correcte,
2: si
0: és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, és important.
4: Primer sí que m'agradaria explicar el tema que podem posar una o dues persones com a representants.
0: Val.
4: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntat anticipades.
1: Val.
4: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntat anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
1: Val.
2: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està atenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
1: Jo sóc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
2: Per exemple, és un dels exemples que podem
1: posar. Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
2: El tema de després formalitzar-ho... Bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent no dirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
1: està clar.
2: Normalment ho fem nosaltres.
1: És una facilitat.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
1: Sí. D'acord.
2: Si ho vols comentar.
4: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants, o encara que no els hi hagi, però que la família sàpiga on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera, que tinguin una còpia per si de cas.
1: Mai estarà més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
2: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
1: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
2: Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
4: resolem dubtes i ja està.
1: Sí.
4: No hi ha una manera correcte o incorrecte.
1: No.
4: La correcta és el que tu decideixis.
1: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, me refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, és a dir, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. I una pregunta important, que tota l'estona em ve al cap, és reversible?
2: Sí.
1: És evident, és a dir, quan... Suposo, quan hem tingut l'accident, quan no tenim consciència, suposo que deu ser més complicat, però en canvi això, no? Doncs jo el nostre dia vaig fer aquest document, però al cap d'uns anys, per les qüestions que siguin o per les creences que pugui haver-hi, doncs decideixo revertir-ho. És possible, es pot fer,
4: És possible tant modificar-lo les vegades que vulguem, com revertir-lo totalment i no tenir cap document de voluntats anticipades.
2: I en relació a això, que en l'apartat d'abans potser no ho hem dit, en aquest espai que hi ha al document, hi ha uns espais en blanc perquè tu puguis, el que deia ella, posar-hi el que tu vulguis, que creus que no ha quedat especificat el document, no? I hi ha coses que a la gent els diuen molt atenció, com de dir, miri, aquí posa que vostè pot decidir qui l'acompanyarà en aquest últim procés de vida. I, bueno, normalment no hi ha cap problema, però a vegades potser resulta que fa 20 anys que no et parles amb el teu germà.
1: Clar.
2: I tu no vols que el teu germà tingui accés en aquell moment que per tu és delicat, important, i no pots dir, no vull que hi siguis. Ja. Doncs tot això també pot quedar reflectit en el document de voluntats anticipades. O dir, bueno, doncs jo vull, no vull que, jo no tinc cap idea religiosa, per tant no vull que se'm faci bueno, cap tipus de
1: cerimònia religiosa,
2: ni cerimònies, no sé. Vull dir, que hi ha moltes coses d'aquesta part més emocional que tu pots afegir en aquest document.
4: O si volem que es faci algun tipus de ritual, a vegades jo m'he trobat gent que em diuen, doncs la meva cançó preferida tota la vida ha estat la cançó tal, m'agradaria escoltar-la una última vegada abans de morir. Si hi ha una previsió, doncs m'agradaria que es fes això. O a vegades el que deia, igual que hi ha potser persones que no volem que estiguin, potser hi ha amics que són encara més familiar que la pròpia família, doncs també ho podem deixar per escrit, per evitar el dia demà que hi hagi qualsevol cosa de, escolta, vostè no és família, no, tal persona m'agradaria que si vol i pot, que estigués amb mi. O la gent que té mascotes, també podem demanar despedir-nos de les nostres mascotes.
2: Bueno, són detalls que fa que el document no sigui una cosa tan freda, sanitària, escèptica, sinó que realment hi hagi aquesta part més emocional i més de la persona.
1: Clar, correcte, que una mica la mort va cap aquí, no? A banda de ser, no?, un fet purament de salut, no sé com dir-ho, no? La vida s'acaba pel que sigui, hi ha una fallida orgànica i te'n vas, no? Però hi ha tot aquest component, no?, emocional i de pertinença, no sé com dir-ho, que és el que una mica recull tot això, sens dubte. Ostres, és un tema interessant. És complicat, eh? És complicat, però és interessant, i abordar-ho crec que és molt
2: bueno,
1: interessant.
2: Jo crec que per nosaltres és bastant satisfactori. Parlar d'aquestes coses et permet parlar d'altres, no?
1: Clar.
2: Que surten a la consulta, potser aquell pacient ha vingut per una altra cosa, no té res a veure.
1: Però acaba sortint això.
2: Acaba sortint això, nosaltres veiem la necessitat, jo què sé, nosaltres estic segura que ella fa igual, si tu veus un matrimoni molt gran, sense fills, sense una xarxa familiar propera i tal, doncs els hi recomanes això, per exemple, no?
1: Sí.
2: I llavors arrel d'aquí, que han vingut per una altra cosa, comences a recomanar això, et surten coses, surten temes.
1: Fantàstic.
2: I ens ajuda.
1: Molt bé, doncs el consell principal és informar-se i preguntar-ho, justament amb la vostra feina, que vinguin al CAP, que preguntin i que, bé, que tinguin consciència de que existeix aquest document de voluntats anticipades i de que es pot fer de manera lliure i gratuïta en aquest cas.
2: I fàcil.
1: És important, i fàcil, molt fàcil.
2: Ho posarem
1: tot i,
2: fàcil.
1: Tot i el pes que té, és fàcil, i tant que sí. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
2: De vosaltres, de res.
1: Així fem
2: extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
1: De manera periòdica.
2: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
1: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem, sense cap mena de dubte.
2: Vale.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Una forta abraçada.
2: Adéu-siau.
5: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
6: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.com.

0: Flacó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
4: Doncs això és una secció més dins d'aquest espai de la Calaixera que de forma recurrent des de l'Associació Musical Pau Casals ens expliquen tota l'actualitat, les propostes i tot allò que s'hi cou des de la pròpia entitat, que no és poca cosa. Anton Català, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Com estàs?
5: Doncs molt bé, sí? Molt content. De...
4: Sí, home. Justament, jo el tinc a les mans, és un llibre, és aquest llibre que dèiem ara, que recull aquests 50 anys en moviment, i és un llibre oidà, és, pesa sí, això, sí. És contundent,
5: hi ha
4: contingut aquí,
5: Uau, sí, tant.
4: Es presenta divendres, dia 17.
5: Molt bé.
4: Això per començar... Explica'ns aquestes dades, perquè es tinguem ben present. Divendres 17, a partir de quina hora i quin espai?
5: El presentem a la biblioteca, a la polivalent de la biblioteca.
4: Molt bé.
5: Aquest divendres, tal com dius, a les 6 de la tarda, i esteu tothom convidats,
4: Molt bé.
5: Òbviament. Doncs sí, a la biblioteca, a la sala polivalent de la biblioteca, hi van fer l'exposició del cinquantenari.
4: Correcte.
5: I en el mateix espai... i farem la presentació del llibre.
4: Molt bé. Clar, que de fet aquest llibre recull molta de la documentació que veu haver de recollir i de fer justament per aquella exposició, oi?
5: Exactament. Aquella exposició va ser l'any 2023,
4: Ostres. Sí. Passa molt ràpid el temps,
5: Sí. L'any 2023 va ser quan vam commemorar el cinquantenari.
4: Val.
5: Per fer aquella exposició vam haver de fer una extensa recerca de documentació, informació de l'història de l'Associació Musical Pau Casals. Però quan vam tenir aquella exposició feta, aleshores, de tot, òbviament, per fer l'exposició vam haver de fer un resum, vam haver de seleccionar les imatges i el text de la pròpia exposició, però n'hi havia moltíssima més d'informació que l'exposició no es podia presentar tot, esclar.
4: Sí.
5: I aleshores vam dir, això s'ha d'escriure, això s'ha de... Hi ha d'haver una constància escrita d'aquesta història, sobretot dels primers anys de l'Associació Musical Pau Casals, no? I va ser a partir d'aquí que vam pensar que això s'hauria de fer un llibre, no? I confeccionar un llibre porta molt de temps. Fixa't.
4: No, és molta feina.
5: Fixa't, 2 anys llargs per poder treure el llibre finalment, no? Perquè el llibre ha de ser... No ens podem deixar res, per una banda, hi ha de ser tot,
4: sí.
5: I per l'altra banda, el que s'escrigui ha de ser cert.
4: Sobretot,
5: Ha de ser cert, i per tant s'ha de contrastar.
4: Clar,
5: no?
4: Cert i contrastat, sí.
5: I doncs bé, i tot això doncs comporta una elaboració lenta i pausada. La primera cosa que vam haver de fer és buscar una persona que ens fes el relat d'aquesta història, no?
4: Clar.
5: I aleshores vam tenir molta sort de contactar amb la Núria Canyelles. La Núria Canyelles és una vendrellenca historiadora, coneixedora de la societat civil del Vendrell i de tota la cultura del Vendrell de la segona meitat del segle XX, doncs ja... I ella, doncs, participant en primera persona de molts actes culturals, també, de forma que... I ella, quan li vam proposar de fer aquest llibre, doncs ho va agafar amb molt de carinyo, moltes ganes, i li va venir molt de gust, i ella, que ja és... ja tenia l'experiència d'haver fet algun altre llibre, ella, també, de la història medieval, i... i contemporània també, de forma que ella també va fer la seva recerca per la seva banda i va col·locar tots els actes, totes les organitzacions que havien dut a terme des dels primers anys, o les juntes de l'Associació Musical Pau Casals, ho va col·locar.

0: que dins del context cultural i civil i de l'ambient del Vendrell encara durant època de la dictadura.
1: Estem parlant d'aquests anys.
0: Estem parlant dels anys 60, quan la dictadura encara funcionava i oprimia moltes coses, iniciatives que podien semblar massa catalanistes, no? Doncs bé, nosaltres... pensem que tota aquella labor que van fer les primeres juntes, les primeres persones que van iniciar el contacte, que tenien, mantenir el contacte amb Pau Casals a l'exili des d'aquí al Vendrell, i que era una cosa que es feia una miqueta així de manera amagada i tal, perquè doncs, tot això era molt difícil de fer-ho, de posar-ho a la llum, a plena llum, no? Clar. Es havia de fer.
1: Sí.
0: Doncs tota aquella labor d'aquelles persones havia de quedar escrit, perquè doncs, va ser una labor molt important i això doncs, estava a la memòria de persones, no? Però això s'havia d'escriure.
1: No, està clar.
0: I aquest llibre és un homenatge també a totes aquelles persones que van començar l'Associació Musical Pau Casals.
1: Fantàstic, això.
0: L'Associació Musical Pau Casals va néixer, o es va formar, l'any 1973. Casualment, Pau Casals també va morir l'any 1973.
1: Sí.
0: Uns mesos després de la formació de l'Associació Musical Pau Casals.
1: Correcte.
0: Pau Casals i Marta Muntanyet havien fundat la Fundació, havien iniciat la Fundació Pau Casals just un any abans. I l'Associació Musical Pau Casals, tot i que ja funcionava, hi havia el que en deien la Comissió Aniversari, perquè organitzaven concerts commemorant el 29 de desembre els aniversaris de Pau Casals des de ja fer uns quants anys anteriors, i aquella comissió que en deien Comissió Aniversari van fundar l'Associació Musical Pau Casals l'any 1973, tot
1: correcte.
0: I que ja funcionaven.
1: Sí, sí, ja funcionava d'abans.
0: D'anys anteriors.
1: La manera extraoficial, podríem dir-ho així. El llibre recull justament tota aquesta història, aquest homenatge a les persones impulsores de l'època, i del qual, a banda d'aquesta representació i de donar a conèixer i de sempre recolzar el nom de Pau Casals, també de començar i de coordinar projectes arquitectònics importantíssims a l'època i que són ben vigents avui en dia, com l'Auditori, la plaça Bach, la pròpia Escola de Música, entre molts altres.
0: Sí,
1: és a dir, que el llegat
0: sí.
1: que deixeu des de l'associació és... Sí. Bé, el llegat no, el llegat i l'actualitat de l'associació és molt, molt profund, també.
0: Sí, l'Associació Musical Pau Casals, bueno, a veure, les persones que anaven al davant, que el Pep Casalta, Lluís Martorell, etc., Albert Pàmies, totes aquelles persones que van començar, que funcionaven en aquell moment, van impulsar a la creació de l'Auditori de Sant Salvador, la construcció de la plaça Joan Sebastià Bach del costat i de l'Escola de Música d'aquí al Vendrell. L'Escola de Música... Clar, aquí a Vendrell no hi havia escola de música.
1: No.
0: Però van començar impulsant el fet d'ensenyar l'ensenyament de música a les escoles, primer. I després la pròpia creació de l'Escola de Música del Vendrell. De forma que aquestes persones van ser molt importants respecte a l'impuls de la cultura musical aquí al Vendrell.
1: Clar.
0: I sempre tenim present i impulsant el nom de Pau Casals, els valors del mestre i tot plegat, doncs, donant-ho a conèixer en aquells anys que els vendrellencs no estaven gens al corrent de tot plegat, no?
1: Sí. De fet, el llibre recull, no?, cronogràficament tots aquests esdeveniments, no?
0: Sí. Antoni? Sí. L'any 1976, 1976, que se va esdevenir el centenari de Pau Casals,
1: sí.
0: Es van fer tot un munt d'actes aquí a Vendrell. De fet, va ser el despertar de la societat civil vendrellenca respecte a la figura de Pau Casals. No? I tothom s'hi va abocar i tot això es relata en el llibre, de tot un munt d'actes que es van fer i tot el Vendrell s'hi va abocar. Es van fer uns concerts molt importants, tot els les entitats culturals, esportives, d'aquí el Vendrell s'hi van abocar també, i tothom hi va col·laborar i es van fer un munt de coses. Uh-huh. Es va portar el violoncel des de Puerto Rico aquell any. Es va pensar en fer un monument a Pau Casals, que no n'hi havia cap, no hi havia cap figura de Pau Casals, no? Que se li va encarregar aquest monument a l'escultor Apel·les Fenosa, que en aquell moment estava residint aquí al Vendrell.
1: Molt bé.
0: No? I que també té una història que s'explica en el llibre, una història curiosa, perquè aquest monument finalment no està a Vendrell, sinó que està
1: curiós,
0: a Barcelona.
1: Té història aquest monument. És una
0: història que no molta gent sap, no? I que aquí, doncs, en el llibre s'explica molt bé, detalladament,
1: que
0: i
1: bé,
0: tal.
1: Que bé,
0: no? Nosaltres hem procurat que el llibre també tingués molta imatge, també, no? En forma de fotografies, cartells, documents diversos, i de forma que hem volgut que el llibre aquest sigui amès, sigui fàcil de llegir, i sigui i també l'aportació d'imatges també el fa, crec que, més agradable en la lectura, doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: de forma
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Es pot fer un primer visionat a base de veure les imatges, que és el que moltes persones fem quan obrim un llibre.
1: Que és el que estic fent jo ara mateix, eh?
0: Ens mirem les imatges i el peu de foto, no?
1: Correcte.
0: I després, en tot cas, els capítols que t'interessen, doncs se'ls llegeixes detalladament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, està clar. Clar, de fet, és això, eh? La imatge, la fotografia té molta força.
0: Sí, sí,
1: i,
0: sí, sí.
1: I, a més, aquesta publicació és excel·lent, les fotografies són en color, són molt vistoses, donant aquest protagonisme, com ara dèiem, justament, aquesta imatge gràfica que també explica la història d'aquests 50 anys de l'associació.
0: Sí, i hem tingut feina, eh?
1: Ja ho crec.
0: Hem seleccionat les imatges, també. Hi ha hagut bastanta feina, perquè, esclar, ens havies de triar unes imatges que acompanyessin el text,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I el poguessin complementar bé.
1: Clar. No? De fet, també està plegat, ara ho estic veient, de cartells, amb molts cartells, de molts concerts,
0: sí.
1: Perquè també ha sigut una, com dèiem ara, d'aquestes forces que heu fet des de l'associació, que és tenir una programació viva de música,
0: sí.
1: Sempre amb una mica amb el nom de Boques al darrere, però d'estils ben variats i ben diferents, eh?
0: Sí.
1: Amb molts autors i amb molts músics.
0: Sí, esclar, sí, sí, sí, sí. Concerts i conferències.
1: I diferents
0: xerrades, de tota mena, no?
1: Uh-huh.
0: Nosaltres hem comptat amb la col·laboració de les persones coneixedores de la història, i, per exemple, doncs, Albert Soler, que va ser president de l'associació durant una pila d'anys,
1: uh-huh.
0: també ens ha ajudat en el relat, no? Per
1: Molt
0: exemple,
1: bé.
0: Tot, amb la creació de l'Escola de Música, ell i la Carlota Valdrís, per exemple, dues persones que coneixen a fons tot el tema, no?
1: Clar.
0: Per exemple, en la construcció del monument de la Apel·les Fenosa, per exemple, el Martí Carnicer, que era l'alcalde en aquell moment, també va aportar molta informació respecte d'aquest fet, no?
1: Uh-huh.
0: I el Salvador Mañé, el Joan Descals, que també va ser president de l'Associació Musical Pau Casals, també tenia moltes coses per explicar. Per cert, que el Joan Descals ens ha fet un pròleg molt bonic. Ell, quan li vaig proposar de fer el pròleg, s'ho va agafar amb molt entusiasme i molt de carinyo, perquè, doncs, home, també és cosa seva.
1: No, no, i tant, té una part importantíssima. Sí, sí, sí, sí.
0: L'Anna Tiquestejón també ens ha ajudat molt en tot el tema arxivístic, la documentació que hi ha a l'Arxiu Comarcal, de forma que hem tingut col·laboracions de moltes bandes, no?
1: Sí, sí, sí, fantàstic. Això, recordem-ho, la presentació és aquest divendres 17. Com anirà? Com l'heu preparada la presentació?
0: Doncs senzillament, la presentació.
1: Sí?
0: És a dir, la Núria Canyelles
1: ella té ganes... Ella participarà, no? Clar, per explicar-ho.
0: Òbviament, ella és l'autora, realment, del relat, no? Ella s'ha basat, en essència, en principi, doncs, a bé, el llibre d'actes.
1: Va.
0: El llibre d'actes explica, en primera persona, les coses, no? El llibre d'actes de l'associació, no? I després, la seva pròpia recerca, el seu context social, tot plegat, ella explicarà una mica, doncs, com s'ho va fer per, per anar elaborant el text que se li proposava, no? I intervindrem el, jo mateix i el Joan Miró, que era el president de quan el cinquantenari, no? I aleshores esperem que, per exemple, doncs el Joan Descals digui alguna cosa, vull dir, perquè ell també tindrà coses a dir.
1: Per suposat.
0: I doncs bé, nosaltres esperem que doncs, la gent doncs, hi tingui interès
1: en aquest
0: llibre, que va, bueno, estem segurs que ho que ho tindran.
1: Seguríssim. Així que tothom convidat a la presentació d'aquest divendres, i després el llibre on es podrà trobar?
0: Després, aquest llibre el tindrà a les llibreries, el mitjans ja té unes quantes caixes.
1: Ja hi són. Fantàstic. Sí. Que bé, ho dic ara, perquè és una molt bona, clar, és això, és una molt bona proposta per regalar aquest Sant Jordi, no?
0: Esperem que sí. Jo crec que sí. De fet, és un bocí de la història del Vendrell.
1: Sí, eh? i tant. Yeah. De la part cultural i musical, no? I tant.
0: Sí, i social.
1: I social, també, correcte.
0: De tota mena, perquè en el llibre s'expliquen fets que van ocórrer mentre... Jo, per exemple, doncs, la Marxa de la Llibertat.
1: Sí.
0: Que hi va haver tot aquell merder de Madrid, per dir-ho d'alguna manera, no? És que també està posat dins el context social d'aquella època, no?
1: Sí.
0: I com aquesta, doncs, tantes altres coses. Per exemple, doncs, l'inici de les que en deien guarderies infantils, no?
1: Sí.
0: Llars d'infants, no? Tot això també surt aquí, no? La creació de les associacions de veïns. Tot l'inici del moviment cultural, associatiu, que hi va haver just a l'inici de la democràcia, quan tot començava, no?
1: Clar,
0: no?
1: Ostres.
0: I doncs bé, tot plegat té, jo crec, doncs, un interès, que és un relat de la història del Vendrell, just al traspàs de la dictadura a la democràcia, on tothom es va posar en marxa.
1: Ostres,
0: no?
1: Sí, i tant.
0: Doncs. I aquí, doncs, l'Associació Musical Pau Casals hi va tenir molt a veure. Uh-huh. El Centre d'Iniciatives i Turisme també hi va estar molt lligat. El Club d'Esports, la Lira Vendrellenca, el Casal Familiar, uh-huh, el Cor Orfeo Parroquial, tothom hi posava cullerada.
1: Clar.
0: Per exemple, en els primers concerts que es van fer... El Cor Orfeo Parroquial sempre hi surt. Eh? I tenim reproduccions de cartells i programes i repertoris, i es convidava alguns orquestres o músics reconeguts o de fama, però sempre el Cor Orfeo Parroquial, per exemple, doncs sempre feia el que...
1: Clar.
0: Començament, no? participant.
1: Que bé. No, doncs, en majúscules, també aquest component social que recull aquest llibre, a banda del cultural, del musical, que hi estan lligats, en certa manera.
0: Sí. El Club de Joves. Hi va haver tot un moviment importantíssim, també. Tot això, tot està interrelacionat.
1: Clar.
0: Tot té...
1: Sí.
0: Perquè
1: gairebé
0: les mateixes persones intervenien aquí i allà.
1: Clar. Aquest interès social que tocava diferents branques. I mira, i utilitzant l'actualitat, perdona, Anton, també un dels reculls que té aquest llibre que ara he vist també és aquella visita a Prada Conflent, que es va fer per visitar el mestre, quan encara era en vida.
0: Cap de setmana.
1: Per això dic, això es va revalidar tot just aquest passat cap de setmana, com bé dius, que va anar molt bé.
0: Magnífic.
1: Sí?
0: Va anar molt, molt bé.
1: Amb la participació de més de 300 vendrellencs i vendrellenques.
0: Sí, molt bé. I a més va fer bon temps, que hi havia una previsió de fred i pluja. I ni fred
1: ni pluja.
0: Però, doncs, bé, molt bé. I aquell, i el casal del Conflent, i l'Ajuntament de Prada de Conflent, amb l'alcaldessa recent elegida, van estar molt contents i molt feliços de tenir un munt de gent, un munt de vendrellencs allà, i ells també van poder participar doncs amb la seva colla castellera, el seu grup de diables, els seus sardanistes, a Sant Miquel de Cuixà el dissabte, i el diumenge també, el dissabte també van fer actuació castellera a Prada, i el diumenge al dematí el Cor Orfeo va fer un concert allà a l'església de Sant Pere de Prada, i també van fer unes ballades sardanes.
1: Bé, un dia ben rodó, un cap de setmana, vaja, ben rodó.
0: Va anar molt bé, va anar molt bé. Sí, sí.
1: De fet, també és el primer acte oficial després de la instauració de l'agermanament oficial.
0: Sí, home, esclar.
1: De dos municipis, que de fet un agermanament que també ha estat impulsat per l'Associació Musical Pau Casals, en certa manera, no?
0: Sí, sí. Sí, clar... En fi, l'agermanament l'oficialitzen els ajuntaments.
1: Sí, no? Això està clar. Però qui ha treballat perquè això sigui possible...
0: Això sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Vam fer diferents reunions i viatges...
1: Correcte.
0: Entre el Casal del Conflent i l'Associació Musical Pau Casals vam estar impulsant aquesta cosa, no?
1: Fantàstic.
0: D'aquest agermanament.
1: Molt bé. Sí, doncs sí. Molta activitat i molta cosa que es fa des de l'associació i que anem parlant aquí a la Clagera, que ho seguirem fent, eh? Sí. Amb properes propostes de concerts i també anirem seguint la pista de com es va desenvolupant aquest llibre que, recordem, es presenta aquest mateix divendres.
0: Aquest divendres a les 6 a la biblioteca.
1: Correcte. Gràcies, Anton, de veritat. Fins la propera.
0: Val.
1: Que adeu. Vagi molt bé.
0: Adéu-siau. Adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.